0: Estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
0: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: Castelldefels, així som.

0: Aquest estiu estem vivint nous episodis de calor intensa, però les altes temperatures no són l'únic risc que preocupa les persones grans. També augmenten els robatoris, les estafes i, en molts casos, la sensació de solitud durant els mesos de vacances. Per donar resposta a aquestes situacions, el Servei Local de Teleassistència reforça cada estiu la seva tasca preventiva, amb trucades a les persones usuàries, oferint consells, detectant situacions de risc i recordant que, davant qualsevol emergència o malestar, només cal prémer el conegut botó vermell. Avui volem conèixer com funciona aquesta feina, què hi ha darrere d'aquestes trucades i quins consells poden ajudar tant les persones grans com els seus familiars. Per parlar-ne, saludem ara la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social. Yolanda, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, molta gent coneix el penjoll de teleassistència, però potser no sap que darrere també hi ha un treball preventiu. Què és exactament el programa Parlem de?
1: Mira, el programa Parlem de és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. Parlem de s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals, com ser al seu moment l'apagada general. I sempre, no? Sempre va molt ajustat i tenint molt en compte les particularitats de cada persona usuària que estan recollides amb el seu pla personal d'atenció.
0: Quan parlem de teleassistència, solem pensar que el servei actua quan algú prem el botó, però amb aquestes campanyes, amb el que ens estaves explicant, Yolanda, es demostra que també sou molt proactius. De fet, el programa funciona des del 2015 i l'any passat, només l'any passat, vau gestionar més de 260.000 trucades preventives. Què us diu aquesta xifra sobre les necessitats actuals de les persones grans i les persones vulnerables?
1: Aviam, el que ens diu una mica totes aquestes xifres és, d'alguna forma, el canvi una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prem el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius. I, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei en què les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistències és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: A més, aquest estiu ja s'han fet prop de 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Com decidiu quan cal activar aquest tipus de campanyes? També ens explicaves, Yolanda, que us adapteu i per exemple, fa pocs dies, un parell de setmanes, no arriba, vau fer centenars de trucades relacionades amb els incendis amb l'incendi que es va produir a Gavà, aquí a tocar de la nostra ciutat. Com us adapteu? Com el servei s'adapta a aquestes altres emergències? I el que et volia preguntar d'inici, no? En quin moment decidiu que s'ha d'activar una campanya concreta per un tema concret, doncs episodis de calor, incendi, el risc que sigui?
1: Nosaltres, aquesta campanya de calor, d'estiu, campanya d'estiu, que inclou la part de recomanacions al voltant de la calor i del tema de seguretat, no? D'estafes i robatoris, la fem cada any. Aquest any queda emmarcada amb la campanya d'estiu més segur, que des de la Diputació estem desenvolupant també, i que acull totes aquelles actuacions que des de la corporació posem en marxa perquè tothom, no?, pugui tenir un estiu i gaudir d'un estiu molt més segur. Nosaltres activem totes aquestes campanyes en coordinació amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que està en contacte permanent amb el Centre d'Atenció del Servei Local de Teleassistències i que és el que ens va dient els territoris que estan amb alerta taronja o alerta vermella, i a partir d'aquí activem les trucades aquestes de recomanacions en base al que, a les indicacions que ens doni el SECAT. O sigui, nosaltres no decidim mai obertament, doncs ara faig aquestes trucades en aquest territori. Sempre ve per una indicació del SECAT, com en el cas, no?, de l'incendi de Gavà. El SECAT ens va trucar al centre d'atenció del Servei Local de Teleassistències perquè activéssim aquestes trucades de recomanació, les recomanacions que ens digui el SECAT que hem de fer, doncs tancar-se a casa, confinar-se o tancar portes o el que ens digui. Nosaltres traslladem aquestes recomanacions, però les activem d'alguna manera a petició del CECAT o per indicació del CECAT.
0: I ara el que em pregunto és, una vegada que teniu aquesta petició i voleu començar a fer les trucades, no totes les persones tenen el mateix risc. Com es prioritza? Qui es truca primer o com es fa aquesta gestió des del Servei Local de Teleassistència?
1: Es prioritzen sempre les persones més vulnerables per la seva situació de salut o pel fet de viure en un habitatge més aïllat. Sempre hi ha una priorització en funció de la vulnerabilitat de la persona, que la tenim també recollida a la fitxa personal de cada una. I, per tant, es comença per aquí. Sempre es comença per les persones més vulnerables.
0: Si pensem ara en aquestes 3.000 trucades que ja porteu des del passat 22 de juny, que vau començar amb aquesta campanya d'estiu, ja heu superat les 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Quan feu les trucades, què és el primer que pregunteu o quina comprovació feu? Què és el que parleu amb aquestes persones que tenen el Servei Local de Teleassistència?
1: Bé, nosaltres, el nostre objectiu és traspassar-los les recomanacions importants vinculades a la protecció en relació a la circumstància que sigui. Per tant, li truquem explicant-li doncs, això, vinculat, que li truquem perquè estem en una onada de calor, que ens interessa que pugui tenir informació per saber quines són les actuacions que ha de poder tenir de manera preventiva per protegir-se i perquè pugui, per seguretat seva, i per tant llavors ja anem avançant amb el que és les informacions que se'ls pugui donar, no? Doncs protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca, no? Buscar espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. Nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor. És algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no?, estar molt més segura i en millors condicions.
0: I us trobeu amb persones que encara dubten de fer servir, de prema el botó perquè pensen, potser no és prou greu?
1: Sí, i nosaltres som les primeres de dir, davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació de que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? Nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: A més, l'altra gran campanya d'estiu és la prevenció de robatoris i estafes. És una iniciativa que feu amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Per què és especialment delicat aquest tema als mesos d'estiu?
1: Bueno, no, generalment les cases estan... hi ha més cases potser al voltant soles, potser la família de suport d'aquesta persona gran ha marxat uns dies fora, llavors aquesta persona té, no, la família una mica més lluny durant uns dies, és com que la sensació o la situació de vulnerabilitat incrementa a vegades per aquests moviments, no, que es fan durant l'estiu. I si intensifiquem aquestes recomanacions, aquestes campanyes de recomanacions en relació als temes de seguretat, que hem treballat amb els Mossos i que tenim també recollits amb un tríptic, i les incrementem a l'estiu. Bueno, jo crec que una mica és per això també, eh? Que les persones tenen la xarxa social que tenen o el veïnatge, doncs a l'estiu desapareix amb més freqüència o puntualment durant uns dies no tenen aquesta... estan com més sols, no?
0: Jolanda, ara que menciones precisament aquest díptic informatiu d'aquesta campanya específica amb el suport de Mossos d'Esquadra, aquí m'ha cridat l'atenció un dels consells. Si una persona desconeguda insisteix a entrar en casa, també recomaneu prémer el botó vermell. En aquest cas, què passa quan arriba l'avís al servei?
1: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació amb la que es troben.
0: I més enllà de les emergències, un punt que m'ha agradat especialment, aquest valor humà que té la teleassistència, perquè a més també combateu una realitat cada vegada més present, la soledat no desitjada. Com ho treballeu, aquest acompanyament emocional?
1: Aviam, nosaltres, les persones saben que ens poden trucar al servei local de teleassistència i prem el botó sempre que vulguin. I nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque uns dos, tres cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per mantenir, el que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no?, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no?, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin. Ens adaptem molt a les necessitats de les persones usuàries i, per tant, si necessiten aquest acompanyament, doncs nosaltres estem allà, els hi fem trucades amb dates assenyalades, aniversaris, Nadals... Bueno, amb aquestes persones que sabem que estan soles i que potser no les felicitarà ningú, pensa que nosaltres també a la fitxa de cada persona, el seu pla... sabem si viu sol o no viu sol, sabem si té xarxa o sola, sabem si té xarxa familiar o no en té, si té xarxa veïnal o no en té, per tant, ja sabem també en quina situació està. Això, estar en aquesta situació no vol dir que et sentis sola i que necessitis parlar, però sí que ja tenim una informació de base que, en funció de l'actuació, de les accions que faci o les trucades que faci aquesta persona, podem interpretar què és que fa, perquè ens truque, perquè no té amb qui més parlar. Per tant, allò, nosaltres fem totes aquestes trucades d'aniversaris, Nadals, que potser no rebrà cap trucada per part de ningú, i llavors la fem des del servei.
0: El gran impacte que poden arribar a tenir aquests petits gestos, també. Això em porta a preguntar-me quin és el perfil professional de les persones que estan a l'altra banda de la línia?
1: Aviam, són teleoperadores formades amb el que és el servei local de amb teleassistències i després amb el funcionament específic del servei local de teleassistències. És una teleoperadora formada específicament per atendre col·lectius amb persones grans. O sigui, es demana una formació bàsica. Crec que hi ha mòduls formatius de teleoperadors, però llavors se'ls forma, l'empresa els forma per fer l'atenció que han de fer al servei local de teleassistències en concret. que tenim una manera definida de servei. Diputació de Barcelona defineix el model de servei que prestarem a tota la província. Els municipis estan d'acord d'alguna forma, no? S'adhereixen a aquest model de servei que volem oferir a la província, i això inclou una manera determinada de funcionar i d'atendre les persones. L'empresa forma amb aquestes persones que tenen una formació bàsica professional, per entendre'ns, perquè puguin atendre sota les premisses que nosaltres hem definit al Servei Local de Teleassistències.
0: Doncs ja per acabar, Iolanda, m'agradaria consultar-te, perquè al llarg d'aquesta entrevista doncs hem parlat de tot el que oferiu a aquestes persones grans, persones vulnerables que es beneficien del Servei Local de Teleassistència, però també quin paper poden jugar els seus familiars, fills, filles, nets, les persones cuidadores, com podem col·laborar perquè aquest estiu estiguin més protegits i protegides?
1: Aviam, jo crec que les famílies, el que hem de poder és deixar clar que estem al seu costat i que poden comptar amb nosaltres, que ens ocupem d'ells i que d'alguna manera, si jo soc, no? Jo vaig cada dia a casa de la meva mare un cop a la setmana per veure-la i veure com està, i durant uns dies jo marxaré, doncs igual he de poder buscar algú de confiança d'ella també que pugui fer aquest acompanyament que jo no faré mentre estic fora, perquè no trobi a faltar tant, o jo puc fer una trucada des d'allà on estigui i mantenir aquest contacte, encara que sigui telefònic, amb la meva mare. Vull dir, nosaltres hem de poder fer vacances, però també hem de poder, d'alguna manera, continuar transmetent aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat i aquest acompanyament a les persones, no? Als nostres familiars, a les nostres persones estimades. El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei Local de Teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora, i no passa res, i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al Servei Local de Teleassistències de si hi ha circumstàncies, no? Amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del Servei Local de Teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Doncs mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el Servei Local de Teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport a la cura del seu familiar. Evidentment, no la pot substituir, això també. El Servei Local de la Teleassistència serveix perquè els serveis, però no pot substituir segons quines coses, però sí que pot complementar i sí que acompanya també a la persona cuidadora en aquest sentit. I, per tant, poden comptar amb nosaltres perquè puntualment nosaltres cobrim un suport que donaria el seu familiar mentre està fora i gaudeix de les seves vacances.
0: Amb tota aquesta informació hem comprovat que la teleassistència és molt més que un penjoll amb un botó. És un servei que acompanya, que prevé, que dona resposta a les 24 hores del dia davant situacions tan diverses com una onada de calor, un intent d'estafa o simplement un moment de vulnerabilitat. Iolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, per tota aquesta informació i per els consells també que ens has ofert.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adeu, que tinguis molt bon dia i bon estiu i bona feina amb la campanya també. Gràcies.
1: Igualment, a vosaltres. Tingueu també un bon estiu i nosaltres seguirem aquí treballant, com sempre. Molt
0: bé. Perfecte. Adeu, bon dia, gràcies.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Castelldefels, així som.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
4: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem...
5: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
6: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
7: Al 98.0 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Castelldefels.
8: La mitja hora monogràfica de Ràdio Castelldefels. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica de Ràdio Castelldefels. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Els bons llibres són camps magnètics i de la seva atracció no podem fugir, deia Italo Calvino. Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Jo sóc la Misha i em trobo al British School of Barcelona per conèixer quins llibres han entusiasmat els seus alumnes últimament. Però primer de tot, anem a fer les presentacions.
1: Bon dia, jo sóc Marçal, sóc alumne del BSB i tinc 13 anys.
0: Molt bé.
2: Bon dia, sóc Daniel i sóc també estudiant del BSB. A 12 anys.
0: Benvingut.
3: Bon dia, el meu nom és Luca, sóc estudiant del BSB i tinc 12 anys.
4: Hola, jo sóc Andrea, tinc 12 anys i també sóc estudiant del BSB.
0: Molt bé, benvinguts i benvingudes. Ara sí, anem a començar amb la primera secció d'avui, que és una clàssica, recomanacions. Així que anem a veure quins llibres us han entusiasmat últimament. Comencem.
1: Doncs a mi un llibre que m'ha agradat molt ha sigut Xarxes, d'Eloi Moreno.
0: Mm.
1: Doncs l'any passat al col·le em vaig llegir el llibre d'Invisible, i em va agradar molt. I doncs aquest any he decidit comprar-me Xarxes, que és la continuació, i també m'ha semblat un llibre molt interessant.
0: Uau, molt bona recomanació. He de dir que tinc pendent a l'Eloi Moreno, però sí que agrada moltíssim Invisible. I tot així, hi ha gent que Xarxes no li ha agradat tant. Tu què creus? Està al nivell d'Invisible?
1: A veure, Xarxes i Invisible són similars, però també són diferents. O sigui, Invisible jo crec que tracta més de la soledat que es sent quan ningú sap els teus problemes. Mentre Xarxes sí que és més de la soledat que sents quan, o sigui, hi ha tanta gent que et coneix, hi ha tanta gent que et segueix, que ja no sap qui és la gent que realment és la que estimes. I ja, doncs, al final et sents sol.
0: Uau, ostres, sí, és veritat, són dos tipus de soledats diferents, no? Però a la vegada complementàries. Uau, realment són temes molt interessants. El llibre t'ha emocionat, t'ha agradat? Has connectat amb els personatges?
1: Sí, a veure, m'ha agradat molt. Jo sí que m'he sentit identificat amb algun personatge. Hi ha un que es diu Kiri, és una nena que s'ha desentès de les xarxes socials. Jo sóc un nen que no té mòbil, no tinc xarxes socials i no tinc res, o sigui, no passa res. No, jo segueixo el dia, m'entero de les coses, a vegades miro les notícies i, doncs, això. No crec que sigui tan important estar al dia de tot el que passa a les xarxes socials, perquè també hi ha també molta mentira i ja no saps el que creure't.
0: Uau, quina superreflexió que acabes de fer, Marçal. Estic 100% d'acord. Jo sí que tinc xarxes socials perquè m'agrada molt parlar de llibres, per exemple, a través de les comunitats dels bookstagrammers, dels booktokers, però he de dir que si no fos per això, tampoc tindria xarxes socials. Així que, clar que sí, visquem la vida al límit i al dia. Molt bé, seguim amb les recomanacions.
2: Jo sóc Daniel i un llibre que m'ha agradat molt va ser un que vaig llegir aquest any, que va ser una autobiografia del tenista Andrea Agassi, explicant com ha estat fent una cosa que no l'ha agradat mai, però que amb els diners i tot ha tenido que que seguir fent-lo. I m'agrada molt perquè presenta una idea de com viveix el deport del tennis, molt peculiar, i m'agrada molt veure les diferents idees de com les ha afectat tenir una carrera professional.
0: Uau, ostres, ara entrem en el terreny de la no ficció. Uau, o sigui, una autobiografia d'un esportista. A tu t'agrada el tennis, Daniel?
2: Jo faig tennis els dimarts de totes les setmanes i m'agrada molt, la veritat.
0: I quants anys fa que fas tennis?
2: 5-6.
0: Oh, uau, sí. I t'has sentit identificat amb aquest tennista?
2: No, perquè a mi m'agrada molt el tennis i jo no ho vull fer a nivell professional. Jo l'únic que vull fer és divertir-me.
0: Clar, és veritat, són dues visions diferents, no? Jugar al tennis per passar-t'ho bé o per, doncs, una forma professional, no? I per la pressió d'ostres, no? M'hi va el futur professional. Déu-n'hi-do, ostres, que interessant. I la biografia es centra només en el tennis o també parla de la seva infantesa?
2: Sí, en veritat, parla molt de la seva infantesa i com el seu pare le pressionava per entrenar molt al tennis i ser un professional. I també de la seva vida social i les seves nòvies i com vaig sofrir les ruptures i això.
0: Uau, realment no som conscients, a vegades, quan pensem en la gent famosa, tota la pressió que senten, efectivament, i que hi ha moltes vegades alguns esportistes que al final acaben perdent fins i tot la passió per aquests esports. Doncs, ostres, una reflexió molt interessant, important no perdre mai la passió per allò que fem. Molt bé, gràcies per la recomanació. Recorda'ns el nom del llibre?
2: Una autobiografia d'Andrea Gassi.
0: Molt bé. Seguim.
3: Pues, el meu nom és Luca. Jo recomendaria un llibre que vam llegir a tercera de primària, que es diu The Wild Robot, que va d'un robot que està en el wild, com diu el nom, i no té sentiments, no coneixes nada, i té que conèixer i té que sobrevivir en la naturalesa.
0: Ostres, aquest és una història molt bonica, he de dir que no l'he llegit, però sé que es va fer una pel·lícula animada fa poc. L'has vista?
3: No, però m'hi hauria agradat verla.
0: Ahà, t'hauria agradat. Jo també la tinc pendent, però la gent diu que és molt emotiu i molt bonic. El llibre també és bonic, és emotiu?
3: Sí, és emotiu perquè a vegades tu sents que a vegades tens que fer amics i no entens on estàs, i te sents un poc com el personatge.
0: Ostres, és molt, molt important, poder-nos sentir identificats amb personatges així. Uau, apuntadíssim. El llibre és àgil de llegir? És fàcil?
3: És fàcil, perquè no tens que tenir molta edat per entendre com el llibre, com de la història i tot.
0: Molt bé, doncs seria un llibre ideal per també començar a llegir, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Perfecte, doncs apuntadíssim, The Wild Robot, fantàstic. Doncs per últim, però no menys important.
4: Jo, bueno, si em puc dir dos.
0: Perquè, oh, i tant, vinga, va, express, vinga.
4: M'agrada molt llegir. I aquest, de la Susan Collins, The Hunger Games, que també ha estat traduït. Jo el vaig llegir en una setmana.
0: Uau.
4: Em va agradar molt la història i tot el que passa. És, bueno, em va agradar molt. Hi ha molta emoció, jo de vegades el llegia i estaven les meves amigues i estava com temblando perquè m'agradava molt, entrava molt al llibre. I després l'altre és el de Ingo, que és el meu llibre preferit, que és una saga de 4 llibres. Ingo, The Deep, The Crossing of Ingo i The Tied Knot, i no està traduït, només està en anglès, a la Helen Dunmore, però m'agrada molt. I també és una mica d'acció perquè passen moltes coses, però no és com el de Hunger Games. I també és de ciència-ficció i em va agradar molt.
0: Wow, ok. Doncs en primer lloc tenim The Hunger Games, que has llegit tota la saga?
4: No.
0: Només el primer, de moment. I vols, tens ganes de llegir els altres?
4: Sí, perquè, a veure, té un final que et deixa ahí i ara què passarà?
0: Sí, exacte, exacte. O sigui que t'has quedat amb ganes de continuar.
4: Sí.
0: I la pel·lícula l'has vist?
4: L'estic veient.
0: I què tal? T'agrada més el llibre o la pel·lícula?
4: El llibre.
0: Ah.
4: La pel·lícula, bueno, tallen molts trossos al llibre, però el llibre em va agradar molt més.
0: Molt bé, doncs sí, The Hunger Games, aquesta distopia que no passa mai de moda. I parla'm d'aquest altre llibre que has recomanat. De què tracta?
4: Pues és d'aquesta noia, Sapphire, que té un germà que es diu Connor, i el seu pare, al capítol 2 del primer llibre, el pare pues, desapareix. No se sap què li ha passat. Va sortir amb la barca perquè viuen a Austràlia, com a prop del mar. Va agafar la barca i no se sap què li ha passat, no torna a casa. I des d'allí doncs, descobreixen aquest altre món, que és com sota l'aigua, que és Ingo, que és aquest altre món. I és molt interessant i molt divertit, jo crec.
0: Uau, doncs apuntadíssims els dos. Per cert, algú més ha vist les pel·lícules o coneix la història dels Jocs de la Fam, de The Hunger Games?
4: Bueno, no? L'estem llegint a classe.
2: L'estem llegint tots del nostre curs a classe i és molt interessant a tot, ens agrada molt.
0: Molt bé. Clar, aprofito, doncs, ja que l'esteu llegint o coneixeu una mica la història, aprofito i us llenço la pregunta. Vosaltres voldríeu participar als Jocs de la Fam?
4: No. Però vamos, no.
2: No.
0: Ho teniu claríssim, no? Sí. I quant de temps creus que duraríeu? Jo crec que només de sortir ja, pum, sí. M'eliminarien de seguida.
4: Sí. No tindria temps ni de veure que ja...
0: Ni de poder anar a la cornucòpia, ni res. No. I vosaltres què creieu?
1: A veure, jo, bueno, tornant a la pregunta d'abans,
0: sí.
1: Me'l vaig llegir l'any passat a la classe i també m'he vist la pel·lícula. Buf, jo la pel·lícula... A veure, és que clar, una vegada t'has llegit el llibre, clar, és com que tu ja t'has fet una imatge de lo que és el teu cap i quan veus la pel·lícula dius, però no té res a veure. O sigui, és molt millor el llibre. Al final tu t'estàs creant aquest món teu que s'adapta al que a tu t'agrada i la pel·lícula al final et decepciona. A mi moltes vegades em passa això.
0: Jo també sóc molt crítica amb les adaptacions de llibres a la gran pantalla, però he dit que com a mínim la primera és bastant fidel. És bastant fidel, però és veritat que no, quan t'imagines les coses dintre del cap...
4: Jo, si puc dir, al principi, com aquest llibre el van dividir en tres parts. The Reaping, crec, The Games i The Victors, si no m'equivoco, o The Tributes, alguna cosa així, i... El primer tros tallen molts trossos a la pel·lícula, hi ha moltes parts que no surten. Però...
0: Van més directes a l'acció,
4: sí.
0: No? Molt bé. I vosaltres, Daniel, què faríeu si estiguéssiu als Jocs de la Fam? Seríeu dels de fugir, intentar amagar-vos, intentar lluitar, intentar aconseguir provisions? Què faríeu?
4: Tu... Jo m'agradaria.
0: Amagar-te, ho tens claríssim. I vosaltres, què faríeu?
2: Pues jo el que faria és esconder-me de tots i pues,
4: esperar que el matin dels
2: poder
4: altres.
2: Comer, jo què sé, els animals o alguna cosa així. Perquè, i esperar a que els últims es moren de fam.
3: Jo m'esconderia, com ha dit Daniel, i estaria matant animals... I si intentaria fer amb com pedres afilades, si m'encontro algun que està quasi mort, doncs ho remato i m'ho puc comeure.
0: Clar, uau! Clar, és que als Jocs de la Fam has de prendre mesures molt dràstiques, però clar, imagina't que estàs enmig d'un desert. O clar, perquè no saps mai com serà l'arena, no?, dels Jocs. Uf, és que és molt complicat. Però sí, jo crec que també intentaria amagar-me i que els altres s'ho facin tot.
4: Sí. Es matin entre ells i ja mataré l'últim.
0: Exacte. Molt bé, doncs, moltes gràcies per les recomanacions. Prenem nota de tot. Desitjo que no ens trobem mai, ni haguem de jugar mai als Jocs de la Fam perquè ho tindríem molt cru. Doncs ara sí, anem a fer una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Molt bé, quina cançó escoltarem?
4: Unwritten.
0: De... Natasha Bedingfield, que de fet, abans de començar ens hem posat a cantar-la i tot, sí o no? Som molt fans, jo també m'agrada molt la cançó. Us deixem amb aquesta cançó que ens anima a viure, no?, la nostra vida, perquè al final el destí no està escrit. Escoltem Unwritten i tornem de seguida aquí al Club dels Experts.

Acabeu d'escoltar Unwritten, de Natasha Bedingfield. Estem aquí al Club dels Experts, els alumnes de The British School of Barcelona, i anem a jugar a un joc que ens encanta aquí al Club dels Experts, que és el Què preferiries?

0: En què consisteix aquest joc? Doncs en que jo m'he preparat unes preguntes extremes per a lectors de què preferiries i us hauré de fer triar quina de les dues opcions doncs, és la menys dolenta o amb quina us quedaríeu. Ja us aviso que són preguntes complicades per a lectors. No sé, ara potser ho teniu claríssim i escolliu superràpid, però a mi em costaria decidir. Preparats? Preparada? Molt bé. Doncs la primera pregunta és... Què preferiries? Haver d'esperar 5 anys per llegir el final d'una saga o llegir-la ara, però que et facin tots els spoilers abans de començar? Fort, eh? És a dir, haver d'esperar-te per saber com acaba o tenir el llibre però que et facin tots els spoilers?
1: Esperar 5 anys, perquè així la intriga em fa disfrutar-lo molt més.
0: Molt bé, o sigui, el Daniel ho té claríssim, tu esperaries. Ui, és que jo se'm dona fatal això d'esperar, però és veritat que els spoilers és complicat. A veure, Luca, tu com ho veus?
2: Jo també esperaria 5 anys, perquè si te diuen tots els spoilers al principi ja no tens moltes ganes de llegir-te el llibre.
0: I tu, Marçal, com ho veus?
3: Jo sí, jo m'esperaria als 5 anys, perquè és el que diu el Luca. Si al final no et diuen tots els spoilers, no t'agrada llegir el llibre. I ara, també és veritat que si t'esperes 5 anys, a lo millor aquesta intriga, aquestes ganes, se't van passant, però jo crec que valdria la pena.
0: Clar, a vegades, encara que sàpigues la trama, tens ganes de llegir com ha passat. No sé, Andrea, tu com ho veus?
4: Jo prefereixo els spoilers. Quan estava llegint The Hunger Games, la majoria de la gent de la meva classe ja l'havia llegit. O sigui, ja abans de començar el llibre, jo ja sabia com acabava, més o menys.
0: Et van fer spoilers?
4: Sí.
0: A veure, vull noms perquè vull anar a parlar amb aquestes persones.
4: No sé exactament, però molta gent de la meva classe, bueno, després quan parlem a la classe també, ai sí, fan no sé què i diuen no sé què. Ah, vale, moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Però igualment t'has passat bé llegint-lo.
4: Sí, molt.
0: Molt bé. Ostres, doncs veig que ho teniu bastant clar, eh? Molt bé, primera pregunta superada. Anem a veure si la segona és més difícil. Què preferiríeu? Tenir l'habilitat de llegir ments, però no poder llegir cap més llibre, o seguir sent com ara, és a dir, poder llegir llibres, però no poder llegir ments, a no ser que algú tingui una habilitat ara sorpresa.
4: Què?
0: Ments, llegir els pensaments de la gent. Ah. És a dir, llegir els pensaments de la gent, és a dir, jo saber ara mateix què estàs pensant tu dintre del teu cap, però no poder llegir cap més llibre, o quedar-te com estàs, poder llegir llibres, però no poder llegir ments.
4: Quedar-me com estic, perquè, pues, a veure, això no ho puc canviar com estic ara, o sigui, pues, o me quedo així o no me quedo nada, o sigui, és que com estic bé.
0: O sigui, preferiries poder seguir llegint?
4: Sí.
3: Jo crec que sí que preferiria seguir llegint, perquè, o sigui, crec que llegir menys tampoc et convé massa, perquè poden haver situacions en les que si saps el que pensa una altra persona, hi ha coses que potser tu no has de saber. Que sigui, no t'interessa. Llavors jo crec que surts perdent de... O sigui, no t'agradaria llegir menys i no podries llegir. Sortiries perdent el doble. O sigui, jo em quedo com estic i puc seguir llegint.
0: Daniel, tu què en penses?
1: Jo crec que el que faria és quedar-me com estic perquè té raó Marcel quan dic que... Hi ha algunes coses que és millor que no sepes i quan i llegir és meravellós i poder llegir és una habilitat molt bona.
0: Uau! Luca, tu que estàs d'acord amb el Daniel?
2: Estic d'acord amb tots perquè si tu pots llegir menys i t'estàs llegint un llibre i aquesta persona està pensant en el final del llibre... I el llegeixis, ja és com el que havia dit abans, que ja no té gràcia llegir el llibre.
0: Uau, és a dir, que et faries autoespoilers llegint els pensaments de la gent que està pensant al final dels llibres. Uau, m'acaba d'explotar el cap ara mateix. Molt bona reflexió, Luca. Sí, sí, en digues, Andrea.
4: Mira que si llegeix ment no pots llegir llibres.
0: Clar, però imagina't que tu estàs llegint... Jo ara t'estic llegint a tu la ment i tu estàs pensant, sí, perquè al final dels Jocs de la Fam, pa, pa, pa, pa, pa. Llavors jo no he llegit el llibre, però t'he llegit la ment.
4: Ja, però com que no podràs llegir igualment el llibre.
0: Ja. és veritat. Oh, bueno... Però clar, també és veritat que podries llavors llegir els llibres a través de la ment de les altres persones. Tu podries estar llegint i et podria estar llegint a tu la ment, llavors jo estaria llegint a través teu. Com us quedeu? Ah, hem hackejat la pregunta! Li hem donat la volta! Molt bé, molt bé. Aquesta ha sigut rara, eh? Doncs anem a per l'última pregunta i és, què preferiríeu descobrir? Que el teu millor amic o amiga... odia el teu llibre preferit o compartir un dels teus llibres preferits amb la persona que et cau pitjor?
4: No sé, ninguna... O sigui,
0: ah, ninguna és bona?
4: No
0: és tan dolenta?
4: No.
0: Uau. No veus tan terrible? Imagina't que... jo què sé, un amic o amiga et diu és que no suporto els Jocs de la Fam, és que són avorridíssims. No suporto.
4: Pues vale, no llegeixis.
0: És molt tolerant l'Andrea, m'agrada.
3: No, sí, jo penso igual. O sigui, si no t'agrada un llibre, no el llegeixis. O sigui, jo, a mi m'agrada, pues, jo què sé, xarxes. Pues si al meu millor amic no li agrada xarxes, que no el llegeixi i el seguirà llegint. A mi em dona molt igual.
0: Molt bé, Luca, tu què penses?
2: Sí, igual, perquè si a mi m'agrada un llibre i a ti no t'agrada... pots escollir si llegir-ho o no. Mm-hmm. Així que...
1: Home, la veritat és que jo prefereix compartir el meu llibre preferit amb algú que no em caigui molt bé.
0: Molt perquè, bé, així m'agrada, que hi hagi diferència. Per què?
1: Perquè és que si descobreix que el meu amic no l'agrada el meu llibre favorit, ja no és el meu amic.
0: Molt, aquí jo crec que el Daniel està dient el que tots estem pensant al fons. No. A veure, estic molt d'acord en que al final l'amistat ho pot tot i podem tenir opinions diferents i seguir sent amics. En un món ideal així serien les coses, però uf, jo sóc molt fan. A mi, per exemple, m'agrada molt Terry Pratchett i si a algú no li agrada Terry Pratchett és com, no sé jo si ens podem portar bé. No, però...
4: Ara, jo sempre que parlo amb la meva amiga del llibre i quan l'estava llegint, que el vaig llegir en una setmana, em deia sempre que pesada que ets amb el llibre, o quan veig sempre les sèries que sempre li parlo, era, prefereixo sempre que a la meva amiga o al meu amic li agradi més, és clar, però si no, pues no passa res, perquè ja m'ha passat més d'un cop que pues, no li agrada el llibre, o la pel·lícula, o la sèrie...
0: Mireu, estic molt d'acord, de veritat, amb tot el que heu dit vosaltres, però també em quedo amb la reflexió que ha fet el Daniel, perquè, i si descobreixes que algú que no et cau bé li agrada, com això, no?, el teu llibre preferit, i descobreixes que tens més coses en comú amb aquesta persona i a través d'això us feu amics, no se sap mai les voltes que dona la vida. Molt bé, nois, noies, de veritat, moltíssimes gràcies. Heu contestat com uns veritables experts. Estic 100% d'acord amb les vostres respostes i moltíssimes gràcies per les vostres recomanacions. Desitjo que seguiu llegint i us ho seguiu passant igual de bé. Moltíssimes gràcies. Fins a la propera. Adeu!
4: Adeu!
3: Adeu! Merci!

0: Són les 6.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
0: 3CAT Info.
1: Als esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
1: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Yo, dos.
4: ¿Dos horas?
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
3: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
1: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
1: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
9: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
6: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
9: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
1: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que també hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
1: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'empatit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3CAT Info.
12: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
1: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
13: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
14: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
15: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
13: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
16: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo sóc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
13: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
0: El temps.
1: La previsió amb Dani Ramírez.
17: La temperatura, de moment, es manté. Podria pujar més al cap de setmana. I aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguen aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu. Podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus de temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
1: Parlem ara de transports i de viatges, perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
0: 3CAT Info.
1: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, tres dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
18: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
1: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers tres mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els sis primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
19: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
1: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un jutjat a Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
20: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
1: I de Barcelona anem a les comarques de Girona, perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
21: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm el mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
22: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
23: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
22: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sun Kim Her, Hofe Schächter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
24: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
22: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
1: De les arts escèniques passem al cinema, perquè el sector espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante, a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
25: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
1: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
3: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
0: 3CAT Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescissió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
5: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
0: Són 2:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc?
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats.

0: Ho ampliem. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional, com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres, acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
1: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
2: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
3: Más de cuatro horas.
2: ¿Cómo estás?
3: Muy mal. Yo, dos.
2: ¿Dos horas?
3: Sí.
1: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
4: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
1: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
5: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
6: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'establiment.
1: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
7: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanant endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
9: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
10: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord amb la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest

0: d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
1: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb quatre immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
2: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
3: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
2: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
4: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
2: I el ministre Óscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
5: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
6: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
7: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
8: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
9: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
8: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac, que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
1: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
10: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor. Màximes a l'interior, novament, de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus. La ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
11: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
12: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
13: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
12: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls els últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
14: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
12: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
15: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3 milions i mig d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, al resultat dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
16: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
15: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
17: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions d'este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
18: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
17: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
18: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
17: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
19: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, de la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què que els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
20: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs, hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la 9a víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
21: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaig de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al Sant Andreu Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a Sant George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
22: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
21: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
1: 3CAT Info.
21: 2 apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
21: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3cat.info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliurada al Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 20 graus a la Bisbal d'Empordà, 23 a Constantí, 26 graus al barri del Raval de Barcelona. Avui és l'últim dia del mes de juliol i això, per molts, és sinònim de vacances. Per tant, tenim operació sortida. Es calcula que, com és habitual en aquests casos, uns 570.000 vehicles han de sortir de l'àrea de Barcelona aquest últim cap de setmana de juliol, o aquest primer cap de setmana d'agost, segons com es miri, tot i que és curiós perquè Trànsit espera una mobilitat inferior a la del cap de setmana passat, quan hi va haver-hi molta a les carreteres. Per tant, molta prudència. On s'espera també molta activitat és a l'aeroport del Prat, en concret un 5,5% més de vols que el 31 de juliol de l'any passat. I per acabar-ho de rematar, no us volem desanimar, però avui hi ha vaga de Renfe. És veritat que la convoca un sindicat minoritari, el Sindicat Ferroviari Intersindical, i les seves protestes no tenen l'afectació que tenen altres protestes quan les impulsen sindicats majoritaris, però bàsicament aquesta vaga és per denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens, la qual cosa, evidentment, provoca que faci molta calor, i és important tenir en compte que la vaga és a tot, és a Rodalies, és a mitjana i llarga distància, és a l'alta velocitat, per tant, atenció amb això, tot i que en principi el que ens diuen és que, com que és un sindicat minoritari, no s'hauria de notar en excés. I pel que fa al temps, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
0: Com serà aquest divendres? Què ens expliques?
1: Bé, doncs molt calorós. De fet, des d'aquest punt de vista no varia gaire doncs l'aspecte, el titular meteorològic, aquesta calor intensa de canícula, de temperatures entre els 35 a 40 graus, però sí que hem de dir que, almenys en quant a números, en quant a xifres, baixen una mica els termòmetres entre 2-3 graus, sobretot a l'interior, a la costa no, però a l'interior sí. Per tant, avui potser és més difícil arribar als 40. Podrà haver-hi algun, però no serà com ahir, que van haver-hi almenys 9 a la xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, es va arribar als 41. Bé, a més, esperem una jornada amb temps una mica més insegur. De fet, ja comencem en presència d'alguns núvols. Hi ha hagut alguns petits ruixats cap a l'Aran. De fet, avui a la Vall d'Aran s'esperava una nit tropical amb valors com ahir superiors als 20 graus i la presència d'aquests ruixats ja han fet baixar una mica el termòmetre amb valors una mica més acceptables, tot i així mínimes a Viella de 18 graus. Per tant, una tendència a que es perdin alguns graus amb la possibilitat d'aquests doncs, ruixats, sobretot al Pirineu, potser als ports i localment amb alguna petita tempesta, de fet guanyant una mica més de terreny, sobretot especialment a la tarda.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Arran d'aquesta calor es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Per tant, una vegada més, prudència, sobretot de cara a aquest cap de setmana. En canvi, a l'incendi del País Valencià, la Vall d'Uixó, els bombers han estabilitzat un 70% del perímetre. Per tant, el panorama és notablement millor que ara fa uns dies. En canvi, l'incendi de Zamora continua francament complicat, sobretot perquè ahir feia molt de vent i això va complicar molt la feina dels bombers. I a França, a les últimes hores, els bombers han dit que les últimes 24 hores han estat les primeres una mica optimistes, han fet servir aquesta expressió, una mica optimistes a l'incendi de la Gironda, prop de Bordeus. Els incendis que continuen sent una de les prioritats informatives de les últimes hores, però ara mateix el tema el tenim a Ceuta.
2: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
3: Más de cuatro horas.
2: ¿Cómo estás?
3: Muy mal. Yo, dos.
2: ¿Dos horas?
3: Sí.
0: El govern espanyol ha enviat l'exèrcit a Ceuta per gestionar l'arribada de milers de persones procedents del Marroc. Es calcula que aquest dijous, només aquest dijous, un miler de persones han entrat a Ceuta de manera irregular i que acumulades doncs, poden ser tranquil·lament bastantes perquè han estat més de 200 o 300 per dia en aquesta setmana. Algunes han arribat a Ceuta nedant, com sentíem ara mateix, d'altres ho han fet caminant, vorejant l'espigó que separa Ceuta del Marroc. És important destacar que 18 persones s'han deixat la vida fent aquest trajecte.
4: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia.
0: És el que deia el president de Ceuta demanant la qualificació d'emergència nacional, per tant que el Ministeri de l'Interior se'n faci càrrec. Des del govern espanyol han dit que això legalment no és possible. Tot i així, Pedro Sánchez ahir va anunciar que avui viatja justament a Ceuta per visitar les instal·lacions i també per veure com es fan aquestes feines de gestió d'aquesta arribada de persones. De portes en fora, a banda d'enviar-hi l'exèrcit, el govern espanyol ha esquivat i ha evitat fer cap retret al Marroc o de sospitar en públic de la passivitat de les autoritats de la frontera. De fet, tot el contrari. Els dos executius, l'espanyol i el marroquí, han parlat de reforçar la coordinació per intentar controlar més la frontera sense entrar en gaires detalls o sense entrar en cap detall de què vol dir això exactament.
5: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos i la Unió Europea.
0: En el terreny polític, evidentment, la dreta i l'extrema dreta hi socaven pas. Sentíem Alberto Núñez Feijóo responsabilitzant el govern espanyol d'aquest episodi, que recorda un de semblant d'ara fa 4 anys. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb calma per saber què ha passat exactament, què pot passar a partir d'ara. En parlem amb la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP. Ho farem aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí una mica més d'una hora, d'aquí una hora i mitja aproximadament. D'altra banda, tenim una altra notícia de la nit.
6: Welcome back to Al Jazeera. We're going to bring you some breaking news. The US President Trump says the border peace has reached a new agreement for the complete disarmament.
0: Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Francament, no està del tot clar si Hamas o Israel han aprovat aquest pla, tot i que la Junta per la Pau, aquell organisme una mica estrany que es va inventar el president dels Estats Units, sí que diu que Hamas ha acceptat el desarmament. També és veritat que l'agència France Press aquesta mateixa nit ha citat dos responsables de la milícia islamista que confirmen la acord, si bé no els anomena pel nom, i per tant hi ha alguns dubtes al voltant d'aquesta qüestió. N'anirem tenint més detalls a les pròximes hores, com també n'anirem tenint més detalls, esperem, de l'escàndol de la FIFA que es va fent gros, gros i gros.
7: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer, it's part of a democràtic...
0: És només una proposta, és només una oferta, és el que s'ha escarrassat, a dir la FIFA, les últimes hores, al voltant d'aquesta idea de donar entrada a inversors privats a l'organització i, per tant, al Mundial. La UEFA, l'organització europea, que forma part de la FIFA, ha confirmat que hi està radicalment en contra i, de fet, ha parlat de boicotejar el Mundial, el masculí i el femení, i el Mundialet de clubs. Avui també en parlarem a l'Àgora amb el Malmer Chen, que sempre és interessant sentir-lo quan es tracta de números i de futbol, i parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Un dia que també ens farem ressò d'una denúncia que ens ha arribat al programa i que us avancem a aquesta hora. Municipis limítrofs del Vendrell, com Roda de Barà, per exemple, han vist com la brossa dels seus contenidors han augmentat i molt, perquè resulta que els habitants del Vendrell diuen no volen la recollida porta a porta, i el que fan és deixar-hi la brossa. Avui ho explicarem d'aquí uns minuts. I encara una notícia de les últimes hores, aquesta de l'àmbit cultural. Now we're all here, we've moved to New York, we found a nice little rental near a sweet little school, now I'm looking a house. S'han sabut els nominats als Premis Mercury, que premien els artistes del Regne Unit. Hi trobem entre els nominats el nou disc de Paul McCartney, el suet, Olivia Dean, però hi ha una certa polèmica perquè no hi ha cap nominació pel West End Girl de Lily Allen.

0: castles in May.
1: Benvinguts a aquest divendres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la Sònia Andoz, la Marta Monforte, el Marc Bataller i el Pere Rossinyol, però, de moment...

0: A les 7 i 9 minuts ens actualitzem amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tancada.
2: La frontera de Melilla per la irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nedant des de les platges marroquines. El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per donar suport als cossos policials de la zona per evitar incidents derivats del fet que la majoria no porten ni roba, ni diners, ni menjar.
0: Emergència nacional.
3: Ceuta, desbordada per la llau humana, ha demanat al govern espanyol que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP. Però Pedro Sánchez ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris.
1: Hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. Rashid Sbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
4: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: El Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya.
0: I el motiu?
3: El govern de Ceuta vincula aquesta situació a la sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant.
0: Bones intencions.
1: El govern espanyol i el del Marroc han acordat implementar mesures pel retorn, com més aviat millor, dels migrants que han entrat els últims dies per l'espigó del Tarajal, però sense cap més concreció. Això ho apunten diversos mitjans de fonts d'interior després que el ministre Marlà ha mantingut contacte amb el seu homòleg marroquí.
0: Sobre el terreny.
2: Justament, Pedro Sánchez viatjarà avui a Ceuta per abordar la crisi migratòria acompanyat del ministre Grande Marlaska.
3: Per la seva banda, el Partit Popular relaciona la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
5: A X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha escrit que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre, diu. Aquesta passada nit, i en un comunicat, el seu cap de files, Núñez Feijó, ha reclamat mesures excepcionals, començant per la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional i sense descartar cap mecanisme. Ja apuntava aquesta línia en un vídeo publicat a les xarxes hores abans.
6: No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
5: Per la seva banda, des de Sumar han apostat perquè es reforci l'acollida i han rebutjat les devolucions de migrants. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de fora.
1: Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya amb l'argument que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Ho ha dit en una piulada X al ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista.
2: Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer als efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea.
3: I la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
0: Ajudes milionàries.
1: Les que rep el Marroc per part de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica fa que Ceuta i Melilla siguin molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord de l'Àfrica.
0: Ignasi Abad.
7: El Ministeri d'Afers Estrangers nega cap relació del que està passant a Ceuta amb la visita recent de Pedro Sánchez a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Segons explica Catalunya Ràdio José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, el règim alauita ha convertit la migració en una eina de pressió política.
8: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países, y sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
7: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Uns desarmats, els altres de retirada.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Segons l'agència France Press, responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord.
3: L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja. El comunicat no fixa calendari, però estableix que s'executaran fases i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització.
1: Trump l'ha qualificat de pas de gegant i ha agraït l'esforç als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. En un minutet arribarem a 7:45, l'àtic de la discòrdia.
2: L'endemà de fer-se pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb 4 immobles més. Espera recaptar 20 milions d'euros que diuen es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
3: Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. No servirà com a oficina ni com a pis perquè el govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
10: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
9: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Operació sortida.
1: Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada sigui poc seguida.
0: Albert Durant.
7: Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Mentrestant, i coincidint amb aquesta operació sortida, avui també hi ha vaga de Renfe. L'aturada l'ha convocada el sindicat ferroviari intersindical. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 9:45 del matí i de 7 a 9:45 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual. Albert Durant, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 d'agost.
2: Atenció a tots els que teniu un vol a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost, dimarts que ve, perquè l'empresa Ground Force ha convocat vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament. És l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres.
0: Radar intel·ligent.
3: Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil mentre condueixen i no portar el cinturó de seguretat.
1: L'aparell està ara en període de proves i entraria en servei a partir del nou Pla de Seguretat Viària 2027-2030.
0: Marta Vallès.
11: Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars que treballen amb intel·ligència artificial. Unes proves que s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 dies més a la P7 a la Roca. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual. Pot captar si un conductor porta el mòbil damunt les cames.
12: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
11: Aquests nous radars amb intel·ligència artificial es desplegaran a partir del pròxim Pla de Seguretat Viària. Des de la Roca del Vallès, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. Bon pronòstic.
2: A l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, després que els bombers aconseguissin estabilitzar el 70% del perímetre, els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents.
3: Encara hi ha 5.200 persones desallotjades, però de mica en que es van aixecar les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees.
0: València, Alba Barbosa.
13: L'evolució del foc és positiva i els bombers no preveuen que hi pugui haver grans reproduccions. Més de la meitat del perímetre ja el tenen assegurat i els veïns de 9 municipis han pogut tornar a casa aquest dijous, tot i que encara en queden més de 5.000 de desallotjats. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu, també valorava que han pogut consolidar el flanc esquerre, que és el front que els preocupava.
14: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio incendio, esos perímetros.
15: De manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
13: Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aixecat.
1: L'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila, considerat el més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho va anunciar el president espanyol, Pedro Sánchez.
16: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y, por tanto, vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo. Y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas, tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
0: I un dia més, en alerta.
3: Per l'episodi de calor, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Ahir els termòmetres van arribar als 41 graus a Lleida i s'espera que la calorada continuï de cara al cap de setmana.
0: Oriol Pujador.
17: I és per això que els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en 350 municipis del país. Són una quarantena menys que ahir perquè s'espera que els termòmetres no s'enfilin tant, però també es mantindran tancats els 7 espais naturals que estaven ahir. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, fa una nova crida a la prudència.
18: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
17: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Acusació particular.
1: És el que es planteja els alcaldes afectats per l'incendi de l'Anoia a principis de juliol, després que el jutge enviés ahir a presó el presumpte autor del foc. L'home de 58 anys està acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el del Carme. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
19: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim.
20: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal.
1: Diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe.
0: 7:21, i ho dèiem abans, ho avancem avui en aquest programa. Atenció amb el porta-a-porta polèmic al Vendrell.
3: Arran d'una denúncia ciutadana, Catalunya Ràdio ha pogut saber que municipis limítrofs de la capital del Baix Penedès, com són Roda de Barà o Calafell, han vist com la brossa dels seus contenidors ha augmentat exponencialment, fins a recollir 5 tones de residus extres en un dia. El motiu? Els habitants del Vendrell, que no volen el porta-a-porta.
1: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Des del Vendrell no es volen fer càrrec d'aquesta situació, mentre que la resta de municipis que veuen com la brossa surt dels contenidors ja han pres mesures.
0: Avui en parlarem a l'Àgora amb una afectada i també amb l'alcalde de Roda de Barà. I, mentrestant, més defensa.
3: Per la contractació de la filla de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, com a agent de la policia local. Ara són els serveis jurídics de l'Ajuntament els que defensen en un comunicat un procés de selecció.
0: Maria Rovira.
21: En un comunicat, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir, davant d'aquesta polèmica, que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll, ho consideren un cas de nepotisme evident i també ahir en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més de 2.000 euros.
1: En menjar, en concret, cada català va gastar l'any passat 2.131 euros de mitjana per comprar menjar. És la segona comunitat que fa més despesa per habitant, només al darrere de Navarra, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. En canvi, cau el consum a bars i restaurants. Luis Planas, ministre d'Agricultura.
22: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
3: Això en un escenari en què els preus segueixen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
0: Massa calor també pels musclos.
1: La calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos de la zona del Delta de l'Ebre, el 20% de la collita d'enguany. Això suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros i es tem que les altes temperatures també afectin la cria.
0: 7:23, anem ara amb els esports. Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia.
0: Conflicte obert.
4: El futbol mundial, la UEFA, ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. La FIFA ha volgut aclarir la seva proposta i culpa els mitjans de comunicació de no haver-la explicat bé. Aquesta proposta se sotmetrà a una votació el pròxim 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros.
0: Avui en parlarem d'aquest escàndol de la FIFA a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant, Ricard, sortida.
4: La de Marc-André Ter Stegen, que abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, però Hansi Flick considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. El jugador, en principi, no hauria de ser el partit que el Barça jugarà avui a 3:15 del vespre davant el Birmingham de la segona divisió anglesa. Als entrenaments d'ahir, Rafinha i Balde van fer part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugranes convocats a St. George's Park, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
6: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí. It's a
0: very long journey. Expedientat.
4: El Barça per la denúncia de l'Atlètic de Madrid per haver negociat amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena del club matalasser. Ricky Rubio, d'altra banda, ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Toko Shengeli, en canvi, pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pasqual. I des d'avui i fins dimecres es disputarà l'Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà de nou amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats a la competició, ja que la Federació Internacional ha aixecat totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.
14: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: El 15 de gener del 2013.
23: I el número de la sort, el...
24: 1.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
25: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14159265359 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I arribarem a 8:15 d'aquest matí de divendres amb un dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia, una altra vaga.
28: Biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics.
29: És una vergonya gran, eh? El pobre.
30: Maria Canyes, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
31: Portaveu baixa, eh?
30: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
31: Bé, això és molt bé, Maria Calles. Sí, entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries...
30: Les
31: persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
30: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
31: Ella parla fort. És que ella parla fort.
30: Bueno, perquè soc la bibliotecària.
31: Vale, d'acord.
30: Per cert, aquí
32: ja està fent vaga, d'altra banda.
30: Bueno, Joel, que vas venir a buscar fa 3 mesos l'últim llibre de l'Albert Espinosa i encara no l'has tornat.
2: Ah, sí? Ah! Llegeixes els llibres d'Albert Espinosa?
31: Bueno, és un...
2: L'Albert en una biblioteca... Ah! Imagina't Albert Espinosa en una biblioteca.
31: Era per un amic, no era per mi.
30: Era, sí, mira.
31: Era per un amic que està passant un mal moment.
30: És que, bueno, ja està bé, no? De veritat, que... Bueno. Ah! Mira, si no tornes al llibre, et parteixo les cames.
31: D'acord. Bueno, doncs ja el... Què és aquest soroll?
30: Ha vingut Albert Espinosa a fer una presentació...
5: Pica.
30: La seva cama. Ah!
5: De cama a terra.
2: Maria Callas, perdoni.
30: Un altre avís, jo us expulso, eh? Bueno, són normals.
31: Perdona.
30: Bueno, doncs, com
2: Maria
30: deia...
2: Callas, que només li volia preguntar que, en què consistirà la vaga.
30: Doncs, com deia, tenim previstes diverses accions, no? Sí. Per exemple, no canviarem els diaris de la biblioteca, de manera que quan els avis vinguin a llegir-lo, doncs es trobaran cada dia el mateix. Eh?
31: Home, això no...
30: És molt lleig, seu...
7: És molt lleig. Bueno, també et diré que no hi ha molts que no s'enteraran, eh?
31: No, la majoria no.
30: Després el que farem és una vaga de tos.
2: Una vaga de tos, que és una vaga de tos.
30: Cada dia, durant una hora, mentre la gent estigui estudiant o llegint, tu serem tota l'estona.
31: Hosti, això em molesta molt. Sí. Jo quan estudiava, sí, això és el que més em desconcentrava.
30: No et pots concentrar, clar. Prova de llegir alguna cosa, Joan, a veure.
31: A veure, per exemple, doncs ara estic llegint això. Ai, merda, he perdut el fil. Sí, sí,
7: és horrorós.
31: La tosa realment no et permet llegir.
2: Clar, la gent, sí, jo m'acabo enfadant sempre. La gent que té molta tos...
31: Sí. Bueno, i el teatre, és que...
2: I el teatre.
31: En general, la gent que tos...
5: La gent que riu també, eh? Sí.
2: La gent que té tos.
31: Jo recordo molt.
2: I la gent que té un accident petit a la ronda de dalt, a mi em fa enfadar molt, sisplau.
31: Sí, però això ja és culpa de la gent que la va dissenyar sense com es diu allò?
2: Sí, però tu ja ho saps.
31: Voral.
2: Tu ja saps, sí, que la ronda de dalt no té vorals. Per tant, no tinguis un accident.
31: Clar, és que la gent és poc previsora amb això.
8: Silenci, sisplau.
0: 2:15.

0: Molt bon dia de nou. Avui Ceuta és el tema del dia. Totes les mirades estan posades a la ciutat i en la crisi migratòria de les últimes hores. Des de les autoritats de Ceuta diuen que estan absolutament desbordades, que els serveis d'atenció a les persones migrants també ho estan, després que només ahir aproximadament 1 miler de persones, o potser fins i tot més, arribés a Ceuta procedents bàsicament del Marroc, alguns d'ells nedant, però també alguns caminant. El govern espanyol ja hi ha mobilitzat l'exèrcit i ha tancat la frontera a Melilla. Una quinzena de persones. És veritat que han perdut la vida ofegades en aquesta zona. 18 persones és l'últim balanç. Ceuta ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que això no es pot fer, que l'emergència nacional no es pot activar pels fluxos migratoris. Ceuta, mentrestant, ho vincula a la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. També fonts diplomàtiques dels dos governs, l'espanyol i el marroquí, apunten en la mateixa direcció. Avui, Pedro Sánchez, com dèiem, serà a Ceuta. La situació, però, mentrestant, ja s'ha saltat el debat polític.
1: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
0: Aquest serà un dels temes del dia. També, evidentment, no ens oblidem dels incendis. Bon pronòstic per l'incendi del País Valencià, mentre Catalunya es manté el risc molt alt o extrem a un terç del país.
2: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
0: És el que deia Emma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Avui també posarem el focus al porta a porta, la recollida porta a porta d'escombraries del Vendrell. Els municipis del costat es queixen que hi ha veïns que no ho fan i el que fan és omplir-los els contenidors amb ells, els veïns del Vendrell. Roda de Barà i Calafell, els veïns d'altres municipis. Roda de Barà i Calafell, per exemple, diuen que han recollit fins a 5 tones més de brossa extra. Avui en parlarem. Tot això avui, 31 de juliol, dia d'operació sortida, on més activitat s'espera és a l'aeroport del Prat. Hi haurà més vols fins i tot que el 30 de juliol de l'any passat. Avui també hi ha vaga de Renfe, convocada per un sindicat minoritari, la Intersindical. Denuncien avaries en els sistemes de climatització dels trens. No hauria de tenir una gran afectació, però alerta perquè es tracta d'una vaga que afecta tots els trens, des de Rodalies fins a la llarga distància, incloent l'alta velocitat. I els esports, Ricard Isidro.
3: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA mentre es mantingui la proposta de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen marxarà avui cap a Amsterdam per formalitzar la seva sessió a l'Ajax. Per tant, no jugarà l'amistós d'avui contra el Birmingham. I Ricky Rubio seguirà una temporada més amb el Joventut, mentre que Toko Shengelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça.
0: Ens falta el temps. Jofre Genoé, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs comencem aquest divendres amb la presència de més núvols, aquesta xafogor intensa a tota la façana litoral i amb temperatures que de nou han sigut tòrrides puntualment a la costa i molts valors tropicals a l'interior. Tot i així han baixat una mica cap al Pirineu i també en alguns sectors de la Catalunya central. Avui esperem que la calor torni a ser protagonista amb temperatures que arribaran entre els 35 i 40 en molts indrets de l'interior. Potser ja sigui més difícil arribar als 40 i sobretot

0: AVE que ha sortit de Figueres cap a Madrid, que va mitja hora tard. Havia de passar per Sants a un quart de vuit, però no ho farà fins a passats tres quarts. I d'altra banda, hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14, entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques, la Plana Picamoixons, per una incidència operativa.
1: Gràcies, Maria. I les carreteres, Mariluz García, bon dia.
2: Bon dia, doncs amb algunes aturades molt puntuals. A l'AP7, lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, la C59 a Caldes de Montbui, en sentit sud, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C58 a l'altura de Badia per enllaçar amb l'AP7, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i les rondes de Barcelona amb algunes petites aturades en sentit Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz.
2: Fins ara.
1: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Monforte, Marc Bataller, Pere Rossinyol i Sònia Andolf. De moment... comencem a fer el repàs als diaris, com sempre a aquesta hora, amb les portades i les opinions destacades. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui, la crisi migratòria de Ceuta, tot a les portades.
4: Doncs sí, el País parla de col·lapse a la frontera i defineix la situació com un repte humanitari i diplomàtic.
5: El Mundo, en la seva editorial, diu que la crisi migratòria ha enxampat l'executiu de Sánchez sense efectius, amb només 15 policies i 40 guàrdies civils custodien la frontera.
4: La Razón parla d'un mal govern que arriba tard i a l'ABC el periodista Ignacio Camacho va un pas més enllà i diu que aquest estiu, amb totes les seves crisis, està marcant el final de la legislatura.
5: I un altre tema que omple les columnes d'opinió és el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso. La Vanguardia defineix com a magnànim l'anunci de la Comunitat de Madrid de vendre l'immoble per ajudar víctimes dels incendis.
4: El Mundo, el columnista David Mejía, desconfia de la versió oficial de la comunitat i literalment diu que no es vol imaginar com serà la veritat si una regió com un pressupost com el de Madrid necessita vendre un pis per finançar la reconstrucció d'una comarca.
5: I al Punt Avui, el periodista Xavi Sala Puig també dedica la seva columna a les polèmiques d'Ayuso i compara la presidenta madrilenya amb l'alcaldessa de Ripoll. Totes dues han protagonitzat els titulars aquests darrers dies amb temes dubtosos per l'opinió pública.
4: I un últim apunt. La FIFA i la privatització del Mundial tampoc s'escapen de les pàgines d'opinió. El País diu que Infantino ha provocat un terratrèmol polític internacional que pot trencar les relacions entre la Federació Internacional i l'Europea.
1: Continuem el repàs a la premsa amb notícies que hem trobat a la premsa digital, en aquest cas. El repassem amb el Pau Bertrolí i la Sílvia Comet. Goig sense alegria. No es pot cobrar un premi de 35.000 euros de l'ONCE.
5: Sí, és el cas de la Carmen, de 79 anys, que ja pensava destinar el premi a fer un viatge per Portugal. La sorpresa va ser descobrir que el seu nom apareix al registre d'autoprohibició dels jocs d'atzar. El seu marit, que va morir fa un any, la va inscriure el 2012 sense permís i sense que ell en tingués constància. Ara la dona lluita als tribunals perquè es declari nul·la la inscripció i així poder cobrar el premi. Ho llegim al HuffPost.
1: Classes de natació per 10.000 nens a les costes de Gaza.
6: Les platges del centre de Gaza s'han convertit en una escola improvisada de natació que aspira a ensenyar a nedar 10.000 nens en els pròxims mesos. La idea és de l'Imad Tantish, entrenador i coordinador de la iniciativa. El projecte ja compta amb més de 50 monitors de natació i té capacitat per ensenyar a nedar 2.500 nens i nenes cada mes. La majoria dels infants que hi assisteixen són víctimes de guerra i també supervivents de les zones costaneres. Ho llegim a la Razón.
1: Finlàndia reobre el debat sobre l'edat ideal per començar a conduir.
5: I ho fa a conseqüència d'una conductora de 17 anys que ha estat enxampada a 155 km per hora en una carretera limitada a 100. El cas ha cobrat especial rellevància perquè s'ha produït poc després que el país hagi endurit la normativa respecte als menors d'edat que es treuen el carnet. Finlàndia és dels pocs països europeus on els joves de 17 anys poden conduir si obtenen un permís d'excepció que es concedeix quan s'acrediten dificultats per desplaçar-se als estudis o a la feina o a una activitat esportiva habitual. El país s'ha donat de l'augment dels menors implicats en sinistres i ha introduït recentment una prohibició, que és que no puguin conduir entre les 12 de la nit i les 5 del matí. Ho llegim al País.
1: I es confirmen les sospites. El túnel del Cadí està entre els peatges més cars de tot Espanya.
6: És el segon peatge més car per quilòmetre. Travessar la infraestructura costa 14,56 euros per un recorregut de 30 quilòmetres, un preu que equival a 0,49 euros el quilòmetre. Una xifra que només superen els túnels d'Archanda a Bilbao, amb un cost de 0,51 euros el quilòmetre. Per darrere hi apareix el túnel de Vallvidrera amb una tarifa de 0,131 euros per quilòmetre en el tram més car. Les xifres són de l'últim informe d'Automobilistes Europeus Associats i ho recull el diari de Girona.
1: Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solanes.
0: Al Marroc, el diari Assabà xifra en 20.000 les persones que han arribat a Ceuta els últims dies en una de les onades migratòries més grans que ha viscut la ciutat autònoma, a la qual el rotatiu es refereix com a enclavament ocupat. Assabà explica que un gran nombre de joves

0: continuen desplaçant-se des de diverses ciutats marroquines cap a la frontera fins al punt que la carretera que hi condueix està completament congestionada i això provoca caos i desordre. De fet, l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un tema que trobem destacat als principals diaris internacionals, des dels francesos Le Figaro o Le Monde fins al nord-americà Wall Street Journal, passant, entre molts d'altres, pel Guardian britànic. A l'edició digital del New York Times és el principal tema de portada, amb vídeo inclòs de centenars de joves arribant a les platges de Ceuta. I al Corriere della Sera destaquen el titular principal de la portada, la petició de Giorgia Meloni, que ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya, amb l'argument que la immigració irregular és un perill per a la seguretat nacional.
1: El Wall Street Journal explica que Elon Musk prepara el terreny perquè Tesla i SpaceX es fusionin. Per ara són dues empreses independents, però Musk, que és propietari de totes dues, tindria la intenció d'ajuntar-les. I per aplanar el camí a aquesta fusió, hauria demanat als executius de Tesla que comencin a mirar com poden deixar part el negoci que tenen a la Xina, segons explica el diari. De moment, Elon Musk ha desmentit aquestes informacions, però la notícia ha aixecat polseguera en el món econòmic. Mentrestant, Cinco Días destaca que la gran banca polvoritza els seus rècords i guanya un 18% més en el primer semestre de l'any. I és que les cinc principals entitats, el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell i Banc Inter, han sumat uns guanys de 19.800 milions d'euros entre gener i juny. A Expansión, llegim que Naturgy ha iniciat a contrarrellotge negociacions amb diversos subministradors mundials per esquivar el gas rus, que suposa el 20% del subministrament a Espanya. Ja fa més d'un any que la Unió Europea abandonaria el bloqueig energètic a Rússia, prohibint importacions de petroli i de gas. En el cas del cru ja s'aplica, però pel que fa al gas, l'embargament comercial serà del tot efectiu a partir de l'1 de gener del 2027.
2: Quatre minuts i arribarem a tres quarts de vuit. La premsa esportiva, Ricard Isidro.
3: Mundo Deportivo, entrevista a Fermín López el dia que el Barça juga un amistós contra el Birmingham. El migcampista o davanter, segons convingui, crec que estan llestos per la Champions i Joan Puquí el considera una arma letal a l'atac. Xavi Ortuño, director de l'esport, critica la iniciativa de la FIFA de crear una empresa que gestioni els esdeveniments com el Mundial. Ortuño diu que el dia que la pilota rodi pels dividends i no pel joc, el producte perdrà tot allò que li dona valor. I el periòdico Fermín de la Calle compara la utilitat dels planters del Barça i el Madrid. Mentre els blaugranes formen jugadors per ser determinants del primer equip amb un tipus de joc molt determinat, com seria el cas de Fermín López, el Madrid crea jugadors per després ser venuts per fitxar galàctics. De la Calle diu això després que el Club Blanc hagi rebut 226 milions amb la venda de jugadors formats a la fàbrica.
2: I després de la premsa esportiva, la premsa del cor, Carlos San Andrés.
4: Doncs avui, en plena onada de calor, farem que de cara al cap de setmana la temperatura pugi encara una miqueta més. I és que fa unes hores es publicava la nova edició del rànquing Personality Media, que, entre altres coses, tria per votació popular quins són els famosos més sexis de l'estiu. Segons el criteri de gairebé 4.000 entrevistats, la reina i el rei de la bellesa de la temporada estival són Ana de Armas i Maxi Iglesias. Al top femení trobem en segona posició la cantant Edurne i amb el bronze l'actriu Kira Miró, mentre que el trio masculí el completen el supermodel català Andrés Belencoso i l'actor Martinyó Ribas. Si aquest cap de setmana us els trobeu a la piscina o superant una terrasseta, intenteu trobar-li algun defecte. Potser són els més guapos de l'estiu, però recordeu que també són ben humans, com nosaltres.
5: Catalunya Ràdio. Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
6: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
7: Aquest estiu, crims.
6: És un veí que sortia bé de casa seva i li han disparat.
7: A Catalunya Ràdio.
8: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
7: Posem llum a la foscor.
9: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
7: Què va passar? Qui ho va fer?
10: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
7: I per què?
11: No ser perquè cogi el martillo i la pega.
7: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
12: Comencem.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Vinga, Mireia Isar, molt bon dia.
16: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
16: Doncs el multiinstrumentista Bill Berry, un dels fundadors de REM.

0: que va ser bateria de la banda fins als anys 90, fa 68 anys i ara fa de ramader. M'ha servit d'excusa per aquesta cançó, perquè entre terratrèmols i incendis, no, lliga bastant.
1: I tant.
0: Dos músics més, Fatboy Slim en fa 5 menys, 63, i el cantant de The Corrs, Jim Corr, 62. Passem a la gran pantalla. L'actriu Geraldine Chaplin, filla de Charles Chaplin, avui arriba als 82. I Wesley Snipes, conegut sobretot per interpretar Blade, el caçavampirs de Marvel, en fa 64. També bufa espelmes avui la famosa i controvertida autora de Harry Potter, J.K. Rowling, 61. I el cuiner basc Juan María Arzak, que en fa 64. No sé si es fa ell el pastís.
2: Segur que sí.
0: T'estimo, no?
2: Sí. Sí, el santoral.
0: Avui, últim dia de juliol, és Sant Ignasi de Loyola, però també agafa paper i boli Sant Germà, Benigne, Godefrid, Firmus i Dionís. I crec que ara que començo vacances em quedo amb aquest últim.
2: Dionís, no?
0: Sí, sí.
2: Sí, sí, Mireia. I repassem ara mateix, com cada dia que es torna, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
3: Soc l'Eva Portell, de la llibreria La Gralla de Granollers, i aquest estiu vull recomanar Setembre Negre, de Sandro Veronesi. Un home als 60 anys rememora la seva adolescència a l'estiu del 72 a la Toscana. Són unes vacances marcades per dies de platja, Jocs Olímpics i el primer amor, però també per l'engany i la pèrdua de la innocència. El recomanaria a aquells lectors que els agraden les històries personals, però que alhora són un retrat d'una època, i sobretot els amants de la bona literatura italiana.
2: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la sèrie Rivales.
4: Està basada en fet real sobre el despietat món de la televisió a Anglaterra a finals dels 80, principis dels 90. Se centra en la rivalitat entre un aristòcrata carismàtic, que a més és un polític conservador, i un lord, que és un implacable magnat de la televisió regional. Les seves disputes també arrosseguen els periodistes que treballen amb ells. Traïcions, enveges, matrimonis en crisi, afers amorosos i lluites de poder fan un còctel molt divertit i amb una ambientació i música dels 80 fantàstica. Per si no n'hi hagués prou, el malvat protagonista l'interpreta el gran David Tennant. Té dues temporades i és a Disney+.
2: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
7: Más de 4 horas.
6: ¿Cómo estás?
7: Muy mal.
8: Llevamos 30 cadáveres en este 2026. Solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4.
9: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo la política internacional como moneda de cambio para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
10: L'ati comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera.
11: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste.
12: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
13: Les motivacions que aporten una persona a que la foca al bosc no te les expliques des del seny.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Utilització.
0: Acció d'utilitzar, servir-se d'algú o alguna cosa. L'arribada de persones migrants de manera massiva a Ceuta torna a obrir el debat sobre la gestió de les fronteres a Europa. Mentre els dirigents es discuteixen pels termes i mesures que cal prendre, centenars de joves i famílies desesperançades són utilitzats com a mecanisme de pressió entre països o partits.
2: Contundència.
0: Qualitat de contundent, que actua amb decisió i valentia. És el que li falta molts cops a la justícia quan ha de decidir mesures de protecció per a dones que estan patint violència de gènere. S'ha sabut ara que en l'últim crim masclista la fiscalia havia demanat una ordre per protegir els menors i una alternativa d'habitatge per a la dona. El jutge ho va desestimar.
2: Plantada.
0: Acció de plantar, deixar, abandonar algú. Això és el que ha dit que farà la UEFA davant els plans del president de la FIFA d'obrir a inversors privats competicions com el Mundial. L'organisme europeu avisa que donarà suport al boicot a les competicions del màxim organisme del futbol mundial si Infantino tira endavant el seu projecte.
2: Posa-m'hi ara 3 xifres amb el mal presseguer. 18.
14: Són els migrants morts quan intentaven entrar nedant a Ceuta. Així ho han confirmat les forces de seguretat. Després de tancar la frontera entre Melilla i el Marroc, Pedro Sánchez viatjarà avui amb Grande Marlaska per gestionar la situació. Mentrestant, el govern italià estudia suspendre l'acord Schengen amb Espanya.
2: 20 milions.
14: Són els euros que el govern de la Comunitat de Madrid destinarà a reparar els danys causats pels incendis. L'origen d'aquests diners es trobarà a les vendes dels immobles residencials que el govern d'Ayuso utilitzava com a oficina sense llicència. Entre les propietats a la venda hi ha l'àtic de Chamberí amb què va esclatar la polèmica.
2: 35.
14: Són els morts pel terratrèmol que hi va haver dimarts al Japó. La magnitud va ser de 7,1. Els equips de rescat continuen buscant persones atrapades sota les runes d'un centre comercial. També hi ha centenars de ferits i més de 9.000 persones que segueixen en centres d'evacuació enmig d'una onada de calor extrema.
2: I les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera, si veu un trofeu daurat dels que es concedeixen per mèrits esportius, és una copa de més de 3 metres d'alçada i hi ha gent que s'hi acosta per fer-hi fotos.
4: És un trofeu, sí, però no vol ser un premi, tot el contrari. Està situat al Foley Square de Nova York i és una burla contra Donald Trump per la gestió de la crisi amb l'Iran. Hi ha aparegut de la nit al dia i es tracta de l'última instal·lació satírica del col·lectiu artístic Secret Handshake. Aquest trofeu denúncia ja havia aparegut abans a Washington. A través d'un comunicat, el moviment artístic convida la població a acostar-se al monument i participa en la protesta.
2: Segona imatge. Hi podem veure tres ossos, un de gran i dos de més petitons. Podria ser una mare i dos cadells que es mouen tranquil·lament entre la vegetació d'un bosc.
4: Són tres exemplars, dos bru al Pirineu català. Escenes com aquesta són al centre d'una proposta que guanya força a Europa, el turisme de naturalesa que inclou l'observació d'ossos, segons publica el periòdico. L'os bru es va començar a recuperar la serralada als anys 90 i la convivència amb els plantígrads ha generat algunes tensions amb la població de la Vall d'Aran o el Pallars Sobirà. Tot i això, cada cop més persones s'acosten al Pirineu per observar aquesta espècie en el seu hàbitat.
2: I la tercera imatge del dia ens arriba des d'Alemanya, un país que, per cert, ha anunciat que vol formar l'exèrcit més gran d'Europa. En aquesta imatge, la fotografia del dia, hi veiem una estació de metro, la de la línia 8 d'Alexanderplatz, a Berlín, a les tanques publicitàries, a totes, nois vestits amb uniforme militar. Berlín, Jordi Regàs, de què va tot això?
1: Alemanya necessita 80.000 reclutes més si vol assolir els objectius que el govern s'ha posat pel 2030. Ja fa mesos que el canceller i tots els ministres sacsegen amb força el fantasma de la por d'una invasió russa. Però, de moment, els voluntaris són pocs. Abans de reintroduir el servei militar obligatori, que tindria un alt cost electoral, el govern mira de seduir els més joves. I per això, la publicitat al metro i a les estacions de tren. El missatge, la mili és una passada i et paguen un bon sou.
2: Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit a Ceuta i tanca la frontera amb l'illa.
15: Ceuta, desbordada per l'allau humana, ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que no es pot activar pels fluxos migratoris. Més d'una quinzena de persones han perdut la vida ofegades. Rashid Esbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
8: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Ceuta ho vincula a la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant.
16: Avui s'hi desplacen Pedro Sánchez i Grande Marlaska. El govern espanyol i el del Marroc haurien acordat mesures pel retorn el més aviat possible dels migrants, sense concreció. Itàlia demana tancar l'espai Schengen amb Espanya.
2: La Comunitat de Madrid fa marxa enrere amb l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
15: El govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb 4 immobles més. Esperen recaptar 20 milions d'euros que diuen que es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
2: I avui és dia d'operació sortida.
16: Avui es preveu que sigui el dia de més afluència de l'operació sortida de l'estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui.
2: Tenim encara risc d'incendis molt alt, però bon pronòstic a l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià.
15: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre, però encara hi ha 5.200 persones desallotjades. D'altra banda, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila.
2: I el que dèiem, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç de Catalunya.
16: Ahir es van arribar als 41 graus a Lleida. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Molta vigilància en qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
2: Us avança avui al matí de Catalunya Ràdio. Roda de Barà i Calafell recullen fins a 5 tones més de brossa extra pel porta-porta del Vendrell.
15: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Els municipis veïns del Vendrell ja han demanat prendre mesures.
2: El Teatre Grec tanca l'edició del 50 aniversari, del Festival Grec, amb 143.000 espectadors.
16: I un 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Alguns dels muntatges, especialment els internacionals, han exhaurit totes les entrades.
18: Bon dia, doncs continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures que ens han dut una nova matinada de valors tropicals a gran part del país i fins i tot aquests valors tòrrids més de manera puntual a la costa central i sobretot cap a les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la costa. Bé, avui esperem que la calor torni a ser protagonista. Continuem amb aquests valors de plena canícula per sobre del que seria habitual, tot i que podem perdre alguns graus. De fet, s'esperen 2, 3, 4 graus menys que ahir a l'interior, no pas a la costa, que no varien gaire els termòmetres i amb molta xafogor. Serà més difícil, per tant, arribar als 40, o en tot cas, de manera molt més puntual, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. I serà una jornada amb més presència de núvols, sobretot més a la tarda que al matí, tot i que aquest matí ja n'hi ha alguns. De fet, hi ha hagut aquesta matinada algun ruixadet cap a l'Alt Pirineu, i esperem doncs, que el risc de ruixats i nuvolades augmenti al llarg del dia, i sobretot a la tarda, que en el Pirineu o a la zona dels ports fins i tot podria haver-hi alguna petita tempesta. Al llarg d'aquest cap de setmana, la calor continuarà intensa, amb valors similars als d'avui.
2: Com duia el trànsit ara mateix amb l'equip viari, la Mariluz García. Bon dia, Mariluz.
19: Hola, bon dia. Hi ha lentitud en alguns punts. A la P7, de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, i a Mollet del Vallès, direcció Girona, la C58 a Badia i de Montcada, a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, la C59 a Mollet del Vallès, en sentit sud, C17 a Parets del Vallès, cap a Vic, C60 a la Roca del Vallès, direcció Mataró, i les rondes, ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta.
2: Gràcies, Mariluz García. Ens falta el transport públic. Maria Fernández Noguera.
16: Doncs avui amb la vaga de Renfe, ara al matí, en l'hora punta, fins a 9:45, els serveis mínims són del 66%, i de moment Renfe el que ens diu és que aquests serveis mínims s'estan complint. Després recordem que fins a les 5 de la tarda els serveis mínims fixats són del 33%. D'altra banda, veiem retards d'uns 10 minuts a diverses línies, com l'R16 o l'R11, i hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14, entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques, també fins a la plana Pic Camoixons per una incidència en l'operativa.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
5: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
20: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
5: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
20: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
5: Tot es pot parlar.
20: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: 3 minutets per arribar a les 8 del matí d'aquest últim dia del mes de juliol. Avui molts comenceu vacances, i es nota, també l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Però en qualsevol cas, a aquesta hora el que sempre fem és dedicar una cançó a qui vulgueu, pels motius que vulgueu. La cançó original, ja sabeu que el Manu té festa fins al setembre. Per arribar a les 8 sentirem un oient del programa que vol dedicar aquesta cançó a una persona especial. Ho podeu fer enviant una nota de veu, al 636-360609, 636-360609. Ens dieu a qui li dediqueu, quina cançó és, per què, si voleu. Per exemple, és el que ha fet la Montse.
1: Bon dia, des de la Ràpita, les Terres de l'Ebre. Demà, 1 d'agost, serà l'aniversari de mon fill Pep i espero que passi un dia d'aniversari fantàstic, perquè 21 anys no es fan tots els dies. Per això, m'agradaria escoltar una cançó que ens agrada moltíssim als dos, de Joan Rovira, que es diu M'agrada. És una cançó plena d'optimisme i alegria, tal com és mon fill. Pep, sigues sempre feliç en tot allò que facis. Xala moltíssim i no oblides mai com t'estima ta mare.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 8. I comencem amb els titulars, el primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Hi ha algunes aturades puntuals a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en direcció Barcelona-Tarragona, també a Mollet del Vallès en direcció Girona, la C58 a l'altura de Badia i de Montcada a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B23 des d'Esplugues a l'entrada per la Diagonal, C59 a Mollet del Vallès en sentit sud, la C60 a la Roca del Vallès direcció Mataró i algunes petites aturades a les rondes en sentit Llobregat.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit i tanca la frontera amb Melilla davant el caos provocat per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre el Marroc actua amb gasos lacrimògens i canons d'aigua contra els qui ho volen intentar, la majoria joves. Des de Madrid s'afirma que s'ha tancat un acord amb mesures per accelerar la repatriació d'aquestes persones. La situació a la ciutat autònoma reactiva els discursos de l'extrema dreta i porta a Itàlia a reclamar l'exclusió d'Espanya de l'espai Schengen. La Casa Blanca ho vincula a polítiques migratòries que atribueix a l'extrema esquerra del govern espanyol, mentre Brussel·les ofereix el suport del dispositiu de control de fronteres Frontex. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional, on s'han cremat 77.000 hectàrees. Avui serà el dia de més activitat d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona, amb una xifra rècord de 1.142 operacions i un 5% més de vols que l'estiu de l'any passat en el conjunt de l'operació sortida d'aquest cap de setmana. El personal de terra de l'empresa aeroportuària Ground Force farà una vaga indefinida a partir del dimarts 4 d'agost i un sindicat minoritari ha convocat per avui aturades a Renfe. Una nova entrega de la saga Spider-Man lidera les estrenes d'aquesta setmana. Aquest agost intentaran lluitar als cinemes contra aquesta Brand New Day. També els títols Insidious, En Mar Abierto o Cuenta Atrás.
3: Esports.
4: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la FIFA de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Tot això el dia que el Barça juga un amistós davant el Birmingham a 8:45 del vespre. Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya, mentre que el Barça, Toko Shengeli, pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
1: I el temps. Avui la calor afluixarà poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2-3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè, amb algunes nuvolades més abundants de cara a la tarda i amb ruixats al Pirineu. Localment poden arribar amb tempesta.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org
5: Renault.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
11: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Bon dia, avui és dijous 31 de juliol. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels d'avui. Castelldefels expressa el seu condol per les víctimes de la violència masclista. L'Ajuntament ha mostrat el seu condol pels assassinats masclistes confirmats durant el mes de juliol a l'Estat i ha reiterat el seu compromís en la lluita per erradicar qualsevol forma de violència contra les dones. Recorda també que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes i funciona 24 hores i no deixa rastre la factura.

0: Últim dia per inscriure's a les prenyes de la Festa Major d'Estiu. Avui, 31 de juliol, finalitza el termini per formar part de les primeres penyes de la Festa Major d'Estiu de Castelldefels. La iniciativa vol fomentar la participació ciutadana i la convivència, i cada penya haurà d'estar formada per un mínim de 10 persones per participar tant als actes festius com en activitats exclusives organitzades per l'Ajuntament. I a l'agenda del dia, avui divendres 5 de la tarda, de 5 de la tarda a 9 del vespre, al local de l'Associació de Veïns de Vista Alegre acull una nova tarda de jocs de taula. A 2:15 del vespre, el Palm Market ofereix música en directe amb l'actuació de Mala Vida. I a partir de les 11 de la nit, el programa A la nit, altra moguda, proposa activitats com mural comunitari, escape room i la Sertac. I a l'agenda del cap de setmana. Demà dissabte, a 8:15 del vespre, al Palm Market continua amb un espectacle infantil de Mario Bros. Diumenge, d'11 del matí a 7 de la tarda, hi haurà jornada de portes obertes al castell. A 8:15 del vespre es faran ballades de sardanes a la plaça de l'Església i a la mateixa hora al Palm Comedy El Confessionario a la plaça de les Palmeres. La jornada es tancarà a 9:15 del vespre amb el concert gratuït del London School Symphony Orchestra al pati del castell. Comencem.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs comencem obrint aquest de Castelldefels Desperta doncs, amb la informació de que 7 dones assassinades per violència masclista van ser assassinades durant aquest mes de juliol. Aquesta és la dada que deixa un nou balanç tràgic a l'estat espanyol i que torna a posar sobre la taula una realitat que continua afectant milers de dones. Segons les dades oficials, amb l'últim cas confirmat, el nombre de dones assassinades per violència masclista arriba ja a 32 durant aquest any 2026 i a 1.373 des de que van començar a recopilar aquestes estadístiques l'any 2003. Una situació que també té conseqüències directes sobre els infants. Aquest any ja són 22 els menors que han quedat orfes com a conseqüència d'aquesta violència. Davant aquesta realitat, l'Ajuntament de Castelldefels ha volgut mostrar el seu condol i recordar que la lluita contra les violències masclistes passa també per la prevenció, la informació i la sensibilització. I precisament en aquesta línia treballa un servei que durant els últims anys s'ha convertit en habitual a moltes de les celebracions de la ciutat, el Punt Lila Plus. Es tracta d'un dispositiu que hem vist aquest estiu a les festes del mar, a la Revetlla de Sant Joan o actes del Mundial de Futbol Femení, però que no només actua quan hi ha una situació d'emergència. La seva principal funció és prevenir, crear espais segurs i oferir informació a la ciutadania. Ens ho explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament. L'escoltem.
1: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis i els recursos necessaris.
0: El Punt Lila Plus també forma part d'un protocol municipal que coordina la feina dels equips de prevenció amb la policia local i els diferents serveis implicats perquè quan es detecta una situació de violència, l'atenció sigui ràpida i especialitzada. Escoltem l'Anna Dolors Rodríguez.
1: El policia està coordinat directament amb els agents que estan al Punt Lila, que són els encarregats d'activar els cossos policials, que són els que estan especialitzats en el que és la intervenció directa en casos on es produeixi aquest tipus d'agressió. El que fa el servei de Punt Lila és aquest acompanyament, aquesta contenció fins que arriben als cossos policials. Penseu que les persones que estan fent aquest tipus de servei, doncs alguns dels requisits és que tinguin coneixement dels recursos que hi ha a territori en relació amb les violències masclistes i la LGTB-fòbia. També són persones que tenen formació i coneixement de què són les violències masclistes i què és la LGTB-fòbia i d'alguna manera també coneixen els protocols. A part, depenen d'una persona que coordina aquests serveis, que aquesta sí que li demanem un plus encara més d'especialització, que també és l'encarregada de vetllar que el protocol i les intervencions que es fan doncs, s'adequin als nostres protocols que tenim l'Ajuntament i a la normativa que en el marc català doncs, ens dona paraigües.
0: Però més enllà de l'actuació davant una possible agressió, una part molt important del treball és la sensibilització. Parlar amb la ciutadania, trencar mites i aconseguir que la prevenció sigui una responsabilitat compartida. Durant l'any 2025, els punts liles de Castelldefels van registrar 2.504 atencions i una de les dades més destacades va ser l'increment de consultes fetes per homes que van passar de 658 a 1.060 en només un any. Un canvi que, segons Anna Dolors Rodríguez, demostra que cada vegada més persones entenen que aquesta és una qüestió que implica tota la societat.
1: Nosaltres veureu sovint que fica Punt Lila i un més al final, no? I és aquesta vessant doncs, també que diem Punt Lila irisat, no? Que destaquem que també abordem totes les, violències LGTBI-fòbiques, perquè creiem que d'alguna manera doncs, aquests espais han de ser segurs per tots i totes. I després també hi ha aquest mite, no?, que aquest tipus de recursos només s'orienten a les persones que poden ser agredides, i pensem que els espais són segurs en tant quan tots i totes tenim una actitud concreta. Vull dir, no és una cosa d'un agressor i una víctima, sinó és una cosa de tothom i de tots i totes. Per tant, sempre donem tips cap a les dones, cap als homes, però també per les persones que estem al costat, perquè al final les festes i els espais són més lliures i segurs si tots i totes ens ho creiem i fem possible que ho siguin.
0: A més, el servei continua ampliant la seva presència. Aquest, com escoltàvem, aquest 2026 ja està present en diferents esdeveniments de la ciutat i ho continuarà fent durant els pròxims actes festius. I recordar, com escoltàvem, que el Punt Lila també incorpora la prevenció de les violències LGTBI-fòbiques, reforçant el missatge que els espais d'oci han de ser llocs de convivència, respecte i llibertat. Des de Castelldefels recorden que davant de qualsevol situació de violència masclista es pot contactar amb la policia local al 092, amb el 016, disponible 24 hores, o amb el 112 en cas d'emergència. També es pot contactar amb el SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Castelldefels, que ofereix atenció social, psicològica i assessorament jurídic, perquè davant una realitat que continua deixant víctimes, la resposta passa per actuar, però també per prevenir. I aquesta és precisament la funció del Punt Lila Plus, aconseguir que cada vegada més persones identifiquin, rebutgin i ajudin a aturar qualsevol forma de violència.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs canviem de tema i parlem de la futura reorganització de l'atenció primària a Castelldefels perquè fa un nou pas, però ara és el torn de la ciutadania. El Departament de Salut de la Generalitat ha obert el període d'informació pública perquè veïns, entitats i col·lectius puguin presentar al·legacions sobre la creació de la nova àrea bàsica de salut Castelldefels 3, que donarà servei des del futur cap la Muntanyeta. Aquest tràmit, recordem que estarà obert fins al 5 d'agost i permet consultar tota la documentació del projecte i fer arribar observacions o propostes abans que la nova delimitació de les àrees bàsiques de salut sigui definitiva. Es tracta d'un procés que no és nou. De fet, la reorganització de les ABS es treballa ja des de l'any passat en diferents fases de participació pública. Durant aquest temps, l'Ajuntament de Castelldefels ha expressat el seu suport a la creació d'aquesta tercera àrea bàsica de salut, considerant que és una oportunitat per reforçar l'atenció sanitària al municipi. Ara bé, el consistori també insisteix que aquest canvi ha d'anar més enllà d'un simple canvi sobre el mapa. Les al·legacions que tornarà a presentar reclamen que el nou CAP compti amb professionals i els recursos necessaris perquè l'ampliació del servei sigui real. També demana garantir una pediatria de proximitat, respectar la lliure elecció del centre de salut i assegurar una bona accessibilitat per veïns i veïnes i revisar la delimitació dels barris perquè s'ajusti millor a la realitat de la ciutat. En definitiva, el debat no només és on es dibuixen les noves àrees sanitàries, sinó que aquest canvi repercutirà en el dia a dia dels usuaris. L'objectiu compartit és descongestionar els centres actuals i adaptar l'atenció primària al creixement de Castelldefels. Però perquè això sigui efectiu, caldrà que la reorganització vagi acompanyada dels recursos humans i els materials necessaris. Us recordem que les persones interessades poden presentar les seves al·legacions de manera telemàtica a través de tràmits GenCats o bé presencialment als registres habilitats pel Departament de Salut. El termini finalitza el 5 d'agost, de manera que encara hi queden uns dies perquè la ciutadania pugui participar en aquest procés abans que la nova organització sanitària continuï la seva tramitació.
1: Castelldefels Desperta.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres aquest divendres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Hola, molt bon dia. Doncs aquests moments hem de dir que la C31 hi ha l'avariat d'un autobús a l'altura d'Hospitalet en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat, en concret al central, i això provoca 1,5 quilòmetres de lentitud pel que fa a les rondes a mobilitat en sentit Llobregat i pel que fa a la P7 destacar un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona. Però de moment no hi ha gaires incidències, ja s'ha avançat aquest divendres, segurament la situació es compliqui, per això us demanem cautela. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Sílvia de l'Amo, i fins dilluns.
1: Igualment.

0: Doncs com és divendres parlarem de mobilitat perquè hi ha novetats importants per totes aquelles persones que es desplacen a la nit. Recordem que l'àrea metropolitana de Barcelona, AMB, ha reforçat el servei de Nitbus. Tot i que la principal novetat sí que és cert que és una nova línia, que és la N21, que dona servei per primera vegada a Gavà Mar i a Sant Climent del Llobregat, el que sembla és que Castelldefels, amb aquesta nova línia, surt beneficiada perquè tindrà una millora en les seves connexions nocturnes. A partir d'ara, les línies N14 i N16 que uneixen Castelldefels amb Barcelona durant la nit augmenten la seva freqüència de pas. Recordem que en el cas de la N14 els autobusos passen cada 15 minuts en lloc de cada 20 durant tot l'any. I la N16 també ha reforçat el seu servei. A l'estiu, entre el mes de maig i el mes de setembre, i els dissabtes i vigílies de festiu de la resta de l'any, també es redueix l'espera a aquests 15 minuts. Aquesta és una millora que facilita els desplaçaments de les persones que treballen de nit i també d'aquells que surten a gaudir de l'oci nocturn o també d'aquells que necessiten moure's en transport públic quan el servei diürn ja no està en funcionament. A més, aquesta, la nova línia N21 permetrà connectar Gavà Mar amb la xarxa metropolitana nocturna, de manera que també serà molt més fàcil fer enllaços amb les línies que passen justament per la nostra ciutat, Castelldefels. I és que recordem que el servei de Nitbus continua creixent. Segons les dades d'AMB, durant el 2025 es van registrar 10,7 milions de viatges. Aquest és un nou rècord històric que representa un increment del 6% respecte a l'any anterior. Si ho comparem amb el 2023, la demanda ha crescut prop d'un 24%, una mostra de que cada vegada més persones opten pel transport públic també durant la nit. Cal recordar, a més, justament avui, que el Nitbus disposa del servei de parada a demanda. Està pensat especialment per millorar la seguretat de les dones i també dels menors d'edat, permetent baixar més a prop del lloc de destinació. I també recordar que tota la flota incorpora càmeres de videovigilància i és una mesura que, segons AMB, ha contribuït a reduir notablement els incidents. En definitiva, una actuació que reforça la mobilitat nocturna a Castelldefels i al conjunt del Baix Llobregat amb un transport públic més freqüent, més segur i més connectat.
1: Castelldefels desperta.

0: És el moment de veure com tenim el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Aquest divendres arrenca amb temperatures de nou prou elevades a punts de la Vall de l'Ebre, punts també del litoral i prelitoral de Tarragona, on les temperatures no han baixat dels 23, 24, 25 graus. En canvi, en contrast, a les valls del Pirineu, el termòmetre s'ha aturat en uns aproximadament 14, 15, 16 graus. Doncs bé, aquestes temperatures aniran pujant al llarg del dia d'avui, però ja no ho faran tant com la jornada de dijous, amb el que es van assolir valors per sobre dels 40 graus a punts de Ponent i del Pirineu. Avui les temperatures, malgrat que continuaran fent calor, recularan una miqueta i a més tindrem més intervals de núvols. Hi haurà certa inestabilitat que podrà generar alguns ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu i no es descarta que arribin d'altres de l'Aragó a d'altres punts del terç oest del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: I justament comencem també amb una notícia que és bona per la nostra ciutat, perquè cada accident que no es produeix és una bona notícia i les últimes dades de sinistralitat viària a Castelldefels apunten precisament que en aquesta direcció. Menys accidents i menys persones ferides durant la primera meitat de l'any. Segons el balanç de la policia local, entre els mesos de gener i juny s'han registrat 153 accidents de trànsit, amb 81 persones ferides, una xifra que suposa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any passat. També baixa la gravetat dels sinistres. Les persones ferides greus han passat de 8 a 6 en un 25% menys. I igual que ja va passar durant l'any 2025, no s'ha registrat cap víctima mortal a les carreteres del municipi. Des de policia local atribueixen aquesta evolució positiva al treball continuat de prevenció, control i conscienciació que es fa durant tot l'any. Ens ho explica el sotinspector de la policia local, Leo Piqué.
1: Doncs sí, mira, val la pena remarcar que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no hem tingut cap mort, per sort. Però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i, fins i tot, a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que, finalment, els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
0: Tot i aquesta millora de les dades, l'anàlisi també permet veure quins són els àmbits on cal continuar incidint. I un dels principals reptes continua sent la protecció

0: Residents analitzats van detectar la presència d'alcohol o drogues, un factor de risc que continua preocupant i que fa mantenir actives les campanyes de control, especialment durant els mesos d'estiu. En Leo Piqué ens explica aquesta tasca de vigilància i prevenció. L'escoltem.
1: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori, també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i, a la millor, també, dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any. El que passa que ara a l'estiu incidim més.
0: L'estudi de la sinistralitat també permet identificar els punts de la ciutat on es concentren més accidents. Durant el primer semestre, l'Avinguda de la Constitució encapçala aquesta classificació en 13 sinistres, seguida del Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic, amb dues amb 7 accidents. Una informació que serveix per planificar millor els controls policials i també per orientar possibles actuacions de millora de la seguretat viària. Però més enllà dels controls i les sancions des de policia local, insisteixen que el canvi més important passa per la conscienciació ciutadana i per consolidar nous hàbits al volant. Així ens ho destaca el Leo Piqué.
1: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
0: En definitiva, Castelldefels continua avançant cap a una mobilitat més segura, amb menys accidents i menys persones afectades. Tot això, la policia local recorda que encara queda feina per fer, protegir especialment els usuaris més vulnerables, evitar conductes de risc i mantenir el compromís col·lectiu amb una circulació més segura.
2: Castelldefels desperta.

Doncs justament parlem de seguretat viària i doncs, ens volem doncs, instruir en la seguretat viària, que continua sent una d'aquestes prioritats a Castelldefels. De fet, fa només una estona comentàvem que les dades de sinistralitat d'aquest primer semestre mostren una reducció dels accidents, però també en recorden que la meitat de les persones ferides continuen sent aquests usuaris vulnerables, els vianants, els biciclistes, motoristes i els usuaris de patinet, justament ho estàvem comentant. En aquest context, l'Ajuntament de Castelldefels ha tret una licitació del projecte per instal·lar 8 nous passos de vianants intel·ligents amb tecnologia LED, una actuació que té com a objectiu reforçar la seguretat en diversos punts del municipi. La notícia, que inicialment va ser difosa pels canals oficials de l'Ajuntament, també ha tingut ressò en els mitjans especialitzats del sector de la il·luminació i les infraestructures urbanes, com el portal Smart Lighting, que destaca aquesta actuació com un exemple de l'aposta de Castelldefels per incorporar tecnologia intel·ligent per millorar la mobilitat i la seguretat als carrers. Els nous sistemes funcionaran mitjançant detectors de presència. Quan una persona s'apropi al pas de vianants, s'activaran automàticament les plaques LED incrustades a l'asfalt i la senyalització luminosa vertical, fent molt més visible el pas per als conductors.

0: especialment de nit o en condicions de poca visibilitat. Aquestes actuacions estan previstes que es facin als carrers Agustina Aragó i Doctor Ferran, així com a les avingudes Ciutat de Màlaga, Manel Girona, Pineda i Constitució, una de les vies amb més concentració d'accidents segons les dades municipals. En total, estan previst que s'instal·laran 136 plaques LED, a més dels sensors, les unitats de control i la resta d'elements necessaris perquè el sistema funcioni de manera automàtica. I recordem que aquesta actuació dona continuïtat als tres primers passos de vianants intel·ligents que l'Ajuntament ja va posar en marxa entre els mesos de desembre i gener, una iniciativa que ja es va presentar públicament a través de la pàgina de l'Ajuntament, l'aplicació municipal i les xarxes socials institucionals tant de policia com de l'Ajuntament. Aquesta és una mesura que s'emmarca en l'estratègia municipal per avançar cap a una mobilitat més segura, fent servir la tecnologia per protegir els col·lectius més vulnerables i reduir el risc d'atropellaments en els punts amb més intensitat de trànsit.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs us volem recordar que han nascut a les penyes de la Festa Major de Castelldefels i avui és l'últim dia per poder presentar la vostra penya a l'Ajuntament. Recordeu que aquesta novetat està pensada perquè la ciutadania tingui encara més protagonisme. Aquesta és una proposta que vol omplir els carrers de colors, participació i d'ambient festiu, però sobretot convertir els veïns i veïnes en una part activa de la celebració. Recordem que una festa major no és només el programa d'activitats, els concerts o els actes tradicionals, també és la gent que la viu, les colles que es troben cada any, les amistats que es creen i aquells grups que donen personalitat pròpia a aquestes festes tan tradicionals. Recordem que les penyes són una figura molt arrelada a moltes festes populars del territori. En altres poblacions també es fan aquest tipus de penyes. I a Castelldefels arriben amb la voluntat de fomentar la convivència, reforçar aquest sentiment de pertinença i donar més espai a la participació ciutadana. La idea és que grups d'amics, famílies, veïns d'un mateix barri o companys de feina es puguin organitzar-se i formar part d'aquesta festa major d'una manera ben diferent. Recordem que per crear una penya només cal tenir un nom identificatiu, un mínim de 10 integrants, una persona responsable major d'edat i una samarreta comuna que permeti reconèixer el grup durant les activitats oficials. Les penyes que es constitueixin no només participaran en els actes oberts a tota la ciutadania, sinó que tindran activitats pròpies dins de la programació i també formaran part d'alguns moments institucionals com la recepció oficial dels pregoners d'aquesta festa major. L'objectiu és que aquestes noves agrupacions aportin més dinamització als carrers i ajudin a construir una festa més participativa i compartida. I atenció, perquè el termini està a punt d'exhaurir-se. Teniu fins avui per presentar la vostra inscripció. Així que si en teniu una colla d'amics i ja compteu amb 10 persones i teniu ganes de viure aquesta festa d'un punt de vista diferent, doncs és el moment d'adreçar-vos i emplenar aquest formulari que trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament a castelldefels.org.
1: Castelldefels Desperta. Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopó, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Set list con los mejores clásicos formato non-stop y la sección On Stage con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia desde Radio Castelldefels.

0: Doncs com avui és divendres i estem en ple estiu, avui 31 de juliol, que és l'últim dia del mes, doncs ja molts de vosaltres començareu a les vacances. També recordem que l'estiu és sempre sinònim de platja i banys i moments de desconnexió. Però també cal recordar, i des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, fem una crida de que cal extremar les precaucions, sobretot dins de l'aigua. I precisament aquesta setmana hem tingut un exemple de com una actuació ràpida i coordinada pot marcar la diferència entre la vida i la mort. Aquest dimarts passat, al matí, a la platja de Llominetes, es va produir un episodi d'ofegament davant de la passarel·la 19. Eren les 9:37 minuts i aquesta hora és justament abans de que comencés oficialment el Servei Diari de Salvament i Socorrisme, quan en aquest moment es va trobar un home de 84 anys, veí d'Esparreguera, que va ser localitzat dins de l'aigua, inconscient i sense respiració. Per sort, els socorristes, que ja es trobaven en fase de desplegament pels diferents punts de la platja, van actuar immediatament. Van poder rescatar la víctima i van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar i la coneguda com RCP. Així com l'administració d'oxigen després d'aquest RCP, aconseguint que l'home es recuperés i la respiració justament abans de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques, el SEM. I posteriorment, justament, el van poder evacuar per continuar aquesta assistència sanitària. El sotinspector de la policia local de Castelldefels, en Leo Piqué, ens va explicar quin és el protocol que s'activa en aquests casos i la importància d'una primera intervenció ràpida. L'escoltem.
1: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, bueno, ja els estem vist, no? A les torretes, o van caminant, i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament, o bé, si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? S'apropen al lloc per cada persona, i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen, no? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicalitzada, en la qual aquesta ambulància ja va un metge per poder fer l'assistència més específica, però el més important és poder mantenir aquesta persona en vida. Tenim desfibriladors, i els RCP, que són les maniobres de salvament que tothom sap fer i sabem fer, i entre el RCP, el desfibrillador i les maniobres, doncs és quan mantenim aquesta persona en vida fins que arriben ja els sanitaris més formats, que són infermers i metges, i ja estabilitzen aquesta persona i ja se l'enduen a l'hospital.
0: Aquest tipus d'actuacions posen en valor la importància de la preparació dels equips de salvament i d'emergències. De fet, durant tot l'any es treballen en protocols i es fan simulacres per estar preparats davant de situacions d'aquest tipus. En el cas de les platges de Castelldefels, aquests exercicis també formen part dels requisits vinculats a certificacions com la bandera blava o altres distintius de qualitat ambiental i de seguretat. Són simulacres que serveixen, però no només per entrar a les actuacions, sinó també per detectar possibles millores dins d'aquests protocols. En Leo Piqué ens explica com es treballa aquesta prevenció.
1: Sí, dintre de les campanyes de prevenció que fem del servei de platja, que per obtenir bandera blava, ecoplatja, tota aquesta sèrie de certificacions que tenim, doncs és obligatori fer una sèrie de simulacres de situacions el més reals possibles. Aquest any vam fer un simulacre sobre una persona infartada, una guingueta, no? I, bueno, i a partir d'aquest simulacre és quan intentes primer entrenar una mica totes aquestes actituds que has après i desenvolupar-les, i després també, per descomptat, intentar buscar alguna carència o algun error per millorar-lo. Simulacres són importantíssims, i cada any, doncs, a la platja intentem fer-lo sempre o d'ofegats o infartats, que és el que més tenim. Vam fer una estadística, també hi havia bastants infartats, perquè, clar, vull dir, amb la gent que es visita cada diumenge a aquesta platja o cada cap de setmana, doncs és així. I vam decidir aquest any de diversificar una mica i fer un infartat i com actuar d'una forma coherent.
0: Des de l'Ajuntament recorden que el Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges a Castelldefels funciona diàriament, però a partir de les 10 del matí. Per això, especialment en aquestes primeres hores del dia, es demana extremar la prudència i no confiar-se, que encara que sembli que la mar està tranquil·la. I és que les condicions del mar poden canviar ràpidament. Els corrents, l'estat de l'aigua o altres factors poden convertir una situació aparentment segura en un risc. El sotinspector de la policia local recorda que les platges de Castelldefels són ben segures, són espais segurs, però cal que la prudència i el respecte a les indicacions dels serveis d'emergència continuïn sent fonamentals. Així ens ho recordava en Leo Piqué.
1: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, molt segures. Vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes, i sempre hem actuat, sempre ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi, i que gaudeixin, però sempre amb cautela i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar-ho malament. I de vegades passa que n'hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent, de vegades, la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no? No te pots confiar. Si vols nedar, no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Vull dir, al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i, sobretot, fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva.
0: Doncs aquesta intervenció a Llominetes és un exemple més de la importància de tenir equips preparats, coordinats, però també serveix com a recordatori per tots els banyistes. Respectar sempre la senyalització, fer cas de les indicacions dels socorristes i evitar entrar a l'aigua si no ens trobem bé, i no sobrevalorar les nostres capacitats són alguns dels consells bàsics per gaudir de la platja amb seguretat, perquè la mar, la prudència, continua sent la millor eina de prevenció.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs canviem una mica el tema perquè volem recordar-vos que a Castelldefels aquest estiu els protagonistes poden ser els avis i les àvies. I és que la SEC, l'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, va posar en marxa una campanya tan original com entranyable, que és els avis influencers, i justament està a punt de finalitzar. Aquesta proposta va aprofitar la celebració del Dia dels Avis i Àvies, que va ser el 26 de juliol passat, per unir aquestes generacions i, de passada, doncs, donar un impuls al comerç de proximitat. Aquesta iniciativa va a partir d'una idea molt senzilla, i és convidar a avis i nets a gravar un petit vídeo davant dels comerços adherits, compartir-lo a les xarxes socials i convertir una compra o un passeig pel barri en un record compartit. Però darrere d'aquesta proposta també hi ha un objectiu molt clar, i és reconèixer la fidelitat de la gent gran als establiments de tota la vida i acostar els més joves al comerç local utilitzant el seu propi llenguatge. Així ens ho explica Antonio Jiménez, president de l'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels.
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de Castelldefels doncs, fem aquesta campanya. Premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: Participar és ben fàcil, només cal enregistrar un reel davant d'algun dels més de 90 comerços que formen part de la iniciativa, publicar-lo a les xarxes i etiquetar el perfil de la SEC de Castelldefels. Així ens ho explica Antonio Jiménez com funciona la campanya.
1: Sí, és molt fàcil, és estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues, i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells, i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: Més enllà del concurs, la campanya també reivindica una realitat que sovint passa desapercebuda, i és que els avis comparteixen experiència, valors i records, mentre que els nets els ajuden a moure's en un món cada vegada més digital. Un intercanvi que també es pot viure quan entren junts a la botiga de barri. Així ho destaca Antonio Jiménez. L'escoltem.
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren, i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten a ells.
0: I és que els comerços de proximitat són molt més que llocs on comprar. En molts casos són espais on es conversa, on es pregunta com va tot, o on una persona gran troba una estona de companyia i un tracte proper. La campanya estarà oberta fins a finals de juliol, és a dir, que ja només queden les últimes hores, i culminarà amb el lliurament de premis aportats pels mateixos comerços i empreses de Castelldefels. Però des de la SEC asseguren que el millor premi serà haver creat aquests moments compartits entre avis i nets, per recordar que moltes vegades les històries més influents són les que comencen el comerç de tota la vida.
2: Castelldefels Desperta.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per l'estat de les carreteres. Equip viari, Mariluz García.
2: Bon dia. Hi ha retencions puntuals a l'autovia de Castelldefels, la C31, a l'Hospitalet de Llobregat, direcció Barcelona, perquè hi ha un autobús avariat al carril central. A l'autovia A2, Esparreguera, direcció Barcelona, a causa d'obres. L'AP7, a Barberà del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona. I pel que fa a les rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral entre Vila Olímpica i la Barceloneta.
1: Augmenten a 18 els migrants morts a Ceuta en l'intent d'arribar nedant des del Marroc. La irrupció de milers d'immigrants ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es desplaça avui a Ceuta i el PP li demana que declari l'emergència nacional. I aquesta crisi migratòria es veu amb preocupació a molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada és un perill per a la seguretat nacional i europea, i Washington atribueix la situació a les polítiques d'extrema esquerra espanyoles. La Unió Europea ha ofert a Madrid els efectius de l'agència Frontex per controlar les fronteres. També en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional i s'han cremat 77.000 hectàrees. El president Salvador Illa compareix d'aquí a mitja hora al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Una intervenció just acabat d'arribar del viatge que l'ha portat l'última setmana al Vietnam i a Singapur. 4 detinguts relacionats amb el tiroteig entre dos grups a la mina el mes de maig passat. En l'operació, els Mossos d'Esquadra també han intervingut 7 armes de foc. Una nova entrega de la saga Spider-Man lidera les estrenes d'aquesta setmana. Aquest agost intentaran lluitar als cinemes contra aquesta Brand New Day els títols Insidious, En Mar Abierto o Cuenta Atrás.
3: Esports.
4: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la Federació Internacional de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham a 8:45 del vespre. Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya. En canvi, el Barça, a Toko Shenghelia, pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
1: I pel que fa al temps, avui la calor afluixarà poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2 i 3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè amb algunes nuvolades més abundants a la tarda i amb ruixats al Pirineu, localment amb tempesta.
3: 3CAT Info.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Renault.
7: Coneix
6: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps, avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
12: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Doncs deixem per uns minuts aquesta actualitat més institucional i obrim una finestra a la cultura i a la música, perquè el Desperta també és això, descobrir projectes, donar veu a artistes i explicar tot el que es mou a Castelldefels i al seu entorn. En els pròxims minuts escoltarem els Complicaos, un grup de música urbana de Barcelona que acaba de presentar el seu nou senzill Barcelona, una proposta que fusiona estils com el hip-hop, el reggae, el flamenc, amb un so molt fresc i una identitat pròpia. Parlem amb un dels seus integrants, dels seus inicis, del procés creatiu i, esclar, d'aquesta nova cançó que ja escoltarem. I també, com cada divendres, tindrem una cita imprescindible amb la cultura de la ciutat. Ens acompanyarà la Mireia Soler, tècnica del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, amb qui farem el tradicional repàs de l'agenda del cap de setmana, amb tots els espectacles i activitats i propostes que podrem viure a Castelldefels. Per tant, música, cultura, un dels millors plans pel cap de setmana. Escoltem Barcelona, de Com

0: doncs ara és el moment de conèixer el temps que ens espera. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Aquest divendres arrenca amb temperatures de nou prou elevades a punts de la Vall de l'Ebre, punts també del litoral i prelitoral de Tarragona, on les temperatures no han baixat dels 23, 24, 25 graus. En canvi, en contrast, a les valls del Pirineu, el termòmetre s'ha aturat en uns aproximadament 14, 15, 16 graus. Doncs bé, aquestes temperatures aniran pujant al llarg del dia d'avui, però ja no ho faran tant com la jornada de dijous, amb el que es van assolir valors per sobre dels 40 graus a punts de Ponent i del Pirineu. Avui les temperatures, malgrat que continuaran fent calor, recularan una miqueta i a més tindrem més intervals de núvols. Hi haurà certa inestabilitat que podrà generar alguns ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu, i no es descarta que arribin d'altres de l'Aragó a d'altres punts del terç oest del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs arribem a un dels moments habituals dels divendres, al Desperta. Si hi ha una cosa que no falta a Castelldefels durant l'estiu són activitats, ja siguin espectacles, propostes familiars, patrimoni, cultura popular i un munt de plans per gaudir sempre del cap de setmana sense sortir de la nostra ciutat. Per això, com cada divendres, obrim la nostra agenda de cap de setmana i ho fem amb qui millor coneix tota aquesta programació, la nostra companya Mireia Soler, tècnica del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, que ens acompanya una setmana més per repassar les activitats més destacades dels propers dies. Mireia, molt bon dia i benvinguda al Desperta.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs mira, si et sembla, comencem pel més immediat, que és aquest vespre. La ciutat ja entra en ple moda de cap de setmana, amb diferents propostes, entre elles una nova jornada del Palmarket.

0: Propostes. Primer de tot, a les 11 del matí fins a les 7 de la tarda hi haurà jornada de portes obertes al castell. Que hem de recordar que per poder entrar al castell l'última entrada és a les 6 de la tarda i que per poder entrar sempre es recomana doncs, fer la reserva a través de l'entrapolis.com. Tot i així, si estan totes exaurides i algú vol passar, és probable doncs, que hi hagi alguna persona que no hagi anat i pugui entrar. Però recordem doncs, que només fins les 6 de la tarda. I després, divendres, diumenge, tindrem també el que seria el castell, una jornada de concert, que és un concert gratuït de la London School Symphony Orchestra, que serà justament al pati del castell. Però també a 8:15 del vespre, a part del Palm Comedy, que tindrem el confessionari, a la plaça de l'Església en tenim una cosa molt especial, que d'això sí que ens veïns a parlar.
1: Sí, seguim amb el cicle amb les ballades d'estiu de les sardanes, que són, com dius tu, a les 19:30 a la plaça de l'Església. Llavors, per practicar per la festa major, convidem a tothom que vagi el diumenge.
0: Per aquesta cançó de Coti per Coti, que tenim ja ganes. Ja.
1: Exacte.
0: Es respira molt, festa major, eh?
1: Exacte, sí, sí.
0: I també volíem comentar que avui és l'últim dia per registrar-nos a les penyes.
1: Sí, és veritat.
0: Fins quina hora?
1: Fins a les 00. Sí, tenim tot el dia d'avui, 31 de juliol. Hem de dir que hem superat les expectatives, però d'una manera brutal. O sigui, no sabíem que arribaria tanta gent. Estem molt contents, però també una mica... Són més de 700 persones que s'han apuntat.
0: Uau, o sigui, sí, hi ha ganes de festa, hi ha ganes de festa major.
1: Estem molt contents perquè és veritat que era una proposta que no sabíem si la ciutadania li agradaria o no, i està clar que ha agradat molt. I bueno, treballarem la setmana vinent i tots els que s'han apuntat sí que els enviarem un mail per fer una reunió entre tots i, com vaig comentar la setmana passada, poder explicar una mica, no?, aquests beneficis que es van dir, a veure com ho gestionem des de Cultura amb tanta gent, però la idea és aquesta, que la setmana que ve rebran un mail tota la gent que s'ha apuntat, tots els representants, per poder fer una reunió entre tots i que quedi més clar tot això.
0: Sí, perquè recordem que les penyes podien ser, com a mínim, eren 10 persones.
1: Exacte.
0: Amb un representant. Però exacte, hi ha penyes que tenen més de 10 persones.
1: Sí, hi ha penyes de 40, de 35, de 60.
0: Ah.
1: Sí, hi ha moltíssima gent que estem molt contents de la rebuda que han tingut.
0: Clar que sí.
1: Doncs això, que en els propers dies la gent que s'ha inscrit, el representant rebrà un mail i ja estarem en comunicació amb ells.
0: Vale, i llavors a partir d'aquí feu aquesta reunió amb aquests representants, o sigui que no caldrà una reunió de 700 persones, no, sinó només amb els representants.
1: Exacte.
0: I així ells ja retransmetran doncs, tot el que vosaltres els hi expliqueu a la resta dels integrants de les penyes, no?
1: Exacte.
0: Perfecte. I avui també ens portes una cosa molt, molt nova, molt, molt d'estrenar, no? Ens estem estrenant.
1: De fet, encara no ha sortit a xarxes ni a les notícies.
0: Tenim primícia a Ràdio Castelldefels, això m'encanta.
1: Avui sortirà durant el matí la nova temporada de la programació estable del Teatre Plaza. Llavors, a partir d'avui estaran tots els espectacles d'Entràpolis, es podran començar a comprar entrades... I tot el programa també el tindreu a xarxes. I després de Festa Major doncs ja estaran els llibrets de diferents equipaments en paper. Però convidem a tothom que faci una ullada i vegi doncs, la proposta que tenim per aquest proper semestre de tardor.
0: I justament va estar aquí als estudis el regidor de Cultura, Cristian Undamal, amb la nostra companya Estefania González, i justament parlava de que aquest avançament abans de les vacances és una mica perquè la gent es pugui planificar i comprar les entrades tranquil·lament abans de l'estiu, no? O sigui, o abans d'aquest període d'agost, per poder doncs, programar-se i estar... doncs ben ubicat els dies i les propostes que té el teatre.
1: Exacte, això va ser bueno, les reunions tècniques que fem, no? I amb el regidor vam decidir avançar això perquè normalment ho fèiem sempre al setembre i és veritat que al setembre passa a ser un trimestre, no? Entre cometes, ens agafa aquest agost, llavors vam dir ho llancem abans que la gent tingui més temps de veure les propostes i, doncs, com dius tu, de planificar-se, i si volen ja poden agafar les entrades a partir d'avui. Altres anys, clar, el fer-ho al setembre, inici de col·le, tal,
0: se't passa. Massa coses.
1: Exacte, se't passa. Llavors, ho hem intentat avançar una miqueta abans de vacances, a les vacances d'agost,

0: a veure si així també doncs, la gent pues això, ho té més temps a l'abast i més fàcil que et puguis programar amb amics, amb la parella o amb qui vulguis anar al teatre.
1: I ens pots adelantar cosetes?
0: Sí, mira, seguim amb els nostres cicles que tenim del cicle de monòlegs Castelldefels Comedy Stars, que funciona superbé. I començarem, de fet, la temporada la comencem amb Corta el cable rojo, que porta molts anys a la Gran Via de Madrid i a Barcelona, i vindran els actors de Madrid.
1: O sigui que... Sembla molt bé, molt interessant. O sigui, tenim coses molt... molt... Comencem. És la primera?
0: Sí, bueno, ja al setembre sí que hi haurà teatre, però és més d'entitats. Al setembre nosaltres el deixem com és un mes una mica difícil, doncs comencem la programació estable.
1: I també tenim el que és el setembre, el dia 4, tenim el que seria l'obertura de l'escola...
0: Exacte, de l'educació.
1: Sí, justament, la inauguració del curs escolar. Sí, sí, sí, que hi ha moltes ganes, també.
0: Sí, sí, sí, es farà, exacte, la inauguració al Teatre Plaza, i llavors és això, el setembre sí que el teatre està en funcionament, però nosaltres comencem la programació estable a l'octubre, que serà el dissabte 10 a les 7. Normalment els horaris són dissabte 7, diumenge 6. Depèn de les companyies, potser varia una hora, però normalment la idea és aquesta perquè es pugui aprofitar el conveni que tenim amb la restauració, que amb l'entrada fan una petita oferta a alguns restaurants i bars. Llavors, doncs això, el pla és a les 7 vas al teatre i quan surts del teatre vas a sopar o prendre una copa.
1: Sí, sí, és rodó, és rodó, justament és rodó com queda. Molt
0: doncs
1: bé.
0: Això, l'octubre comencem amb Corta el cable rojo, també després tenim un especial de Halloween, Impro Horror Show, el 30 d'octubre, que és un divendres. O sigui, un previ a la castanyada i al Halloween.
1: Sí.
0: I de teatre musical n'hi ha diferents espectacles d'entitats de la ciutat com de la Quarta Paret i Performing Arts, i nosaltres hem apostat a veure si funciona, i esperem que sí, amb Friends al musical.
1: Ah, molt
0: que
1: bé!
0: Que també Barcelona ha fet... O sigui, té
1: ha
0: un
1: funcionat
0: molt bon...
1: bé.
0: Exacte. Llavors vindran cap aquí.
1: I això quin dia serà?
0: A Friends és el dissabte 17 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Apuntat.
0: I també amb la programació de música, amb Nereida Fau, que és Castelldefels Escena. Després, al novembre, seguim amb música, amb òpera, amb Carmen.
1: Ui, Carmen, és una gran òpera aquesta.
0: Exacte, sí, sí. Estic dient les petites cosetes, O sigui, mireu bé el programa, que hi ha moltes cosetes.
1: Sí, sí.
0: I després també tenim el Santi Rodríguez, un gran humorista espanyol, que vindrà el dissabte 7 de novembre a les 7 de la tarda. I vull destacar ja així una coseta. Tenim un musical, en aquest cas és familiar, no? Un espectacle familiar, que és un tribut al Rei Lleó, de Simba Kiara, que també porta moltes temporades a l'Apolo de Barcelona, i vindrà doncs, el dissabte 28 de novembre a les 6 de la tarda.
1: Apuntat. És fantàstic això, perquè és familiar i, a més, estem parlant del Rei Lleó, que és molt,
0: sí,
1: molt conegut.
0: Sí, no podem anar a la Gran Via, doncs
1: per
0: tindrem
1: això,
0: un tastet
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, Mahoma, no, a la muntanya ve a Mahoma. M'encanta, m'encanta això.
0: I després sí que volia també destacar, aprofito ja que
1: sí,
0: estic...
1: Sí, clar que sí.
0: Que també estem apostant amb el cinema. Aquest any és el primer cop que ens adherim al cicle de cinema argentí de Barcelona. És la tercera edició que es fa a Barcelona i bueno, vam fer una sinergia, no?, amb el director d'aquest festival. Com sap que a Castelldefels hi ha una colònia important d'argentins, doncs hi haurà dues pel·lícules que formen part d'aquest festival i seran a la Xirgo i seran gratuïtes.
1: Oh! Això està molt bé, quin plan més bo. I això quins dies serà?
0: El festival és final d'octubre i nosaltres farem el dimecres 21 d'octubre a les 8 a la Sala Margarida Xirgo i el divendres 23 d'octubre a Antàrtida, Dominio 1. Són aquestes dues pel·lícules, uns clàssics argentins. Són gratuïtes, llavors encara no es poden agafar les entrades perquè com falta molt... sabem que la gent, al ser gratuït, agafa molt i llavors potser després no van. Llavors això ho obrirem més o menys un mes abans,
1: les activitats
0: gratuïtes. Exacte.
1: Ho recordarem, però em sembla molt, molt interessant aquest nou cicle de cinema i aquesta sinergia, justament, com comentaves, que tenim una gran comunitat argentina i latinoamericana, doncs aquest cicle de cinema latinoamericà doncs em sembla meravellós per començar aquesta temporada de cinema.
0: Exacte. I després, per acabar, tindrem al Teatre Plaza dues pel·lícules. Una serà de Disney, també serà gratuïta i en català. No sabem encara la pel·lícula, estem allò treballant, però sí que sabem això, que serà una... ho vam fer l'any passat, al gener, amb Frozen, va funcionar superbé. Llavors apostem un altre cop perquè la gent, les famílies vinguin al teatre i també serà gratuït. I per acabar, doncs, una pel·lícula clàssica de Nadal, que també li estem donant voltes, que això serà el 22 de desembre.
1: Ai, fantàstic! Previ al
0: Nadal. Sí que serà una pel·lícula de Nadal segur, encara no sabem, no volem revelar quina, però aquestes dues també seran gratuïtes, amb entrades, reserves a l'Entràpolis, com sempre, i s'obriran més o menys un mes abans.
1: I justament el dia 22, que sempre va molt bé anar al cinema en aquest moment, perquè sempre estem ultimant els últims retocs del Nadal,
0: sí.
1: I sempre va molt bé que els petits doncs, estiguin ben tranquils veient una pel·lícula de Nadal.
0: Sí, és una prèvia. És una prèvia al Nadal que creiem que doncs, tindrà molt bona rebuda per
1: jo
0: les
1: crec
0: famílies.
1: Que sí, sí, sí. Té molt bo, molt bona pinta.
0: Doncs això, ja us he fet un petit tastet d'aquesta programació i durant el matí doncs, estaran obertes a Entràpolis i també tindreu el programa penjat a la pàgina de l'Ajuntament.
1: Vale, perfecte. I segurament bueno, tenim aquestes pantalles distribuïdes per la ciutat.
0: Exacte.
1: On segurament anirem veient doncs, totes aquestes propostes bueno, que ens apropi justament a la data en concret. No?
0: Exacte,
1: recordem
0: sí.
1: On està el Teatre Plaza, que segurament tothom ho sap, però per si hi ha algun dels nostres oients que encara no ha passat pel al Gran Teatre Plaza, que és un espai meravellós.
0: El Teatre Plaza, o sigui, la programació es fa a les dues sales que tenim, que la principal és el Teatre Plaza, que està a la plaça de l'estació, al costat de la Renfe, i després també hi ha petites cosetes que es fem aquí a la Sala Margarida Xirgo, que és la sala que està a la biblioteca,
1: justament,
0: en aquests dos espais.
1: Al costat nostre.
0: Al costat vostre.
1: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Mireia, per haver estat amb nosaltres, haver fet aquest repàs de tota l'agenda del cap de setmana amb nosaltres i, sobretot, per haver portat aquesta primícia que ens ha fet molta il·lusió de ser els primers a poder parlar doncs, justament de tota aquesta programació que haveu estat treballant des del Departament de Cultura pel Teatre Plaza i, bueno, i les diferents sales. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: A vosaltres. Bon cap de setmana.
2: Plans de ciutat pel cap de setmana.

0: Doncs hem estat parlant de cultura amb tota aquesta programació en exclusiva que ens ha portat la nostra companya Mireia Soler i ara volem parlar d'esport perquè pot ser molt més que una activitat física. L'esport pot ser una eina d'aprenentatge, de socialització i també una manera de sentir-se part d'un grup. I precisament amb aquesta mirada inclusiva, Castelldefels ja compta amb un nou projecte que vol garantir que tots els infants i joves puguin gaudir de la pràctica esportiva. Aquest dimecres passat, el dia 29 de juliol, es va presentar al camp municipal dels Canyars la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. El projecte neix amb un objectiu molt clar i és oferir un espai esportiu adaptat als infants i als joves amb necessitats específiques de suport, respectant el ritme i les capacitats de cadascú i convertint el futbol en una eina de participació i inclusió. L'acte de presentació va comptar amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, la regidora d'Esports, Paquita Cruz, i representants municipals i membres de les entitats impulsores del projecte. ISTEA, una entitat gairebé de 15 anys de trajectòria en l'acompanyament en famílies amb infants amb trastorn de l'espectre autista, aporta al projecte tota la seva experiència de suport i orientació i ens explica la seva directora de l'associació com neix aquesta iniciativa. L'escoltem.
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no? O tercera que tingui escola adaptada de futbol.
0: Per la seva banda, la Fundació Unió Esportiva Castelldefels aposta perquè la inclusió formi part del dia a dia esportiu de la ciutat i no sigui només una acció puntual. La voluntat és crear un model estable que permeti que més infants puguin accedir a l'esport en igualtat d'oportunitats. Així ens ho explicava el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoño.
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica doncs, per la Unió Esportiva Castelldefels i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran diguem, de la ciutat, que té gairebé doncs, cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i pues aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: Abans de que comencin les activitats previstes per al, cap al mes de setembre, els responsables del projecte ja han iniciat el contacte amb les famílies interessades. Actualment ja n'hi ha més d'una vintena d'infants inscrits i es farà un treball individualitzat amb cada participant per conèixer quines són les seves necessitats i com adaptar millor aquestes sessions. El procés inclourà la creació de perfils sensorials, l'organització dels grups i la preparació dels entrenaments perquè els infants puguin participar i veure què trobaran al camp i participar amb més seguretat i confiança. Així ens ho explicava la Pilar García. L'escoltem.
1: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar i el que es farà ara el mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan m'arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
0: Més enllà del futbol, els impulsors remarquen que aquest projecte el que busca és generar un espai de convivència, autonomia i relació amb altres infants. L'objectiu és que els participants no només practiquin esport, sinó que també puguin formar part d'un equip, sentir-se integrats dins d'una comunitat esportiva a Castelldefels. Un projecte, ja sabem, que està obert a tots aquells infants que puguin beneficiar-se d'un entorn adaptat. Així ho destaca Adolfo Borgoñoz.
2: A mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva Castelldefels per la inclusió, evidentment la punta de llança a Mistea és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
0: Amb aquesta nova escola adaptada de futbol inclusiu, Castelldefels fa un pas més per avançar cap a un esport més accessible i divers. Una iniciativa que començarà la seva activitat aquest setembre i que vol demostrar que el futbol també pot ser un espai on tothom tingui cabuda. Un projecte que posa l'accent en la igualtat d'oportunitats i en la idea de que la inclusió no és només una qüestió esportiva, sinó una manera de construir ciutat. I justament amb aquesta notícia d'esport, doncs arribem ja al final del nostre Desperta d'avui divendres 31 de juliol. Acabem el mes. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins dilluns.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio
1: Castelldefels. Que ha tingut mai Catalunya, no? Celebro, en aquest sentit, si m'ho permeten, el suport recent, l'anunci que ha fet el govern de Canàries de donar suport a aquest nou model de finançament que hem proposat des de Catalunya. Demostra aquest suport del govern de Canàries que quan es negocia amb lleialtat i serenor, i sense fer soroll, hi guanyem tots. Hi guanya Catalunya, hi guanya les illes, en aquest cas Canàries, i guanyen totes les comunitats autònomes. Demano al resta de comunitats la mateixa responsabilitat de país amb la que ha actuat el govern de Canàries. 21.000 milions d'euros de l'Administració General de l'Estat es posen a disposició de les comunitats autònomes amb aquest nou model de finançament per millorar, entre altres coses, la sanitat i l'educació, per posar-los, entre altres coses, al servei de la sanitat i l'educació. Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots, diguem-ne, ho facin, aprofitin aquestes setmanes per negociar, i fixin-se, ja estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença l'hora de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui en aquest Consell de Política Fiscal i Financera i amb la posterior tramitació que s'estingui d'aquest model de finançament al Congrés dels Diputats. També quedarà tothom explícitament definit a casa nostra, a Catalunya. I m'agradaria també demanar responsabilitat a totes les formacions polítiques catalanes i sobretot que es pensi primer que tot en Catalunya i s'anteposin els interessos del país a les altres tipus de consideracions. Ha arribat l'hora de la veritat. Ja no val ni més subterfugis ni més càlculs de curta durada, de curt termini. Catalunya lidera, doncs, amb convicció i avançarà amb determinació. Els pressupostos posen Catalunya en marxa i activen tots els recursos del país al servei de més d'infraestructures, d'innovació, de mobilitat, de millor educació, de millor sanitat. No? Vaig també comparèixer, en el seu moment, davant del Poble de Catalunya, comprometent-me a una tercera gran transformació del país, i crec que puc dir avui que aquesta tercera gran transformació de Catalunya està en marxa. Vaig demanar a tothom i comprometre'm que jo també ho faria, que féssim un gran salt endavant perquè tinguéssim uns serveis públics i unes infraestructures al servei de la Catalunya, que som avui de 8,2 milions d'habitants. I que ho féssim amb la màxima ambició per recuperar el temps perdut. Per això avui també us vull anunciar que des de l'aprovació dels pressupostos, d'aquí al desembre, des que vam aprovar els pressupostos fins a final d'any, visitarem més de 1.400 milions d'euros en diferents iniciatives d'obra pública per seguir transformant el país. Catalunya en marxa, d'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i, per tant, sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros. Però també hi ha la millora de la seguretat viària entre Manlleu i Torelló, la semaforització i millora de la senyalització de passos de vianants a la C31 a Cunit, o la variant de Serós, per posar-los-hi alguns exemples més, o, si em permeten, només al darrer, el corredor BRCAT entre Blanes i Lloret, que és un corredor especial per bus i per bicicleta. Per tant, 1.400 milions d'euros de licitació d'aquí a final d'any i avui, en concret, 502,7 milions d'euros en 8 obres de licitació que avui sortiran publicades. Posem en marxa totes les infraestructures i serveis que el país necessita. Això no es fa en un dia, no es fa en un mes, però s'està fent i hem agafat velocitat. Si volem posar Catalunya en marxa, calen grans projectes de país, cal estabilitat, calen pressupostos i cal un govern bevent, a qui no hi tremovi el pols a l'hora de prendre decisions, sempre escoltant el conjunt de la ciutadania, però al final fent el que ens correspon fer com a govern, que és prenent decisions.
2: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: Castelldefels avui,

0: Bon dia, avui és dijous 31 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels expressa el seu condol per les víctimes de la violència masclista. L'Ajuntament ha mostrat el seu condol pels 7 assassinats masclistes confirmats durant el mes de juliol a l'Estat i ha reiterat el seu compromís en la lluita per erradicar qualsevol forma de violència contra les dones. Recorda també que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, funciona 24 hores i no deixa rastre a la factura telefònica. Últim dia per inscriure's a les primeres penyes de la Festa Major d'estiu. Avui, 31 de juliol, finalitza el termini per formar part de les primeres penyes de la Festa Major d'estiu de Castelldefels. La iniciativa vol fomentar la participació ciutadana i la convivència i cada penya haurà d'estar formada per un mínim de 10 persones per participar tant en els actes festius com en activitats exclusives organitzades per l'Ajuntament. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
1: Castelldefels avui. radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: podcast i Rafael Scofi.
1: Doncs continuem fent balanç del ple municipal abans de la pausa institucional del mes d'agost, una sessió marcada per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, l'inici de la modificació de l'ordenança de civisme i altres qüestions relacionades amb la seguretat, l'educació i la protecció civil o el

0: Patrimoni Municipal. Avui ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem Castelldefels en Comú Podem, amb qui repassarem alguns dels principals acords adoptats i les prioritats que el seu grup planteja per la ciutat. Javier Martín, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Molt bon dia. Moltes gràcies a tu per l'acollida.
0: Doncs, a veure, després d'aquest últim ple i abans de l'aturada estival, quina és la valoració general que fa el vostre partit, Movem?
1: La valoració que fem és que l'oposició estem fortes, que estem treballant plegats amb els nostres matisos cadascú, amb els nostres matisos en el model de ciutat, però creiem que estem davant d'un govern que aprova moltíssims temes, a vegades podem estar d'acord amb alguns i de fet votem d'acord, però en el que és en el model de ciutat tenim un govern doncs, que diguem que va a fogonazos, només va pensar que practica molt l'efectisme i això es veu també amb els plens municipals, en els punts i amb els debats, doncs pensem que a l'oposició tenim un relat coordinat i que l'equip de govern doncs, ja fa figa i els seus arguments patinen quan el debat s'allarga.
0: I digue'ns, quin ha estat, segons el seu grup, els punts més rellevants d'aquesta última sessió abans de començar l'estiu?
1: Bueno, per una banda teníem l'ordenança de mobilitat, que és veritat que amb això jo crec que s'ha fet un pas endavant el tema del control dels patinets i s'han fet alguns ajustos tècnics que són sempre doncs, oportuns, però el que parlàvem, el que va centrar el debat sobretot, no? La meva companya López que va portar el tema, doncs va ser el model de mobilitat que està portant endavant aquest equip de govern, on s'han tallat carrils bici no s'ha pensat en la pacificació del centre de la ciutat i, per tant, estem en una ciutat que està creixent en població, on el centre s'està saturant cada cop més i el model de la ciutat és permetre que entri el cotxe en comptes de potenciar models de transport alternatius que pacifiquin el centre i donin més vida al vianant, que pugui fer que això s'alimenti també al comerç local i també no, una aposta per les bicicletes o els patinets de manera segura amb carrils bici segregats i no compartint amb el cotxe.
0: O sigui que si vostè hagués pogut incorporar canvis en aquest text, realment el que vindrien a ser aquests canvis són en el tema de les bicicletes, però hi ha altres punts que sí que estan d'acord, no?
1: Sí, vull dir, el tema de l'ordenança de mobilitat, vull dir, posa les sancions, bàsicament, de què es pot fer i què no es pot fer, i aquí estem endavant un ajust tècnic en què s'ha incorporat i s'ha fet més èmfasi amb el tema dels patinets i que no puguin circular per les voreres, que no ho podíem fer abans, que el tema que sigui obligatori l'ús del casc o de l'assegurança, però nosaltres el que vam portar al debat és en el rerefons, en com controlem i com fem que la ciutadania pugui moure's amb més facilitat i això es fa amb inversions i amb infraestructura i amb un disseny de la ciutat, no només amb aplicacions d'ordenances i de sancions. Has d'adaptar la ciutat a les noves necessitats de mobilitat i als nous usos del segle XXI.
0: Llavors, el que vostès proposen és justament fer un canvi en les infraestructures.
1: Exactament. L'exemple més paradigmàtic d'aquest mandat, es parla molt d'aquest, però podríem parlar de molts, però és com l'exemple més visual per a la ciutadania, que és com l'esmantellament parcial del carril bici de l'Avinguda de la Pineda. I el que han fet el govern municipal és fer carrils bici alternatiu que donen més volta i, per tant, que no prioritzen l'ús de models alternatius de mobilitat i aposten per continuar ficant i permetent que es fiquin cotxes als centres amb carrils bicicleta, en molts casos compartits, en comptes d'ampliar la xarxa doncs, de carrils bici doncs, segregats.
0: D'acord, o sigui que vostès estan d'acord en unes parts i en altres, o sigui, els hi agradaria fer unes modificacions o plantejar unes modificacions...
1: Que no van tant per l'ordenança, sinó van més per la infraestructura de la ciutat. Vull dir, per l'ordenança, evidentment, doncs, podem estar d'acord amb temes puntuals, però el tema està en com després la ciutat on s'ha d'aplicar l'ordenança està adaptada per la mobilitat. I això és el que vam traslladar al debat al ple, més enllà de puntualment, de coses d'ordenança que ja dic que no tenen més que són de sentit comú, per entendre's.
0: I també es va aprovar inicialment el que és la modificació de l'ordenança de civisme. Quin és el posicionament de Movem davant d'aquesta actuació?
1: Pues mira, podem parlar del que és l'ordenança i després del que és el model. Pel que fa a l'ordenança, pues una mica el mateix. No? També una queixa molt que hi ha al carrer és que no serveixen les ordenances si després no tenim manera de fer-les complir. l'ordenança de civisme vull dir, castiga els bodellots o castiga l'ocupació de la via pública de manera excessiva, doncs això no pot ser, això s'ha de garantir no només de manera policial, sinó haver una convivència cívica, haver un sentit cívic, hi ha uns agents cívics que treballen també en aquest sentit, uns agents cívics que nosaltres ja vam defensar i defensem que han de tenir competències més ampliades i han de tenir més capacitat d'acció abans de que arribi la policia a sancionar quan pertoqui i sigui corresponent. I també pensem, no, i confiem en el model del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic, el CIEP, que es va ampliar fins a 4 persones, però que des del moment defensem que ja està amb un nivell, un volum de treball i amb una valoració d'èxit en les seves intervencions, on fan de mediadors entre les diferents parts, fan observació a l'espai públic, intervenen també molt bé amb la joventut, fan molt bé molt bona connexió amb les associacions de veïns, però pensem que aquests serveis són els que fan que l'ordenança de civisme sigui ben aplicada i sigui una eina útil. No ens serveix tenir una eina molt bona, que podem dir que s'ha fet un treball, que s'ha millorat, s'ha fet canvis a l'ordenança de civisme, si després no tenim doncs, la facultat, la potestat, la capacitat amb agents cívics, amb el CIEP i finalment amb policia per que l'ordenança es compleixin en la seva totalitat i que la població la faci pròpia i, per tant, no consti, no vagi el tema per intentar buscar sancionar més, sinó intentar que la gent la compleixi millor. No?
0: I ara mateix s'ha obert el període perquè bueno, es puguin presentar al·legacions. No? Realment és com una oportunitat doncs, perquè la ciutadania també participi i les entitats doncs, justament doncs, per l'elaboració d'aquest tipus de normativa. Sí. Què en pensa de tot això?
1: Sí, això mira, de fet és un tema que també va sortir en el debat. Hi ha un informe de l'àrea de participació que recomanava fer un procés participatiu al mes de setembre i després passar a l'aprovació inicial. Aquest equip de govern va tenir la prioritat d'aprovar-la ràpidament el dia 1, es va saltar la part del procés participatiu i el que ha fet és una mena d'integrar-la ara en el que ja és el període d'al·legacions normal. És a dir, el normal seria procés participatiu, s'aprova un model d'ordenança de civisme i després hi ha un període d'al·legacions. El que ha fet el govern és ficar el procés participatiu alhora que les al·legacions. Per tant, els ha barrejat i s'ha convertit en el mateix. I amb això, doncs, l'oposició doncs, ens conviden a fer, si volem, al·legacions compartides. Però, com deia, nosaltres tenim amb aquesta ordenança de civisme doncs, veiem que és de sentit comú, que és correcte, que no hi ha res que ressoni per sobre de l'altre. Sí que és veritat que parla del tema del top manta, que és un altre tema que evidentment s'ha de prohibir, però que la seva solució és molt complexa, però que l'important és després quines eines tens com a ajuntament i on poses el focus perquè aquestes ordenances es compleixen. I és aquí on un govern de conservador, un govern progressista, amb la mateixa eina pot fer un desenvolupament molt diferent per aconseguir els mateixos objectius. Nosaltres pensem que la manera que té més policial, més de criminalitzar, diguem, l'incivisme, doncs pensem que no és tan efectiva, que nosaltres potser tenim una visió més educadora, més participativa perquè la ciutadania faci pròpia l'ordenança de civisme.
0: I una pregunta, presentaran al·legacions o doncs, estan estudiant encara? Quina és la
1: A principi
0: seva?
1: No ens hem plantejat fer al·legacions sobre aquest tema, sí sobre d'altres que també van sortir al ple, però com deia, pensem que és una ordenança que és bastant de sentit comú i tret d'algun punt puntual, doncs el que preocupa és l'aplicació. En tota manera, no ho descartem i ja ho dic, sí que hi ha un parell de temes que hem de valorar i ja decidirem.
0: Encara queda l'estiu per anar pensant. Sobre el tema de seguretat i protecció civil, el seu grup va votar en contra del reglament d'armes de la policia i ens agradaria doncs, saber els arguments que hi ha darrere d'aquesta doncs, votació perquè pugui parlar i explicar-nos
1: la postura. Sí, bàsicament es van rebutjar totes les nostres al·legacions en aquest tema, va ser l'únic partit que va presentar al·legacions. Nosaltres, per deixar-ho molt clar, estem d'acord que la policia tingui aquesta eina no a Castelldefels, sinó a tot arreu, però és evident, no, que és un tema que genera molt debat públic perquè, malauradament, hi ha molts casos, no es poden dir que són casos aïllats, sinó hi ha bastants casos a Catalunya, per no parlar de tot el territori, on hi ha hagut abusos d'aquesta eina que, ben utilitzada, evidentment és positiva, dona una alternativa que no sigui l'arma de foc i que potser dona una alternativa diferent que no sigui la porra, en casos de suïcidis, en casos d'intents de lesió, d'agressió amb armes blanques, etc. Doncs és una eina que ha resultat i resulta útil i que s'ha de dir, a casa de fer, s'utilitza escrupolosament molt bé i no s'han donat cap cas d'aquests. El que passa que el reglament després que per fer-la servir és unitari a tots els cossos policials. I aquest mateix reglament, com dèiem abans, doncs, a vegades no s'ha fet servir de manera correcta perquè no està suficientment limitat. Aquí a Castelldefels, després, per sentit comú, pel bon fer de la nostra policia, dels nostres caporals, doncs tenen uns codis que la fan servir de manera correcta, com per exemple no fer més de 2-3 descàrregues amb una persona. Però en canvi el reglament que s'aprova no posa cap límit a les descàrregues. Es parla d'aquestes armes que són armes no letals, però clar, si una persona, com li va passar en el cas de l'Aitam o ha passat en altres casos aquí a Barcelona, doncs s'han registrat fins a 10-15 descàrregues per dispositiu del Taser. O, per exemple, no està definit si hi ha un límit d'edat en què es pot fer servir. No està limitat si es pot fer servir amb embarassades o no, amb temes de salut mental. El reglament, doncs vosaltres proposem que en casos de salut mental es prioritzi la intervenció i la mediació, no? amb formació especialitzada en salut mental, que en molts casos, amb un abordatge professional, evites el problema, no? En canvi, si no coneixes els temes de salut mental, impressiona molt, pots, sense voler-ho, multiplicar el problema, que la situació escali i després sí que sigui, es requereixi un Taser. Doncs volíem posar aquest bon fer que té la policia local, que coneixem de bona mà, doncs posar-ho negre sobre el blanc, i que això era la part de les al·legacions. I no el que es va voler vendre el regidor Soler, que nosaltres estàvem en contra de la policia, que no volem policies, i que, vull dir, aquest és el debat fàcil que volen instal·lar, però nosaltres volem donar garanties jurídiques a la nostra policia i als nostres ciutadans.
0: I quin hauria de ser, al seu entendre, l'equilibri entre seguretat, prevenció i convivència ciutadana?
1: Bueno, jo crec que l'equilibri és posar tants recursos com es posen en la policia, s'han de posar també en serveis, com deia abans, el servei d'intervenció de l'espai públic, és un element molt bo per cercar la prevenció, perquè intervé amb aquests nuclis que poden ser potencialment conflictius, on hi ha conflictes o potencials conflictes, intervé i fa mediació, i en els casos dels agents cívics, doncs una mica tres quarts del mateix, però amb altres criteris. I vull dir, no, l'equilibri està en el pressupost. Vull dir, i ara tenim un govern que està presumint molt de que s'ha augmentat molt la plantilla de policies. Jo crec que s'ha fet una feina correcta, s'han arribat a poc a poc a arribar amb els ràtios, amb una població que ha crescut molt, un creixement dels efectius policials que ja va començar amb el govern anterior, que nosaltres tampoc hi érem, i és un procés lògic que també té molt a veure amb les tasses de jubilació, que les agències van complir la de jubilar-se i s'han de substituir. Per tant, s'estan engrossant molt les xifres d'equiparar policia amb més seguretat, no? I nosaltres pensem que la ciutat de Fes és una ciutat segura, on s'ha de renovar la policia, però s'ha de fer molt més hincapeu en tot el que té a veure amb la prevenció.
0: Amb el tema del Duprocim, el que sí que va ser aprovat tot per una unanimitat, sí. I volia saber la importància que té disposar d'un document que coordini aquesta resposta general davant de qualsevol emergència.
1: Sí, bueno, de fet, amb això aprenem tots, perquè jo amb això, doncs, el tècnic de protecció civil que dona l'explicació, doncs, ho explica, és un tema molt tècnic. Doncs, com sabeu, els municipis tenen que aprovar els seus plans de contraincendis, els seus plans contra inundacions, etc. I es anaven aprovant, doncs, de manera separada, no? I s'anaven renovant també de manera separada. Tot i que, doncs, tenen elements comuns, el que fa com s'intervé com s'avisa la ciutadania, com s'actua en poblacions de risc, hi ha diferents punts que són en comú. Llavors, els diferents ajuntaments, o en aquest cas el de Castelldefels, doncs, ja va tenir compte de que cada cop que s'ha tocat aprovar un, doncs tratar de que no hi haguessin discordàncies, si hi hagués un sentit comú. També van intentar aprovar de manera conjunta en el seu moment, però ara s'està potenciant des de Protecció Civil de Catalunya doncs que hi hagi un document únic, no? I el document únic doncs incorpora tota la part comuna a tots els documents i després té les especificitats per cada tipus de catàstrofe. I després, amb això, doncs el que genera és que es vagin renovant també totes de manera sistemàtica. Això doncs facilita molt la feina i dona molta més claretat i seguretat, que al final és el que es busca en situacions d'emergència, doncs que hi hagi una seguretat absoluta i estigui tot el més coordinat possible. Doncs, i s'ha de dir, no, en un moment, no, en la crisi climàtica, l'acceleració forçada del canvi climàtic per l'acció del ser humà, doncs s'està portant, i especialment al Mediterrani, fenòmens meteorològics adversos cada cop més forts i cada cop més recurrents. I això a la ciutat s'ha adaptat també, i això també passa per millorar les dunes, més carrils bici, etc.
0: Perquè llavors entenc que el que puc entendre és que encara queda preparar-nos per poder afrontar aquests nous reptes com a ciutat, no? Sí. O sigui, hem d'encara, pel que està comentant vostè, doncs que encara Clar. Ens queda treball per fer.
1: Totes les ciutats són agents contaminadors, no? L'acció humana és llavors Castelldefels s'ha de fer la seva part, tot i que Castelldefels tingui l'aire una mica més net que Gavà, doncs tant Gavà com Castelldefels, com Viladecans, com totes les ciutats, han de fer tot el possible per ser ciutats menys contaminants. I això passa, doncs, un tema molt important és la mobilitat sostenible, per això sempre parlem de mobilitat sostenible, no? Per això pensem també que les ciutats s'han d'adaptar a nivell de les dunes. La platja ha de ser un espai d'oci, però també és un espai on les dunes ens salven de la inundació dels barris de la platja quan hi ha episodis de pluja. I en canvi, si tenim un turisme totalment desbocat, que cada cop que estem creixent més, si tots són habilitar espais d'entrada a la platja i ja trenquem les dunes, doncs estem trencant aquest equilibri entre la natura i viure a la ciutat.
0: I bueno, ja estem en els últims minuts. Ja ha quedat alguna cosa doncs, en el tintero, com es diria, però m'agradaria saber que perquè un dels punts de més divisió política va ser la recuperació d'ofici d'un bé municipal, el Polígon 6. Quina valoració en fa en Movem? I recordem que ens queda pocs minuts.
1: Recorda'm, sisplau, el...
0: Sí, és aquest espai que està ara mateix doncs, ocupat per persones i s'està buscant una solució.
1: Sí, per que se'ns ubiqui, és un terreny que està al costat del Canal Olímpic i això doncs, per nosaltres és un exemple de com Castelldefels no té habitatge, no té política per fer habitatge per la gent més desfavorable, i aquest és un exemple, com podria ser en altres famílies potser més vulnerables encara, que estan en situacions en què l'únic que pot fer serveis socials per no tenir els recursos ni l'habitatge per fer política d'habitatge és que els estem acompanyant i expulsant de la ciutat.
0: Doncs, per acabar, quin és el seu missatge? 30 segons.
1: Pues que disfrutin molt de l'estiu, d'una ciutat increïble, gent que surti de vacances, quan tornin la ciutat estarà preparada per seguir gaudint la ciutat, que ara veure les festes majors, que s'apuntin a les entitats de cultura popular, que la gaudeixin, que s'apropin, ara també amb les penyes, no? Que és una iniciativa del govern, és una forma més de participar, així que molts ànims.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Bon dia.
1: Moltíssimes gràcies, bon dia a tu.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
3: Bon dia, són les 11.

0: Almenys 19 migrants han mort en l'intent d'arribar a Ceuta nedant des del Marroc. Es calcula que fins a 40.000 persones han creuat la frontera en aquesta arribada massiva. El govern espanyol i les autoritats marroquines intensifiquen els controls mentre centenars de migrants han enfilat el retorn per l'espigó fronterer. La crisi migratòria a Ceuta es veu amb preocupació a molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada és un perill per a la seguretat nacional i europea. I Washington atribueix la situació a les polítiques d'extrema esquerra espanyoles. La Unió Europea ha ofert a Madrid els efectius de l'agència Frontex per controlar les fronteres. El president Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents de resoldre com la mobilitat. El president de la Generalitat demana a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. Li manté la confiança i diu que no té en ment fer canvis al govern. L'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement. Els veïns evacuats ja poden tornar a casa, excepte els d'Eslida i Artana. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fons de Hamas han confirmat l'acord que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. 4 detinguts relacionats amb el tiroteig entre dos grups a la mina el mes de maig passat. En l'operació, els Mossos d'Esquadra també han intervingut 7 armes de foc. Solsona homenatja avui la figura de Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola. Ripoll era un mestre laic que exercia en una escola a Russafa, al costat de València, i va ser perseguit i condemnat a mort sota l'acusació per heretge. L'homenatge inclou el descobriment d'una placa commemorativa al Teatre Municipal.
1: Esports. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax per una temporada. Tot això el dia que el conjunt blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham a partir de 8:45 del vespre. La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la Federació Internacional de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. La CONCACAF s'ha posat del costat de la UEFA. I el Barça de bàsquet, Toko Şengeli, pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure i fitxar per al Dubai Bàsquet.
0: I pel que fa al temps, es mantindran les nuvolades al nord del país amb risc d'alguns ruixats durant el dia. A la resta, domini del sol amb alguns núvols puntuals fins al migdia. A la tarda, els núvols augmentaran amb un ambient més enterbolit. Calor intensa amb valors pròxims als 40 graus a ponent i notable xafogor a la costa.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dijous 31 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels presenta una nova escola adaptada de futbol inclusiu. La ciutat reforça la seva aposta per l'esport inclusiu amb una posada en marxa d'una nova escola adaptada de futbol inclusiu impulsada per la Unió, per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. El projecte es va presentar el 29 de juliol i començarà la seva activitat al setembre, oferint un entorn esportiu adaptat a infants i joves amb necessitats específiques de suport, ja que compta amb més d'una vintena d'inscripcions. Ja es pot consultar la nova programació del Teatre Plaza de Castelldefels. El Teatre Plaza ja ha fet pública la seva nova programació cultural. Des d'avui, la ciutadania pot consultar l'oferta d'espectacles previstes pels pròxims mesos amb propostes de teatre, música, dansa i activitats familiars que conformaran una nova temporada de l'equipament municipal. La programació completa ja es pot consultar a través dels canals oficials de l'Ajuntament i del Teatre Plaza. I podeu continuar tota la informació a les xarxes i als canals oficials. Tornem d'aquí una hora.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som!

0: Cast the Fels, així som.
1: Sabíeu que la flama olímpica va passar per Castelldefels?
2: Bocins d'història.
1: A les Olimpíades de Barcelona 92, Castelldefels va ser triada subseu olímpica per acollir les proves de piragüisme en aigües tranquil·les. Una disciplina que es va desenvolupar en una instal·lació esportiva construïda per a l'ocasió, el Canal Olímpic, construït sobre uns marenys del delta del Llobregat. Abans de tenir lloc aquesta competició, del 3 al 8 d'agost de 1992, en la que van participar uns 500 atletes que representaven a 47 països, la ciutat es va bolcar amb l'arribada de la flama olímpica. La torxa, encesa a la ciutat grega d'Olímpia el 5 de juny del 92, va recórrer els carrers de la nostra vila el dia 20 de juny, envoltada per una importantíssima presència de veïns i veïnes que no es van voler perdre aquesta cita. A l'Ajuntament de Castelldefels es conserva una torxa dels Jocs Olímpics i una altra dels Paralímpics.

0: Doncs ha arribat el moment d'apropar-nos a un altre establiment local. Estem a la secció Voltant pel Comerç i el company Miguel Navarro, amb la unitat mòbil de la ràdio, s'han apropat a l'avinguda 305, número 5, per conèixer Yamaha Music School Castelldefels, Cor de Músic. Allà ens esperen la Montse Clotet i la Margarita Cano. Molt bon dia, Montse i Margarita, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos com va començar aquesta escola musical aquí a Castelldefels. Quants anys fa que esteu aquí ja?
1: 27 anys.
0: 27 anys, ostres, doncs és una llarga trajectòria aquí. A més, amb el mètode Yamaha, que m'agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix.
1: Sí, mira, és un mètode que el que intenta és apropar la música a tothom, sigui de manera professional o sigui de manera més amateur. Doncs té una manera de treballar on s'integren tots els aspectes de la música i s'adapta a l'edat, però que nosaltres, o sigui, es pot adaptar a qualsevol edat. El treball és un...

0: treball molt en grup, però també cuiden molt al nen individualment o a la persona individualment. I bueno, comencem des de molt petits, des dels 3 anys fins que vulgueu.
1: Una invitació als nostres oients a poder conèixer aquest mètode d'aprenentatge. Em pregunto, des del principi ja vau néixer amb aquest nom i seguint aquesta metodologia o ha estat al llarg dels anys que heu anat a formant-vos també i decidint apostar per aquest tipus d'aprenentatge?
0: Aviam, vam començar amb el sistema clàssic que tothom ha fet aquí amb els conservatoris, però aleshores també estàvem en contacte amb Yamaha. Mica en mica nosaltres ens vam decantar cap al sistema Yamaha perquè era una manera en què arribaves més a tota la gent, treballaves una mica més amè, el treball és més amè, arribaves més, és més directe. Mm-hmm. Llavors, mica en mica, ens hem anat acomodant en aquest tipus d'aprenentatge o de treballar.
1: I ara que estem en ple mes de juliol, amb l'estiu, com continueu les classes? Encara oferiu també alguns cursos que es mantenen durant l'estiu o feu una formació específica, un curs d'estiu, conegut amb aquest nom ja tan habitual?
0: Hi ha gent que sí que ha vingut a fer algun curs, sobretot més que res per provar, per després poder continuar ja de cara al setembre. Els nostres alumnes, de fet, han treballat molt durant tot l'any, amb la qual ara tenen ganes de vacances i també se les mereixen. Que al setembre tornem a estar un altre cop aquí amb molta força. El mes de juliol és una mica estar aquí, rebre la gent, nous alumnes, organitzar noves classes i horaris i, bueno, i una mica pues, ensenyar el que fem a la gent que vol integrar-se a la nostra escola.
1: Uh-huh. O sigui, és un moment perfecte per a aquesta entrevista, per convidar els oients que els interessi, és un bon moment per apropar-se i informar-se, i de cara al setembre doncs, ens deies que tindreu aquestes noves classes, nous horaris, com els configureu els horaris? Ja teniu alguna programació prevista o també depèn de les persones que s'apropin i reorganitzeu i penseu com donar resposta a les necessitats de la gent que demani formació?
0: Els horaris ja estan fets. Sobretot el que són els nens, que són classes en grups, que són classes que estan adequades a nivells i a edats. Llavors aquests grups ja estan fets. I després les classes d'adults, que són potser un procés més individual, doncs ja anem, quan venen anem veient. Però bueno, ja fa un mes que la Montse, més d'un mes que està treballant en horaris i ja està tot enllestit pel setembre.
1: Perfecte, Margarita. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per atendre'ns des de Yamaha Music School Castelldefels. Ja hem dit que esteu a Avinguda 305, número 5. Si alguna de les persones que ens està escoltant decideix apropar-se, ara mateix quin horari teniu d'atenció?
0: Avui és l'últim dia. Estarem per la tarda, de 4:30 a 8:30. I ja tanquem, perquè a l'agost sí que ja fem vacances i les comencem ja avui. Però ens podeu trucar per telèfon durant tot el mes d'agost. Rebreu contestació bé per mail, bé per telèfon, bé per WhatsApp.
1: Perfecte.
0: Sigui més fàcil.
1: Hem arribat just a temps per aquestes darreres hores de poder s'apropar,
0: sí.
1: I si no, per telèfon o amb l'Instagram que teniu, que la ciutadania us pot contactar i demanar més informació. Doncs moltíssimes gràcies a les dues, Montse Clotet i Margarita Cano, per atendre'ns des de la vostra escola, que ja porta 27 anys aquí a la ciutat,
0: sí.
1: Marcant la diferència amb el mètode Yamaha. Doncs que continuen anant tot molt bé i ja seguim en contacte fins a una propera ocasió.
0: Mil gràcies, bon dia.
1: A vosaltres, bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Les setmanes passades, i ara per entrar en temes més tècnics, passo la paraula al director general.
2: Molt bé.
3: És Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat.
2: Bon dia. Bon dia, sóc Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat. Avui és el quart divendres que venim informant de l'evolució dels treballs. Fins ara, tota l'evolució que s'anava produint ha estat sempre positiva. Avui hem d'anunciar un petit canvi de tendència. En primer lloc, vull aclarir una actuació que es va fer inicial, que era acotar la zona més propera on es va produir la cavitat i garantir quins edificis són els que quedaven fora d'aquest àmbit. Com ha dit la delegada, parlem dels veïns de Sant Gervasi de Cassoles i del número 6 de Rubinstein. En canvi, van deixar sota control i vigilància el número 2, 4 i Teodora Lamadrid 3 i 5, sense retorn de veïns. Aquest dimecres a la nit van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat, molt més petita que l'inicial, però una petita cavitat, absolutament compatible amb tot el perímetre de seguretat i de descompressió que teníem del terreny, i és on estem treballant. I en aquest moment, en coordinació amb bombers, s'han pres algunes mesures de control d'accés. Fins ara, els veïns, fins i tot estar als edificis en situació d'obra, podien entrar els veïns amb bombers. Els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer fins que estabilitzen aquesta nova situació. I ara li dono la paraula, per després ja em fan les preguntes que vulguin, al director de bombers perquè doni més detalls sobre l'estat de l'edifici.
3: Serà Sebastià Masseguer, director dels bombers de Barcelona.
4: Bon dia, Sebastià Masseguer, cap de bombers de Barcelona. Com ha informat el director general, els treballs que s'estaven fent a la zona d'afectació de la cavitat, aquesta tendència positiva que tenia, s'ha revertit des d'ahir a la nit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural, i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca, i ha visualitzat una dinàmica diferent a el que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat o aquesta petita cavitat que s'ha comentat i els treballs necessaris per solidificar aquestes esquerdes que en aquest moment hem vist i s'han localitzat en el soterrani de l'edifici de Rubinstein número 2.
5: Castelldefels avui.

0: Bon dia, avui és dijous 31 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Canai Maric fa un pas endavant amb l'adjudicació de les obres del futur parc metropolità. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres de construcció del futur parc metropolità de Canai Maric amb una inversió de 3,36 milions d'euros. Els treballs està previst que comencin el pròxim mes d'octubre i permetran transformar l'antiga pedrera en un gran espai verd amb zones esportives de lleure i convivència. La London School Symphony Orchestra actuarà aquest diumenge al castell. El pati del castell de Castelldefels acollirà aquest diumenge a 9:15 del vespre el concert gratuït de la London School Symphony Orchestra, una de les orquestres juvenils més prestigioses del Regne Unit. L'actuació formarà part del Catalunya Music Tour 2026 i serà oberta a tota la ciutadania fins a completar aforament. I jornada de portes obertes al castell també aquest diumenge. El castell de Castelldefels celebrarà aquest diumenge 2 d'agost una nova jornada de portes obertes. D'11 del matí a 7 de la tarda la ciutadania podrà visitar gratuïtament el castell, els seus jardins i el centre d'interpretació Piràtia i les entrades són gratuïtes però cal reservar-les prèviament. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels, així som.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 31 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels aprova definitivament el reglament d'armes de la policia local. El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar part del ple municipal celebrat divendres passat a Castelldefels. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies conegut popularment com a pistoles Taser. El patrimoni local va celebrar un dels moments de consens del darrer ple municipal de Castelldefels. Tots els grups polítics van donar suport a una moció presentada per Esquerra Republicana que planteja un nou model de gestió i promoció del patrimoni de la ciutat amb l'objectiu de reforçar-ne la conservació, la divulgació i la vinculació amb la vida dels barris i la ciutadania. El Teatre Plaza presenta la programació cultural del darrer trimestre de l'any. El Teatre Plaza i la sala Margarida Xirgo ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sobre el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. Jornada de portes obertes al castell aquest diumenge 2 d'agost. Aquest diumenge, coincidint amb el primer diumenge de mes, el castell de Castelldefels tornarà a obrir les seves portes de manera gratuïta, una iniciativa que permet descobrir un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Comencem! El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar una part del ple municipal celebrat divendres passat a Castelldefels. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies coneguts popularment com pistoles Taser. Durant la sessió, el regidor de Seguretat, David Soler, va defensar la necessitat de disposar dels recursos adequats per afrontar situacions cada vegada més complexes i va remarcar que només podran fer ús d'aquests dispositius als agents que disposin de la formació i acreditació específiques. L'escoltem.
1: I estem veient com hi ha molts moments crítics i que estem veient que cada vegada són més en els que hem d'estar preparats i hem de tindre el màxim d'eines possibles per poder actuar. I com vostè deia, sí, la formació està prevista i a més, fins ara només podien utilitzar aquest tipus d'eines, en aquest cas estem parlant de les Taser, els caporals de la policia local, que tenien la formació i el curs realitzat, i ara, com que evidentment hem ampliat el nombre de caporals a la policia local, doncs tots ells doncs, es programarà doncs, dins de la programació habitual de formació a la policia local perquè tots ells tinguin aquest curs realitzat per poder-los utilitzar. Per tant, no tota la plantilla de la policia local pot fer servir aquest tipus d'elements, només aquells que tenen la titulació i la formació expressament doncs, expedida per aquest tipus d'intervencions. Per tant, jo crec que som plenament garantistes. I a més, la policia local, i jo crec que tots els que han governat aquesta ciutat crec que podran coincidir, tenim una de les policies locals més ben preparades, més ben formades.
0: Per la seva banda, Movem Castelldefels va reiterar les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. El grup va assegurar que la seva postura no suposa un qüestionament de la feina de la policia local, però va criticar que el govern descartés les propostes que, segons la formació, haurien permès de disposar d'un reglament amb més garanties. Així ho va explicar el regidor de Movem, Javier Martín.
2: Pues des de Movem vam decidir fer aquestes al·legacions i vull començar reiterant doncs, que el que ja vam dir durant l'aprovació inicial, que el nostre posicionament crític no és en cap cas un atac o ni un qüestionament a la feina dels homes i dones de la plantilla local de Castelldefels, ben al contrari. Sabem perfectament que els nostres agents cada dia viuen situacions molt complexes i de risc a la via pública. Reconeixem la seva professionalitat i sabem que a la nostra ciutat l'ús de eines de dispositius conductors d'energia ha estat fins ara aïllat i extremadament ponderat. La feina a peu de carrer, la mediació i el contacte amb el teixit veïnal i comercial fan que molts d'aquests agents siguin el pilar real de la convivència a Castelldefels. Precisament, per respecte a la policia local i per seguretat a tota la ciutadania, la nostra crítica avui s'adreça directament a vostès, senyors de l'equip de govern municipal. Vostès tenien l'oportunitat política de dotar Castelldefels d'un reglament d'avantguàrdia, d'un text garantista que protegís tant el ciutadà com el propi agent de situacions d'alta tensió, mai millor dit. En lloc d'això, han preferit desestimar íntegrament totes i cadascuna de les al·legacions que van presentar.
0: Des del PSC, en canvi, es va donar suport al text. Els socialistes van defensar la necessitat de dotar la policia local de les eines necessàries per desenvolupar la seva feina, tot insistint igualment en la importància de la formació dels agents que les hagin d'utilitzar. Ho destacava el portaveu socialista Jordi Planell.
3: Nosaltres, com vam manifestar l'aprovació inicial, donarem suport amb aquest reglament, perquè pensem que hem de dotar a la nostra policia local de les millors eines possibles. També entenem que aquí el regidor, en aquest cas el senyor Soler, no té molt marge de maniobra perquè estem sota un reglament estatal i autonòmic. Per tant, ens hem d'adequar aquí. I res més. Tan sols podria comentar-li el mateix que li vaig comentar l'altra vegada. Si ja ha previst una planificació per formació amb l'ús d'aquestes armes.
0: Finalment, el reglament d'armes de la policia local va quedar aprovat definitivament amb els vots favorables de l'equip de govern, el PSC i Junts, i l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot contrari de Movent Castelldefels.

0: Tots els grups polítics van donar suport en una moció presentada per Esquerra Republicana que planteja un nou model de gestió i promoció del patrimoni de la ciutat amb l'objectiu de reforçar-ne la conservació i la divulgació i la vinculació amb la vida dels barris i la ciutadania al patrimoni local. La proposta defensa una visió més àmplia del patrimoni de la ciutat, més enllà dels seus elements més emblemàtics, i reivindica el valor de masies, torres, camins històrics i edificacions que formen part de la memòria col·lectiva de Castelldefels. Ho explicava durant la presentació de la moció la portaveu d'Esquerra Republicana, Lourdes Armengol.
1: El patrimoni de Castelldefels és molt més ampli. També és a les masies, a les torres, als antics camins, als barris, als edificis que expliquen com aquesta ciutat va créixer i es va transformar al llarg del segle XX. Quan desapareix un element patrimonial, no desapareixen només unes pedres, desapareix una part de la nostra memòria col·lectiva, i una ciutat que perd la memòria també acaba perdent la identitat. Per això aquesta moció proposa un canvi de mirada. Defensem que el patrimoni deixi de ser vist principalment com un recurs turístic i recuperi la seva funció més important, explicar la història de Castelldefels als seus veïns i veïnes. No neguem que el patrimoni pugui generar activitat econòmica, però no qualsevol activitat. No pot ser el seu objectiu principal, perquè una ciutat no pot convertir la seva història només en un producte. Ha de convertir-la en un patrimoni compartit. Aquest canvi de mirada també significa entendre que la història no s'acaba al centre. Can Bou, Vistalegre, Els Canyars, Bellamar, Montbar, El Poal, El Baixador, La Pineda, Lluminetes també expliquen la història de Castelldefels. Les seves masies, les torres d'estiueig, els antics camins, els espais naturals o les construccions vinculades a la façana marítima formen part del nostre patrimoni col·lectiu.
0: Entre les mesures plantejades, la moció proposa que cada barri identifiqui almenys un element patrimonial de referència que pugui convertir-se en un espai de centralitat cultural i comunitària. El text també posa l'accent en la necessitat de preservar el patrimoni arquitectònic del segle XX vinculat a la transformació de Castelldefels i al creixement de la ciutat al llarg de les darreres dècades. També es va destacar la importància de protegir edificacions que expliquen aquesta evolució històrica i que sovint passen desapercebudes. L'escoltem.
1: Quan un barri conserva un element patrimonial, conserva també un punt de referència, un espai que genera identitat, pertinença i memòria. Per això proposem que cada barri identifiqui, com a mínim, un element patrimonial prioritari que pugui esdevenir un espai de centralitat cultural i comunitària. La moció posa l'accent en un patrimoni que massa sovint passa desapercebut, el del segle XX. El patrimoni no és només allò que és medieval o antic, també ho són els edificis que expliquen la modernització del nostre municipi. Castelldefels encara conserva testimonis del projecte de la ciutat del repòs i de les vacances impulsat per la Generalitat Republicana el 1931, un projecte pioner que defensava que l'accés al lleure, al mar i a la natura havia de ser un dret social. Les cases d'estiueig, els xalets racionalistes i altres edificacions d'aquella època expliquen una part essencial de la nostra història. Potser no impressionen tant com una fortalesa medieval, però expliquen com hem arribat a ser la ciutat que som avui. Conservar les edificacions singulars del segle XX és important per motius històrics, culturals, arquitectònics, socials i ambientals. Tot i que sovint no tenen l'antiguitat dels edificis modernistes o medievals, moltes representen moments clau de la història contemporània. A Castelldefels, aquest debat és especialment rellevant perquè bona part del patrimoni singular del segle és el del segle XX. Les primeres urbanitzacions de la platja, les cases vinculades a la modernitat arquitectònica, els edificis relacionats amb el projecte Ciutat del Repòs i de les Vacances, o les construccions que expliquen la transformació del municipi del poble agrícola a ciutat metropolitana. Conservar aquest patrimoni no significa impedir qualsevol transformació, sinó identificar aquells edificis que tenen un valor històric o social suficient perquè les intervencions en garanteixin els elements essencials, compatibilitzant la preservació amb nous usos. En aquest sentit, la conservació respon als principis recollits en la legislació patrimonial catalana i en les recomanacions internacionals, que consideren que el patrimoni del segle XX forma part del llegat cultural que cal transmetre a les generacions futures. I un exemple és, per exemple, les casetes que hi havia al carrer 11, on es van derruir i ara hi ha apartaments turístics, o la casa que hi havia a l'avinguda 308 amb la 302, que ja està reduïda també, i on precisament el barri de Montamar té moltes d'aquestes singularitats. Ens preguntem què passarà amb cases de l'Avinguda de la Constitució o altres edificacions dels nostres barris amb aquest component històric.
0: Durant el debat, la moció va rebre el suport de la resta de grups municipals. Des del PSC es va valorar especialment la proposta de reforçar la presència del patrimoni als barris i de fomentar la participació ciutadana en la definició dels usos d'alguns espais patrimonials. Així ho va defensar la portaveu socialista Eva López.
2: Can Baixeres és un bon exemple del que reclama aquesta moció. Encara està per definir el seu ús i des del PSC creiem que seria molt encertat obrir un procés participatiu perquè sigui la ciutadania qui escolli aquest ús i no una decisió tancada des del equip de govern. Per a Castelldefels hi ha molts elements emblemàtics que mereixen ser reconeguts i senyalitzats. Una acció immediata i de baix cost seria senyalitzar aquests elements als barris per recordar-ne la història. Els camins dels murs de pedra seca, el fons de cal, les basses de Can Roca, per posar alguns exemples. I segur que n'hi ha molts més, com es pot comprovar consultant el llibre Castelldefels desaparegut del Jordi Nutó i Brullàs. Aquesta és exactament la filosofia que defensa la moció d'Esquerra Republicana. Cada barri ha de poder identificar i recuperar com a mínim un element patrimonial propi que esdevingui espai de centralitat veïnal i de memòria local.
0: També Movem Castelldefels va donar suport a la iniciativa. La seva portaveu va remarcar que el patrimoni no s'ha d'entendre només com un reclam turístic, sinó com un element que contribueix a reforçar la identitat col·lectiva i la cohesió social. L'escoltem.
3: Gràcies. Doncs avui som aquí per parlar de pedres, de torres i de masies, però si em permeten m'agradaria que per un moment no passéssim en el patrimoni com a monuments freds o en objectes per fotografiar. M'agradaria que en parléssim com el que realment és, el fil conductor de les nostres vides i el lligam més sòlid que tenim amb la nostra ciutat. Com bé diu la moció que avui presenten les companyes, Castelldefels és molt més que el seu castell o el seu centre. La nostra identitat batega a cada barri, en aquells elements que sovint passen desapercebuts. Una torre de guaita que ha vist passar generacions de grups d'amigues reunint-se a les tardes, una masia que encara conserva l'eco de la vida agrícola que ens va veure néixer com a poble, o un camí cantí que haurà vist moltes coses més. Aquest patrimoni és un bé comú i, com a tal, la seva funció principal no ha de ser servir de decorat per a una ciutat aparador o un simple reclam turístic. El patrimoni ha de servir per preservar la memòria i, sobretot, per generar comunitat.
0: Per part del govern municipal, el regidor d'Urbanisme i Obres, Ramon Escolà, va mostrar el suport de l'executiu a la proposta i va recordar algunes de les actuacions que l'Ajuntament està desenvolupant actualment en matèria de protecció i recuperació del patrimoni local. L'escoltem.
4: Entenem que el patrimoni històric, arquitectònic, cultural i social de Castelldefels és un bé que forma part de la identitat de la nostra ciutat, que ens ajuda a entendre la seva evolució i que hem de preservar per a les generacions futures. També compartim la necessitat de continuar apropant aquest patrimoni a la ciutadania, donant-lo a conèixer, millorant l'accessibilitat i reforçant les funcions culturals, educatives i divulgatives. El nostre patrimoni no només s'ha de conservar, sinó que ha de ser conegut, viscut i valorat pels veïns i veïnes de Castelldefels. En aquest sentit, volem recordar que des del primer dia de mandat aquest govern està impulsant actuacions concretes per protegir, recuperar i posar en valor el patrimoni de la ciutat. Estem treballant amb la redacció del catàleg de béns patrimonials, on hem afegit molts que no estaven, una eina fonamental per identificar i protegir adequadament els elements amb valor històric, arquitectònic o cultural. També hem impulsat la reforma dels jardins del castell, la restauració de la torre on anteriorment estaven ubicats els lavabos, preservar la torre Climent Savall perquè passi a formar part del patrimoni municipal com a equipament públic. Estem treballant a veure si podem aconseguir. Hem aconseguit una subvenció destinada a la restauració de les façanes del castell.
0: La moció va quedar finalment aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals que van coincidir en la necessitat de continuar avançant en la protecció, conservació i divulgació del patrimoni històric i cultural de Castelldefels.

El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgu ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sota el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. Todo lo bueno que inventamos. La programació arrencarà a principis del mes d'octubre amb el musical That Jazz Tribute a Chicago, seguit d'altres propostes destacades com Dràcula, Friends the Musical Parody o els espectacles del cicle Castelldefels Comedy Stars, que tornaran a portar l'humor a l'escenari del Teatre Plaza. Durant el mes de novembre, la música i la comèdia continuaran tenint un paper protagonista amb propostes com Carmen, una petita història d'amor, el monòleg de Santi Rodríguez o l'espectacle No me toques el cuento, inclòs en la programació vinculada al Dia Internacional per la Eliminació de Violència envers les Dones. La nova temporada reserva un espai dedicat al públic familiar. És el cas de Simba Kiara, tribut al rei Lleó, previst per al 28 de novembre, o les sessions de cinema familiar programades durant les festes de Nadal. Todo lo bueno que inventamos. Precisament, el mes de desembre estarà marcat per diverses activitats nadalenques, entre elles una projecció especial de cinema familiar i el tradicional concert de Nadal, que enguany anirà a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 i la soprano Marta Valero. A més de les propostes del Teatre Plaza, la Sala Margarida Xirgu acollirà sessions de cinema, concerts en petit format i activitats culturals complementàries al llarg de tota la temporada. Les entrades per als diferents espectacles ja es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. Des de l'Ajuntament destaquen que la nova programació manté l'aposta per oferir una oferta cultural diversa, accessible, consolidant el Teatre Plaza com un dels principals espais culturals de Castelldefels.

0: Jornada de portes obertes al castell aquest diumenge 2 d'agost. Coincidim amb el primer diumenge de mes. El castell de Castelldefels tornarà a obrir les seves portes de manera gratuïta. Una iniciativa que permet descobrir un dels espais més emblemàtics de la ciutat i alhora apropar-se a més de 2.000 anys d'història concentrats al punt més alt del municipi. Les visites es podran fer entre les 11 del matí i les 7 de la tarda, amb l'últim accés a les 6. Tot i que l'entrada és gratuïta, cal reservar-la prèviament a través de la plataforma Entràpolis. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, anima la ciutadania a aprofitar aquesta oportunitat per visitar o redescobrir un dels principals referents patrimonials a la ciutat. L'escoltem.
1: El año pasado recuperamos el castillo para la ciudadanía y desde hoy, cada primer domingo de cada mes, el castillo será gratis.
2: ¿Conoces los secretos de nuestra ciudad? Por ejemplo, en Piratia, la historia de esos piratas como Barbarroja y Dragut, que eran terribles para nuestra ciudad, o este magnífico espacio, esta sala magna, que fue restaurada por Manuel Girona. Descubre los restos íberos de 3 siglos antes de Cristo, o la lápida que Valeria Aliné hace muchos siglos le dedicó a su marido por ser un marido óptimo. Nuestra iglesia se convirtió en prisión durante la Guerra Civil.
1: Nuestro castillo servía para proteger a nuestros vecinos, pero también para avisar a la ciudad de Barcelona de los ataques de los piratas.
0: Més enllà de ser la imatge més reconeixible de Castelldefels, el castell continua revelant nous capítols de història local. De fet, fa només uns dies es va donar a conèixer la troballa d'una tomba romana amb restes d'una persona adulta durant una excavació arqueològica a l'entorn del conjunt monumental. La descoberta confirma la importància històrica d'aquest enclavament, on fa prop de 2.000 anys ja hi existia una vila romana construïda sobre un assentament ibèric anterior. Segons els investigadors, les restes localitzades podrien correspondre a una persona que va viure al turó durant els primers segles de la nostra era, molt abans de la construcció de la fortificació medieval que avui coneixem. Durant la jornada de portes obertes, els visitants podran recórrer diferents espais del conjunt patrimonial, com ara l'església de Santa Maria del Castell, la sala noble, la sala d'esgrima, la terrassa panoràmica, la sala de maquetes i els jardins, des d'on es poden contemplar alguna de les millors vistes del municipi. L'entrada també dona accés a Piratia, el Centre d'Interpretació de Pirateria i la Història de Castelldefels, una experiència immersiva pensada per tots els públics que permet conèixer els atacs corsaris que van marcar durant segles la costa mediterrània i la història de la ciutat. Des de l'Ajuntament recorden que aquestes jornades de portes obertes se celebren el primer diumenge de cada mes i s'han convertit en una de les activitats més demandades tant pels veïns com pels visitants interessats en el patrimoni local. Una oportunitat, doncs, per descobrir un espai que no només simbolitza Castelldefels, sinó que continua aportant noves pistes sobre els seus orígens i la seva evolució al llarg dels segles.

I escoltem la London School Symphony Orchestra, que actuarà aquest diumenge al castell de Castelldefels. El castell serà l'escenari d'una de les cites culturals destacades d'aquest estiu, la London School Symphony Orchestra, considerada una de les orquestres juvenils de referència del Regne Unit, oferirà un concert gratuït al pati del castell a partir de les 9:15. L'actuació forma part del Catalunya Music Tour 2026 i permetrà gaudir del talent d'una formació integrada per joves músics procedents de Londres en un espai dels espais més patrimonials més emblemàtics de la ciutat. El concert arriba a més en un cap de setmana especialment actiu al castell de Castelldefels. El mateix diumenge recordem que l'espai celebrarà una nova jornada de portes obertes, una oportunitat única perquè la ciutadania pugui descobrir aquest conjunt patrimonial que aquests dies torna a ser notícia arran de la recent troballa. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta proposta permet combinar patrimoni, cultura i un escenari únic i apropar la música simfònica a tots els públics.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 31 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels aprova definitivament el reglament d'armes de la policia local. El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar una part del ple celebrat el passat divendres. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies, conegut popularment com a pistoles Taser. El patrimoni local va centrar un dels moments de consens del darrer ple municipal de Castelldefels. Tots els grups polítics van donar suport a una moció presentada per Esquerra Republicana que planteja un nou model de gestió i promoció del patrimoni de la ciutat, amb l'objectiu de reforçar-ne la conservació, la divulgació i la vinculació amb la vida dels barris i la ciutadania. El Teatre Plaza presenta la programació cultural del darrer trimestre de l'any. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sota el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. I jornada de portes obertes al castell aquest diumenge 2 d'agost. Coincidint amb el primer diumenge de mes, el castell de Castelldefels torna a obrir les seves portes de manera gratuïta, una iniciativa que permet descobrir un dels espais més emblemàtics de la ciutat. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín i gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora. Molt bona tarda i fins dilluns.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Espanya repatriarà els migrants que han entrat nedant a Ceuta. 25.000 ja han tornat cap al Marroc. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
1: Pedro Sánchez ha estat aquest matí a la Ciutat Autònoma i des d'allà ha parlat d'atac de les màfies que s'afavoreixen de la migració i que han aprofitat una sentència del Tribunal Suprem que no permet devolucions en calent dels qui entren per mar. Mireia Sala.
3: Sánchez, d'acord amb el Marroc, s'ha compromès a agilitzar la repatriació i, de fet, aquest matí milers de joves ja han tornat voluntàriament al Marroc. Fins ara s'han recuperat 24 cadàvers del mar.
4: La interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy, muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021. Y, por tanto, lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas.
1: De seguida anirem cap a Ceuta amb la nostra enviada especial, però és que al País Valencià finalment sembla que els bombers podran estabilitzar el foc que ha cremat durant 6 dies a la Vall d'Uixó i als municipis veïns de la Plana Baixa. Avui molts d'aquests veïns evacuats podran tornar cap a casa. Només quedaran ja dos municipis.
3: Els serveis d'emergència encara no permeten el retorn a Eslida i Artana, més a l'interior, cap al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
5: Gairebé la meitat dels evacuats que quedaven ja poden tornar avui a casa. Són 2.500 veïns de 3 municipis, però continuen desallotjades gairebé 3.000 persones. El foc no creix, gairebé no queda flama, i els bombers confien poder-lo estabilitzar avui. Ha afectat 9.600 hectàrees, gairebé la meitat. Són dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: I al barri del Putxet de Barcelona han trobat una nova cavitat suposadament ocasionada per les obres de la línia 9 del metro. I això fa que els veïns desallotjats des de fa 3 setmanes no puguin tornar a casa fins al setembre.
3: Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani i això allargarà els treballs de consolidació del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
6: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
1: I en aquest informatiu passarem per Solsona perquè avui es ret homenatge a l'últim executat per la Inquisició espanyola el 1826. Va ser el solsonenc Gaietà Ripoll, un mestre laic acusat i condemnat a mort per heretge. Lleida, Estela Bussoms.
7: Era de Solsona, però va exercir en una escola a Russafa, al costat de València. El reconeixement de la seva ciutat natal coincideix amb el dia que fa 200 anys que la Inquisició el va condemnar a mort per les seves idees liberals. L'homenatge inclou el descobriment d'una placa commemorativa al Teatre Municipal de Solsona.
1: I a la cultura arriba a la cartellera Spider-Man i ho fa arrasant.
3: El superheroi de Marvel torna a la gran pantalla amb una reflexió sobre l'addicció a la feina i la necessitat vital de l'amistat.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, saludarem l'Ernest Macià. Bon dia, Ernest.
8: Com estem? Bon dia.
1: Perquè el Barça juga avui el segon partit de la pretemporada contra el Birmingham.
8: Exacte, i en aquest partit veurem debutar Adeyemi, el nou fitxatge, veurem els joves del planter, que n'hi ha 17, i aquí segur que no veurem més a Ter Stegen, que aquesta mateixa tarda el porter marxa cedit a l'Ajax.
1: I ara ens interessem per les carreteres. Mariluz García.
9: Bon dia. Doncs hi ha complicacions per accidents a la C-60 Argentona en direcció Mataró i a la B-20 la Pota Nord de Badalona a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A la P-7 aturats a diversos trams de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà a Sant Cugat i a Martorell direcció Tarragona i també de Bellaterra a Barberà en direcció Girona. I per l'incendi forestal al Berguedà tallades dues vies, la C-26 a Montmajor i la B-42-41 a Castellà del Riu.
1: I encara ens queda el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Amb el Dani Ramírez. Dani, bon dia.
11: Bon dia. A patir calor, encara això no s'acaba, tot i que avui potser en punts del nord baixa de 2 a 4 graus de temperatura, especialment un cop descarreguen els ruixats previstos. Ja n'hi ha hagut aquest matí i migdia, fins i tot, que no estaven gaire previstos i que han deixat d'unes 5 litres per metre quadrat. En el cas del refugi de Malnius s'han acostat els 6 litres, Puigcerdà 2 litres per metre quadrat, el santuari de Caral Barcadà 1 litre mig, Berga s'ha acostat a 1 litre, a Bolvir, a Cerdanya, 5 litres per metre quadrat. Aquesta tarda aquests ruixats podran deixar 5, 10, 15 litres per metre quadrat, localment amb una mica d'intensitat, i especialment demà. Demà dissabte a la tarda, una mica més de tempestes, podran ser fortes al Pirineu i Prepirineu Oriental. Cerdanya-Ripollès, potser nord d'Osona, Garrotxa, Berguedà, hi ha un avís activat del Meteocat d'aquests xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Aquesta tarda, avís de calor, comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, aquí la temperatura aquests dies està molt elevada, alta muntanya també, arribant a 27 graus a 2.000 metres, i avui algun xàfec, com dèiem, al nord, no descartem alguna gotella de Ponent, algun ruixadet cap als ports. Diumenge, poca pluja, gairebé cap, i la temperatura segueix pujant al Pirineu, baixa una mica a les Terres de l'Ebre.
1: Doncs gràcies, Dani. Bon dia.
11: Que vagi bé, bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. ...25.000 migrants dels prop de 40.000... que en les últimes hores han entrat nedant a Ceuta, ja han tornat cap al Marroc, segons les xifres del Ministeri de l'Interior, que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria, que ja s'ha cobrat la vida de 34 persones, d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol la desvincula de qualsevol maniobra per part del govern del Marroc i ho relacionat directament amb un ús interessat per part de les màfies de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant de cap a Ceuta o cap a Melilla.
12: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
1: I per evitar que es repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els que ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació és molt complicada. Tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament cap al Marroc, als carrers encara n'hi ha milers, alguns vestits només amb el banyador, sense diners i sense menjar. Enviades especial a Ceuta. Cèlia Sarnades, bon dia.
13: Bon dia, Natàlia. Doncs mira, estem fent aquesta connexió des d'un punt clau de Ceuta, que és el pont que uneix el port, on he arribat fa aproximadament una hora, amb el centre de la ciutat. És un punt neuràlgic perquè davant hi ha el mar i si continua recte per la carretera s'arriba al Tarajal, a l'espigó del Tarajal, que és la frontera entre Espanya i el Marroc, per on els últims dies han entrat milers i milers de migrants nedant i també tranquil·lament a peu. A les cantonades d'aquesta plaça hi ha vehicles militars, policia amunt i avall amb sirenes contínuament, helicòpters que sobrevolen la ciutat i, sobretot, desenes, desenes i desenes de migrants, de joves marroquins, que vagaregen sense rumb fix amunt i avall buscant una sortida a una situació que sembla totalment parada, perquè no tenen on anar, no saben què fer. Veu una periodista com jo, se m'han acostat molts de cop. M'han dit, volem llet, volem pa, dona'ns menjar, tinc gana, amb les mans, perquè la comunicació és molt difícil, parlen àrab, jo no en parlo. Porten, a les butxaques porten bitllets arrugats, me'ls treuen, sisplau, canviem els per euros, sisplau, compra'm tu tabac o llet, però jo tampoc puc, perquè les botigues estan tancades. Les botigues de les gasolineres també, tant per marroquins com per espanyols. Per tant, no es pot comprar menjar, i això és un factor que s'anirà complicant segurament en les pròximes hores, perquè els nois aquests tenen gana i no tenen on anar. Aquesta és la realitat. N'hi ha moltíssims encara, malgrat que en aquest punt on soc, efectivament, n'hi ha molts que s'acosten als soldats que estan aquí al costat dels vehicles militars i els hi pregunten literalment on és la frontera. Volen dir on és la frontera al Marroc, perquè se'n tornen cap a casa. Els he preguntat reiteradament, com dic, amb una comunicació difícil, com és que heu vingut ara, per què no fa 2 mesos, per què d'aquí 2 mesos, per exemple, no, al setembre, per què ara? i molts ens han reconegut que ho havien vist en xarxes socials, que les xarxes socials els dibuixaven un panorama idíl·lic i que la realitat ha estat molt diferent. També havia circulat, ens expliquen per les xarxes, que les fronteres directament d'Espanya estaven obertes, cosa que, efectivament, doncs, no és cert. Per tant, una situació encara complicada. Hem parlat també amb alguns locals. Tenen por, estan molt enfadats i, sobretot, molt indignats perquè consideren que Ceuta reiteradament pateix situacions com aquestes. Ara on sóc jo, per exemple, tinc un grup de migrants aquí sota una ombra d'una palmera perquè fa una calor molt forta i molts, com dic, caminant, enfilant cap a la carretera que porta al Tarajal i de nou cap al Marroc. El que dic, per exemple, la comunicació és difícil, com he dit, però amb signes, els signes són universals, però aquest noi, per exemple, explicava per què es volia tornar cap al seu poble.
14: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me voy a integrar. Ya, ¿qué pasa? Lo que Dios quiera.
13: Per tant, la realitat ha estat molt diferent de la que molts s'esperaven. Ara falta saber què passarà amb els que encara estan aquí dintre, que, com dic, encara són moltíssims. En les pròximes hores anirem explicant el que anem trobant pels carrers de Ceuta i també el punt fronterer del Tarajal, on es veuen gent que entra i gent que surt. És a dir, una imatge una mica extraordinària de la fenomen migratori aquí a Ceuta.
1: Cèlia, doncs, està clar que bona part d'aquests nois han entrat producte de notícies falses que corren també per les xarxes. Gràcies, Cèlia. Exacte. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Doncs a tota aquesta crisi, Brussel·les demana devolucions ràpides dels migrants com a resposta a la situació que s'ha vist a imatges arreu del món de la ciutat autònoma de Ceuta. Ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre països governats per la ultradreta van encara una mica més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres, Laia Framis.
7: Sí, la Comissió Europea vol mà dura contra unes imatges de joves intentant entrar a Espanya que considera inacceptables, en paraules de la mateixa von der Leyen, que defensa que les regles permeten els retorns ràpids dels migrants i que ha promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional. Mentrestant, a Europa, la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir i avui, la ministra d'Afers Estrangers finlandesa, han demanat que s'expulsi Espanya de l'espai de lliure circulació Schengen perquè argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir la seva frontera. França, de la seva banda, ha intensificat els controls a les seves fronteres, ho ha defensat el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
15: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
7: Israel, de la seva banda, ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol, aprofitant aquesta crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració nord-americana a través de Donald Trump.
1: I ara ens mirem al Pròxim Orient perquè Hamas accepta un acord per desarmar-se a la franja de Gaza. El pacte l'ha anunciat primer Donald Trump i és part de la seva treva fràgil que oficialment entra en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Israel, de moment, guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, ha continuat bombardejant Gaza. Tel Aviv, Jordi Brasco, bon dia.
16: Bon dia. No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel l'accepta. De moment, el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i sense abat podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al comitè tecnòcrata palestí que ha de coordinar la transició a la franja que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto el foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
1: Un quart de tres. L'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement i els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, que continuen desallotjats. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa, bon dia.
5: El foc no avança, queda poca flama i els bombers treballen per estabilitzar-lo avui i repassen el perímetre, que es manté en 82 quilòmetres. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció, ha actualitzat la situació del foc, que demà farà una setmana que va començar.
17: Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetre en algunas zonas y justo en el perímetre en otras, que es lo que estamos trabajando.
5: Només queden dos municipis evacuats, Artana i Eslida, amb una població d'uns 3.000 veïns. La resta ja poden tornar a casa i el paisatge que es troben és desolador, segons explica la Gemma, veïna del Fondeguilla.
18: Tot i que l'entorn més immediat del Fondeguilla, que és el poble on vivim, s'ha salvat de les flames, si aixeques el cap veus tot cremat i realment el parc natural de la Serra d'Espadà és el pulmó verd de la província, com tothom molt bé diu.
5: L'aigua de l'aixeta ja és apta per al consum a la majoria de les poblacions, però continuen repartint aigua embotellada i treballen avui 17 mitjans aeris i la investigació per aclarir l'origen del foc continua oberta amb dos focus identificats. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià.
19: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos, los dos que se iniciaron en el inicio del monte muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
5: L'incendi ha afectat 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: I aquí a Catalunya els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps durant les últimes hores. El cos torna a afrontar una jornada amb diversos focus actius alhora. En aquesta ocasió, però, són d'origen natural. Toni Fortesa.
20: Quatre dotacions ara mateix terrestres i una d'aèria treballen en l'extinció d'un foc al Berguedà entre els municipis de Vilar de Borredà i el Quart. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès. Al Solsonès hi ha 13 mitjans terrestres i 3 d'aèris. També hi ha incendis actius provocats per llamps de moment de menys intensitat a Abella de la Conca, al Pallars, Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça i a Llimiana, també al Pallars Jussà. Segons els agents rurals, els boscos estan hidratats i els focs provocats per llamps no haurien de causar grans incendis. Tot i la previsió de pluja al Pirineu d'aquest cap de setmana, això sí, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, assegura que el risc d'incendis continua sent molt alt en molt bona part del territori.
21: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta aquesta més interior continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
20: De moment es mantindrà el tancament dels 7 espais naturals que ja tenien restringit l'accés. D'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
1: I ara venim cap a Barcelona perquè hi ha una nova esquerda al barri del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Els bombers l'han localitzat al soterrani d'un dels edificis desallotjats i això allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns. Barcelona, Montsemir, bon dia.
22: Hola, bon dia. Els afectats són els veïns de 4 immobles, 2 al carrer Rubinstein i 2 al Teodora, a la Madrid. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
0: aquesta tendència positiva que tenia s'ha revertit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca i ha visualitzat una dinàmica diferent a el que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat o aquesta petita cavitat.
22: Com cada divendres, des que hi va haver l'esvoranc, el 7 d'aquest mes, els veïns del Putxet s'han reunit amb tècnics i representants institucionals. Avui els han informat d'aquesta nova situació i la sensació general és de molta preocupació. La Sara és de les que no pot tornar a casa, la Feli sí que ho ha pogut fer.
2: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
4: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
22: Les ajudes econòmiques, segons la Generalitat, s'han agilitat i a partir d'avui mateix ja se'n tramitaran algunes.
1: I ara anirem al Palau de la Generalitat perquè el president Illa ha fet balanç del curs polític. I ha defensat que Catalunya passa per un bon moment i s'ha mostrat confiat que el país tindrà un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents molt aviat. Ell ha fet aquest balanç optimista del curs polític i dels 2 anys del seu mandat, tot i les crisis recents a Rodalies o en l'ensenyament amb el recent fiasco a les proves PISA. De cara al nou curs, que arrencarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
23: Hola, bon dia. Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
24: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és... Escolta, resol.
23: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
24: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
23: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Ell ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
24: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat.
23: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
1: Doncs justament aquests 502 milions d'euros en obres, els que ha anunciat aquest matí el president Illa i que de fet ja es liciten avui, són aproximadament un terç de les previstes per aquest any. El govern pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que no pas l'any passat i prop del doble que els anys anteriors. Jordi Canal.
25: Sí, en el paquet presentat avui destaca la variant de les preses i Olot, a la Garrotxa, l'obra que preveu diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres, tindrà un cost de gairebé 450 milions d'euros. També es licita una altra variant, la de Serós, al Segrià. A més, es convoquen els concursos per crear el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, per millorar el pas de la carretera C31 per Cunit o per dotar de doble carril alguns trams de la C37 entre Manlleu i Torelló. Tots aquests projectes licitats avui avui podran començar les obres la primavera de l'any que ve. Durant el que queda de 2026, el govern preveu licitar altres projectes per un valor de 500 milions d'euros més. Han de sortir concurs, més obres relacionades amb el tramvia del Camp de Tarragona, la línia 9 del metro de Barcelona, el Fòrum de la Justícia de Tarragona i la construcció del nou Hospital d'Atenció Intermèdia de Mataró.
1: Ni els socis ni l'oposició no han quedat satisfets amb el discurs del president Illa. Esquerra i els comuns demanen al govern que es posi les piles, mentre que Junts, el PP i la CUP l'acusen de fer un discurs triomfalista. Montse Garcia.
3: La republicana Esther Capella demana a PSOE i PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns Jéssica Albiach demana canvis de cara al setembre.
6: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament. Un molt bon acord, però que el PSOE no està sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
8: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
3: Tant Salvador Vergés de Junts com Lorena Roldán del PP o Pilar Castillejo de la CUP l'acusen de no fer autocrítica.
9: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
10: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
11: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
1: I es continua fent grossa la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part d'Isabel Díaz Ayuso. González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys, una operació immobiliària que coincideix amb la compra de l'àtic per part de la Comunitat de Madrid com a oficina temporal per a Díaz Ayuso. Els dos immobles estan situats en una de les zones més cares de la capital de l'Estat. Madrid, Àngels Lafuente.
26: Mentre la Comunitat de Madrid comprava el mes d'abril un àtic de luxe destinat a ser l'oficina temporal per a Díaz Ayuso, àtic a correcuita posat a la venda a l'esclatar la polèmica sobre l'ús de l'immoble, la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, començava els tràmits per vendre el pis on ha viscut amb Díaz Ayuso des del 2023, per 1.790.000 euros. Dues operacions immobiliàries que coincidien en el temps. Des del govern de la comunitat treuen ferro la coincidència, diuen que no en sabien res de l'operació immobiliària de González Amador i la deslliguen de la compra de l'àtic per part d'una empresa de l'administració madrilenya. Per tot plegat, el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ha exigit a Ayuso que plegui.
27: Ha sido una pillada descomunal lo que hemos tenido ocasión de vivir en las últimas horas. Y por ello, les digo que creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es urgente que la señora Díaz Ayuso dimita.
26: Tant el PSOE com Més Madrid insisteixen a tenir accés a l'expedient de compra de l'àtic i acusen la Comunitat de Madrid de falta de transparència.
1: Són 4:05, fem una pausa i tornem de seguida.
28: Catalunya migdia.
29: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
30: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
31: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
32: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
33: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
34: Catalunya migdia.
1: A A Solsona, aquesta tarda, s'homenatjarà la figura de Gaietà Ripoll. És l'última persona executada per la Inquisició espanyola i que va néixer en aquesta ciutat. Ripoll va ser un mestre laic que va acabar condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacari, és el primer cop que Solsona li farà un reconeixement.
0: Sí, serà amb una placa que s'instal·larà al Teatre de la Ciutat. Albert Colell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Solsona, explica per què s'ha escollit aquest emplaçament.
2: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis. Els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
0: I destacar que el reconeixement tindrà continuïtat a les escoles.
2: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
0: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar contra els francesos a la Guerra del Francès i se'l van endur com a presoner. Allà va conèixer les idees liberals i quan va tornar a Espanya per la proclamació del trienni liberal va fundar una escola laica a Rufassa, als afores de València. Amb el retorn de Ferran VII es recupera la Inquisició que el persegueix i l'acaba condemnant a mort l'última persona executada del món per esta institució.
1: Senyals horaris de 2:15. Amb l'arribada de l'agost, molts ciutadans comencen les vacances. I a l'aeroport de Barcelona es viu avui una jornada de màxima activitat, amb més de 1.100 vols previstos, el dia amb més operacions de tota l'operació sortida. Per als qui marxen amb tren, Renfe també ha reforçat el servei. Mireia Sala.
5: Tot i ser una de les jornades amb més vols de l'any a l'aeroport, no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies ni gaires vols amb retard. Segons dades d'Aena, demà i diumenge també se superaran les 1.000 operacions diàries. Aquests són alguns dels passatgers que volaven aquest matí.
7: Sí, avui marxem a la Xina uns 15 dies.
12: Nos vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador, que somos originarios de ahí, pero vivimos aquí en los Pirineos, en la Seu d'Urgell.
13: Bueno, jo em dic Brenda Luque i avui marxo d'Erasmus a Santiago de Chile i a estudiar psicologia un semestre només.
5: Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya durant l'operació sortida. El corredor amb una oferta més gran és el que va de Figueres a Madrid, passant per Barcelona, seguit del de Figueres a Alacant. L'operació sortida coincideix amb una vaga Renfe convocada per un sindicat minoritari per protestar pels problemes de climatització als trens. Però les seves últimes vagues, al juliol, han tingut un seguiment del 2%.
1: I l'Euríbor i amb ell les hipoteques tanquen el juliol a l'alça. Retornar el crèdit es pot encarir uns 800 euros anuals, Jordi.
25: L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra al febrer, ha anat pujant amb més força anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació. I ara, l'Euríbor ja està al nivell més alt des de la tardor del 2024. Supertament en 8 dècimes el de fa un any. I això vol dir que qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any.
1: I aquest matí s'ha desallotjat un dels assentaments de Montjuïc a Barcelona, tocada la ronda del litoral. El dispositiu policial de la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos, ha desallotjat una trentena de persones que s'estaven amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, Barcelona. Maria Guixà.
14: Aquesta operació ha començat a les 8 del matí i s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament ha al·legat l'actuació pels greus problemes de seguretat, salubritat i convivència que ha detectat en aquest espai. Els motius els dona Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.
15: El primer, un risc per la seguretat vial. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Durant els primers mesos de l'any es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Això suposa un increment del 410% respecte l'any anterior. I un tercer risc que esbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
14: A la zona també s'hi ha detectat consum de substàncies estupefaents i acumulació de residus, unes deixalles que els efectius de neteja municipal s'han encarregat de recollir durant tot el matí.
16: Matalassos, han trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar,
14: El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Cirera, que ja havia demanat el desallotjament, ha aplaudit l'actuació en un missatge a la xarxa social X al·legant que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat.
1: Tot això a Barcelona, però és que a Roda de Barà, al Tarragonès, l'Ajuntament canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar el que s'anomena turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
3: En el cas de Roda de Barà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
4: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
3: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho explicava així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
6: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
3: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
1: I la calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos del Delta de l'Ebre. És el 20% de la collita d'enguany i suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros. Tarragona, Clara Chavarría.
8: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre.
9: Ja donem per acabada la campanya del musclo d'enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny.
8: Ara, un mes més tard, amb les altes temperatures s'ha perdut aquesta producció i ha provocat unes pèrdues econòmiques de més d'1,2 milions d'euros. A més, temen que la cria que hi ha a l'aigua tampoc sobrevisqui. Per això demanen ajuts.
9: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que, a més, ha de sembrar. Llavors, a veure com se podrà pagar esta cria quan tu no hi has cobert els gastos.
8: En aquest context, els productors lamenten que amb el canvi climàtic el cicle del musclo cada vegada s'escurça més i, tot i que molts han apostat pel cultiu de l'ostra, asseguren que no té tan bona sortida al mercat.
1: 2:45 de 3.
10: What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
1: I marxem cap al cine perquè Spider-Man arriba arrasant la taquilla i Brand New Day apunta a ser la millor estrena de l'any i fins i tot ha superat Toy Story. Els dos primers dies en cartell així ho demostren. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i de les més destacades dels propers dies. Ho fem amb el Marc Garriga.
17: Spider-Man rescata amb la seva última pel·lícula l'univers Marvel, que estava en hores baixes. És el seu film més madur, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb escenes dignes dels millors títols de la franquícia i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpret amb més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca durant l'agost seran La patrulla canina, la Dino pel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos thrillers entretinguts, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons i Cuenta atrás al voltant d'un robatori de diamants. En canvi, Marsupilami desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt de joc. D'entre totes les novetats d'aquests dies, n'hi ha tres de molt recomanables, però molt personals. Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional per entendre d'on ve el conflicte. Mother Mary, una pretensiosa però brillant alegoria sobre la creació artística. I El amor que permanece, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni. I finalment, dues produccions catalanes. Avui, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i d'aquí uns dies, A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
1: I l'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos i L'agent secret, codirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, que posa la cirereta al Festival Grec en la seva clausura. I l'han de veure la Marta Vives.
11: Inspirada en l'obra de Ibsen, es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia i, com diu un personatge, de què serveix la veritat si no podem sobreviure. Wagner Moura es posa la pell del metge Thomas Stockman, que ha de demostrar si és o no

0: de jurados y me hacen preguntas a veces duras.
1: L'obra, que es va estrenar a Brasil i s'ha pogut veure a algunes ciutats europees, es torna a representar aquest vespre al Teatre Lliure de Montjuïc, amb totes les entrades exaurides per veure una de les estrelles internacionals més destacades del moment.
2: Àngels del Serení, brodat coixins d'estrès.
3: I a Valdomar, un petit poble de la Noguera, s'acollirà demà l'estrena de Teva Meva, un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans. Valdomar, Pau Rovira.
4: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquel Alladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons se'n respondran les unes a les altres per construir un relat compartit, combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Rivera Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
5: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un Teva Meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu, i en fi, mantenint la conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
4: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdomar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
6: Catalunya migdia.
3: I quan falten 19 minuts per les 3, obrim la pàgina esportiva amb l'Ernest Macià. Ernest, bon dia.
7: Bon dia.
3: Perquè el Barça juga avui el primer partit de l'estatge de pretemporada a Anglaterra.
7: Doncs sí, contra el Birmingham. Dia, més a més, en què en aquest partit veurem el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça i alguns dels nous jugadors del planter.

0: Catalunya Ràdio transmet avui el primer partit del Barça a Anglaterra. El rival serà un equip de mitja taula de la segona categoria del futbol anglès i serà, això sí, una primera presa de contacte del nou fitxatge Karim Adeyemi amb els nous companys i també, com dèiem, una gran oportunitat per anar veient algunes cares noves. El que no és una cara nova és el Ramon Salmurri, el nostre enviat especial a Birmingham. Ramon, bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda, com estem?
0: Doncs nosaltres molt bé i expectants, perquè avui comencen les transmissions del Barça i amb aquest partit de pretemporada contra el Birmingham es començaran a veure algunes coses interessants.
1: Sí, sobretot, com dius, segurament el més destacable és aquest debut de Karim Adeyemi, aquest futbolista alemany que ha vingut expressament després de la petició directa de Hansi Flick, exfutbolista del Dortmund, 24 anys, amb molt potencial, però que els últims anys no ha acabat de treure tot el talent que se li pressuposava. És la cara més novedosa d'una estrena en pretemporada del Barça, on veurem també, per exemple, Ronald Araujo i Andreas Christensen, dos futbolistes que per les lesions no van poder tenir excessiva continuïtat la temporada passada, i on ja no hi veurem a Marc-André Ter Stegen. El capità del Barça abandona d'aquí una estona la concentració del Barça a l'hotel de Birmingham per marxar cap a Amsterdam. Marxa cedit a l'Ajax, l'equip de Mitchell i de Jordi Cruyff, i agafa un vol aquesta mateixa tarda directe des de Birmingham fins a Amsterdam, després que s'hagi resolt definitivament la seva sortida en forma de cessió, això sí, on el Barça assumirà el 90% del salari del jugador.
0: Ter Stegen s'esperava ja per ahir la tarda, eh? S'ha anat endarrerint força hores, us han portat pràcticament d'aquí cap allà, no? Des d'ahir que estàveu fent guàrdia a la porta de l'hotel.
1: Sí, ja saps que en el Barça la burocràcia sempre és especialment lenta i feixuga, i amb Ter Stegen les coses no han estat mai fàcils. En un principi s'especulava amb que ahir la nit fos el dia en què pogués viatjar directament a Amsterdam, però finalment ha estat avui, aquesta mateixa tarda, després que el futbolista ho hagi decidit també així i ja posar el punt i final a la seva temporada com a blaugrana.
0: Per cert, que aquest migdia hem vist que Joan Laporta feia matí un comunicat perquè ha sortit de l'hospital de Barcelona, recuperat de l'arrítmia, ja ha estat prop d'una setmana, més o menys, no?
1: Sí, ha estat una setmana, divendres, eh? De divendres hospitalitzat, sí, ja té l'alta mèdica i ja pot marxar cap a casa. Evidentment, s'haurà de prendre el dia a dia del club amb certa calma i, a més, haurà d'anar fent periòdicament certs controls, certes revisions per controlar que tot estigui en ordre, però, en fi, que Joan Laporta ja ha rebut l'alta mèdica.
0: Molt bé, et sentirem avui al Barça Birmingham, eh?
1: Sí, no jugarà gens.

0: Sisi Bisibu, que és el nou fitxatge del Barça. És un futbolista que arriba procedent del Bruges. El Barça l'ha signat a canvi de 8 milions i mig d'euros, tot i que el Bruges conserva el 20% d'un futur traspàs. Té 18 anys, és un jugador amb molt de talent i molta capacitat física. És un extrem que arriba per jugar al primer equip, una mica en la línia Roni Bardaggi aquesta temporada, tot i que tindrà fitxa al filial.
1: En teoria està pendent, no? Bisibu amb Deco.
0: Bé, la previsió del Barça és que tant Bisibu com Deco, el director esportiu blaugrana, puguin arribar avui mateix, incorporar-se avui mateix a l'expedició. Si no és avui, serà demà.
1: Gràcies, Ramon.
0: Vagi bé.
1: L'Espanyol tanca demà el seu estatge també a Anglaterra, com el Barça. El Barça ho farà una miqueta més tard, el dilluns. Demà l'Espanyol ho farà jugant a les 4 de la tarda, Sergi Andreu, contra el Middlesbrough, en directe també per, en aquest cas, Esport 3.
2: Sí, serà el segon amistós jugat en terres angleses després de l'empat a 2 de dimecres contra el Burnley. Tots dos equips de la Championship, per cert. Un cop acabi l'amistós de demà, l'equip blanquiblau tornarà cap a Barcelona amb els deures molt clars de cara als propers dies. S'ha de millorar defensivament, com ha explicat Jofre Carreras en declaracions a 3CAT.
3: Que igual que l'atac és de tot l'equip, la defensa també. Al final, el futbol és un esport col·lectiu. És l'equip que defensa bé. Si es porten jugadors o no, no és la meva feina. Al final, ja hi ha gent que treballa per això. Nosaltres ens hem dedicat a fer la nostra feina al camp. Llavors, bueno, crec que òbviament, tot l'equip ha de millorar en defensa, ha de millorar en atac. Estem a pretemporada, llavors crec que hi ha temps, que estem aquí per això, que l'equip s'ha de fer fora en defensa.
2: Diumenge els jugadors tindran jornada de descans i la setmana que ve, ja a Barcelona, prepararan el proper partit. Serà contra el Coventry anglès dissabte vinent.
1: El Madrid ha fet oficial, va fer oficial ahir, fa unes hores, el fitxatge del davanter Carlos Espí. És un davanter centre que ho ha fet molt bé aquest any al Llevant. Arriba procedent doncs d'un equip on ha pogut brillar, on ha pogut fer gols i s'ha demostrat com un jugador de presència en tots els sentits. Josep Gaia, és la cinquena incorporació d'aquest Madrid.
4: Sí, quan tot apuntava que el següent pas del Madrid era anunciar el fitxatge de Yann Diomandé, finalment ahir la nit es va fer oficial la incorporació del davanter del Llevant, Carlos Espí, i es converteix en el cinquè fitxatge blanc. Espí signa amb el Real Madrid per les properes 5 temporades i ho fa després que els blancs hagin pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros. El jugador arriba al club madrileny com a relleu de Gonzalo García, ja que aquest té tancada la seva sortida al Fulham per 40 milions d'euros a falta de l'anunci oficial. Carlos Espí ha sigut nomenat millor jugador sub-23 de la Lliga amb 11 gols en el seu debut a primera divisió. Destaca per la seva envergadura i potència física, té un rol de davanter rematador tal com havia exigit Mourinho. El jugador ja s'ha incorporat a la pretemporada del Madrid.
1: Molt bé, això pel que fa a la part esportiva. Entre avui i demà el Madrid viatja a Àustria per jugar un altre amistós.
4: Exacte, demà el Real Madrid s'enfrontarà a la Fiorentina a les 6 de la tarda en un nou partit amistós i serà el tercer d'aquesta pretemporada. Els madrilenys viatjaran a Àustria amb les baixes de 6 jugadors, Mastantuono, Hausen, Rüdiger, Asensio, Gonzalo i Pitarc, però sí que podran comptar amb Endrick, Dumfries i el recent incorporat Carlos Espí. A 22 dies del debut a la Lliga, queden 9 jugadors per incorporar-se a la disciplina del club blanc. Els que tornen, que són Vinícius, Bernardo Silva, Courtois i Ibrahim la setmana que ve, i els 5 que van jugar l'última fase del Mundial, Bellingham, Mbappé, Konaté, Tchouaméni i Cucurella.
1: Vinga, obrim previsió del cap de setmana perquè demà juga el Girona contra, segurament, un dels millors equips d'Europa. Això segur, diuen el seu palmarès la temporada passada, eh?
5: Sí, contra l'Arsenal, que és l'actual campió de la Premier League, subcampió d'Europa, va perdre la final de la Champions contra el PSG. Rival dels gironins per la 49a edició del trofeu Costa Brava. El partit serà demà dissabte a les 8 del vespre en directe per Esport 3. Un Girona que ve d'empat a 3 contra el Castelló, un partit que es va disputar dimecres a la Ciutat Esportiva. Els de Quique Álvarez van perdre 0-1 contra l'Alavés, rival de primera divisió, i van guanyar 1-3 a l'Olot. El màxim golejador del Girona aquesta pretemporada, recordem, és el davanter ucraïnès Vladislav Vanat, gràcies als dos gols que va marcar contra el Castelló.
1: Queden 10 minuts per arribar a les 3. Infantino continua perdent suports per aprovar allò que ell considera, doncs, que és una cosa bona pel futbol, que és la creació d'una societat filial de la FIFA per vendre els drets comercials, sobretot el Mundial, a inversors externs. Ahir, per exemple, la UEFA va dir que faria boicot a les competicions de la FIFA i avui un dels principals assessors d'Infantino ha dimitit.
5: Carlos Cordeiro, com deies, és el principal assessor del president Infantino, ha dimitit després d'oposar-se a aquesta proposta. A més, ha deixat clar que ell no hi té res a veure i que es tracta d'hipotecar el futur del futbol sense una justificació convincent. També avui el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que Infantino és la persona equivocada per dirigir la FIFA. D'altra banda, la UEFA, com deies, va anunciar ahir que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA. Marc Menchen, conseller delegat del portal d'informació econòmica esportiva To Playbook, ha parlat al matí de Catalunya Ràdio sobre les conseqüències d'aquest possible boicot de la UEFA.
6: Si no van les europees, se't desmunta bastant el negoci, tant per la rellevància mediàtica de les seccions que hi van com pel negoci de drets de televisió que suposa Europa avui dins el negoci de la FIFA. Jo crec que pot passar més l'amenaça de boicot que no tant la votació, que podria sortir endavant perquè hi ha federacions d'Àfrica i d'Àsia que el seu pressupost anual és de 500 milions d'euros, que si tu els dius, escolta, no, no, que és que et dono 20, doncs pues escolta, on haig de signar?
5: Per cert, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, que agrupa Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib, ja s'han posicionat també a favor de la UEFA. Aquests suports serien suficients per tombar la proposta d'Infantino. La FIFA, que ha donat fins al 19 de setembre a les 211 federacions membres per donar suport a aquesta iniciativa a canvi de subvencions de fins a 40 milions d'euros.
1: Bé, veurem com acaba això, però sembla que a mesura que passen les hores el pla d'Infantino doncs, va trobant més obstacles que, francament, tal com s'hi ha posat la UEFA, jo crec que aquí sí que sembla que serà infranquejable, però s'anirà veient perquè no és una institució del tot transparent. El Sabadell juga avui el quart partit amistós de preparació a les 8 del vespre, juga contra l'Inter, però compte, no l'Inter de Milà, eh? L'Inter Escaldes de la Lliga Andorrana.
5: Sí, els de Ferran Costa, que van guanyar dimecres per 2-1 al Manresa, ara s'enfronten a l'Inter Escaldes, que de fet s'està preparant per a l'eliminatòria de classificació a la Conference League contra el Tallinn Flora d'Estònia. El Sabadell va perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de la pretemporada i va empatar 1 contra l'Espanyol.
1: I el mercat de fitxatges segueix obert, i segueix obert sobretot a Anglaterra. Allà hi ha molts moviments.
5: Sí, el Chelsea ha fitxat el central francès del Crystal Palace, Maxence Lacroix, per 60 milions d'euros. D'altra banda, Bruno Guimaraes, migcampista del Newcastle i titular amb la selecció brasilera, ha demanat endarrerir la incorporació amb l'equip després de les vacances, segons informa la premsa anglesa, per tancar el seu fitxatge amb l'Arsenal. Acabem amb informació de Miguel Gutiérrez, exjugador del Girona, que està tancant el seu fitxatge pel Bayer Leverkusen. Deixaria el Nàpols després de jugar-hi només una temporada.

0: I un dels noms més llegendaris del futbol mundial, Franco Baresi, capità del Milà de la selecció italiana dels 80 i dels 90, ha mort avui. Ha mort amb 66 anys. L'any passat li van detectar un nòdul pulmonar i doncs li van extirpar, però no s'ha pogut recuperar.
1: Ho ha anunciat el Milan, el club de la seva vida, i va arribar a les categories inferiors, va debutar amb 17 anys al 78 i des d'allà mai va marxar. Va guanyar 3 Copes d'Europa, 6 Lligues, va jugar més de 500 partits i va ser el capità del mític Milan d'Arrigo Sacchi de finals dels 80 i principis dels 90. Amb la selecció italiana, Baresi va ser campió del món el 82 al Mundial d'Espanya, tot i que no va jugar cap partit. El 94 va ser el capità, però va perdre la final contra el Brasil als penals.
0: Molt bé, per situar una miqueta la figura de Baresi en clau catalana, en clau Barça, podem recordar alguns moments memorables, alguns de no massa bons pels aficionats del Barça, però tampoc pels del Madrid.
1: Sí, Baresi va aixecar la Copa d'Europa d'Atenes el 94, aquesta derrota tan recordada del Barça per 4-0, però també va eliminar el Madrid 2 vegades consecutives a la Copa d'Europa, el 89 amb un 5-0, i també l'any 1990. Baresi, recordem, es va retirar del futbol l'any 97, el seu número 6, de fet, mai s'ha tornat a utilitzar el Milan en el seu honor, i des del 2020 era president honorífic del club rossonero. Les llegendes del futbol italià han reaccionat a aquesta pèrdua. Maldini, Paolo, l'acomiada agraint-li el que ha fet per ell, afirmant que és el millor jugador amb qui ha jugat. El porter llegendari, també Dino Zoff, el recorda com una persona extraordinària. I Gianluigi Buffon diu que Baresi representava el futbol amb classe, lideratge i respecte.
0: Cinc minuts i les 3.
2: Catalunya migdia.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Les vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Dona un respir a la teva butxaca aquest estiu amb els nostres preus imbatibles, com la costella de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo, o el meló sencer pell de granota a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo, fins al 2 d'agost.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Recorda una mica els últims Jocs Olímpics, però ara mateix a Saint-Denis, a París, s'estan fent, perquè han començat aquest matí, els campionats, el Campionat Europeu de Natació Artística, en aquest cas. Avui és un dia important i aquests propers dies ho anirem seguint, perquè a Catalunya tenim molt bons nedadors de natació artística. Des d'avui, doncs, fins al dia 5 d'agost, és a dir, fins a la setmana que ve, Josep.
9: Sí, un campionat que destaca per la presència de 7 catalans i catalanes a la selecció espanyola. Aquest matí, a 9:45, s'ha disputat el preliminar del duo lliure, en el que han participat Lilu Lluís i la catalana Iris Tió. Les espanyoles han aconseguit la primera posició per davant de Grècia, que ha quedat segona, i Rússia tercera. L'equip espanyol ha brillat amb la coreografia L'essència de la feminitat i el ritme d'escalate de Zarbé, amb la qual van aconseguir l'or mundialista l'any passat. L'actuació de les espanyoles ha estat marcada per l'atenció, ja que el panell de jutges ha decidit revisar els primers elements que han fet. Finalment, no han estat penalitzades amb una base marc i, a més, han aconseguit la millor nota entre totes les participants. Demà a les 5 de la tarda es farà la final del duo lliure. Avui, la selecció espanyola ja podrà optar a aconseguir una medalla amb la final del duo tècnic a les 6 de la tarda, en la que també hi participen Lilu Lluís i Iris Tió. A les 8 del vespre es disputa el solo tècnic masculí, en el que hi participa el català Denis González.
0: Molt bé. Estarem pendents, doncs, de l'Iris Tió, del Denis, de tot l'equip català, vaja, espanyol, que estarà en aquests campionats d'Europa amb opcions reals de medalles en una competició que, com molt bé has dit, torna a Rússia i ho dificulta una miqueta. I també estarem pendents del Tour de França, Fitó, un Tour de França femení que comença, doncs, ja aquest cap de setmana, i aquí sí que tenim opcions a podi, també catalans, que en ciclisme no és fàcil de veure.
10: Sí, dues catalanes en aquest Tour de França, Mireia Benito i Paula Blasi. Benito afronta el seu segon Tour, ve de ser campiona d'Espanya 4 vegades consecutives i arriba amb moltes ganes.
11: Vinc aquí amb moltíssimes ganes. Crec que tenim un equip molt fort, ja ho van demostrar l'any passat, que podrem estar allà davant batallant, així que bé, serà un honor formar part de tot això i poder posar doncs, el meu granet de sorra.
10: Campiona d'Espanya 4 vegades en contrarrellotge, l'altra catalana és Paula Blasi, que té opcions a guanyar alguna etapa, fins i tot està lluitant per la victòria final. 9 etapes, destaca la de divendres vinent en final al Mont Ventoux, una arribada que no s'ha fet mai, per tant, veurem Paula Blasi i Mireia Benito en aquesta edició del Tour de França.
0: Molt bé, Joan, us escoltem al Tot Costa aquesta tarda.
10: Fins ara.
0: I nosaltres acabem el programa dient que el Barça anunciarà en bàsquet dilluns el fitxatge de Xavi Pujol com a nou director esportiu, però potser abans tenim la informació de Juan Carlos Navarro, que deixarà de ser el general manager, ocuparà un altre càrrec dins del club sense renunciar al que encara li queda de contracte. L'oficialitat serà aquestes properes hores. Doncs ho deixem aquí, el Catalunya Migdia acaba aquí. Durant la tarda anireu seguint tota l'actualitat esportiva amb el Sergi Andreu. Aquest vespre, recordeu, segon partit amistós de pretemporada del Barça, el primer de la gira anglesa, transmissió de Ramon Salmurri aquí a Catalunya Ràdio amb tot l'equip. I recordeu doncs, també que aquest cap de setmana tindrem més informació esportiva amb els serveis informatius, com sempre, aquí. Acabem el Catalunya a migdia i tornem dilluns a les dues. Que vagi bé.
2: Trescat Info.
12: Les 3, bona tarda.

0: 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat al Marroc. Tot i això, a la ciutat n'hi queden milers, sobretot nois joves sense diners ni menjar. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva d'immigrants, fent un ús interessat de la sentència del Suprem, que prohibeix la devolució en calent dels que arribin per mar a Ceuta i Melilla. Brussel·les demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a Itàlia perquè exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. Hamas ha acceptat desarmar-se a la franja de Gaza. El pacte anunciat per Trump és part de la treva fràgil en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. El govern israelià guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, continuarà bombardejant Gaza. Els bombers treballen simultàniament en diversos incendis provocats per llamps a Catalunya, amb un dels focus més importants al Berguedà. Els agents rurals insisteixen que el risc d'incendi continua sent molt elevat, malgrat les previsions de pluja del cap de setmana. I els bombers treballen amb l'objectiu de deixar estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó. Avui mateix, la majoria dels veïns que havien estat evacuats ja han pogut tornar als seus domicilis, mentre que els residents d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, continuen desallotjats. Prop d'un 40% dels veïns afectats per l'esbranca al Putxet no podran tornar a casa fins al mes de setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani vinculada a una petita cavitat, i això allargarà els treballs de consolidació. Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment malgrat que els problemes de mobilitat i el fiasco de les proves PISA per al pròxim curs. El president de la Generalitat prioritza el nou finançament i anuncia que el govern ha licitat avui obres per valor de 500 milions com la variant de les preses i Olot a la Garrotxa. L'oposició i els socis d'investidura l'acusen de triomfalista. I Spider-Man arriba arrasant a la taquilla dels cinemes amb Brand New Day, la nova entrega de la saga que apunta a convertir-se en la millor estrena de l'any aquest agost. Títols com Insidious o En Mar Abierto o Cuenta Atrás intentaran fer-li la competència als cinemes.
1: Esports.
2: Jesse Bisibu ja ha signat nou contracte com a jugador del Barça, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. Bisibu s'ha d'incorporar avui mateix a l'estatge d'Anglaterra i demà es farà oficial la seva incorporació. També en clau mercat, avui Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax, tot plegat el dia que el Barça juga el seu amistós contra el Birmingham a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio i a TV3. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
0: Tarda de sol i calor amb alguns núvols escampats pel nord, l'oest i el sud del país. Nuvolades més gruixudes al Pirineu, Prepirineu i al cap dels ports a la Terra Alta, amb alguns xàfecs i tempestes. Màximes d'entre 35 i 40 graus a les comarques interiors i de 30 a 33 graus al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 4.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat al Marroc, segons les xifres del Ministeri de l'Interior, que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria, que ja s'ha cobrat la vida de 34 persones, d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol la desvincula de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho relaciona directament a l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant a Ceuta i Melilla.
3: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Per evitar que repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els qui ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació és molt complicada. Tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament al Marroc, als carrers encara n'hi ha milers, alguns vestits només amb el banyador, sense diners ni menjar. Ens ho explica la nostra enviada especial a Ceuta, la Cèlnia Sarnades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avui i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar, i que només a veure'm se'm llencen a sobre. Sisplau, volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins, perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats a l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats, davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça, amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me vuelvo. Así de gracia. Ya, ¿qué pasa lo que querías hacer?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això: ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
0: És el testimoni en primera persona de la nostra companya, la Cèlia Sarnades, que ha arribat avui a Ceuta. Brussel·les, paral·lelament, demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a la ciutat autònoma. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. La Comissió Europea vol madura contra unes imatges de joves intentant creuar per entrar a Espanya, que considera inacceptables, en paraules de von der Leyen, que defensa que les regles permeten els retorns ràpids dels migrants i que ha permès i promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional. A Europa, la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir ja va ser la primera en fer-ho, i la ministra d'Afers Estrangers finlandesa avui han demanat que s'expulsi Espanya de l'espai de lliure circulació Schengen perquè augmenten i argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir les seves fronteres. França ha intensificat els controls de les seves fronteres, com defensava el ministre de l'Interior, Laurent Núñez.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració Trump.
1: 3CAT Info.
0: Parlàvem d'Israel. Hamas ha acceptat un acord per desarmar-se a la Franja de Gaza. El pacte anunciat pel primer per Trump és part de la treva fràgil oficialment en vigor des de fa 9 mesos i està encara envoltat de moltes incògnites. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Israel guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, ha seguit bombardejant Gaza. Jerusalem, Jordi Bresco.
7: No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel accepta. De moment, el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i, sense abat, podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que, sense el sí israelià, no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto al foc és precisament el contrari: augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
0: Ara són les 3:10.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps durant les últimes hores. A Catalunya, el cos torna a afrontar una jornada amb diversos focus actius alhora, en aquesta ocasió d'origen natural. En aquests moments, quatre dotacions terrestres i una d'aèria treballen en l'extinció d'un foc al Berguedà entre els municipis de Vilada, Borredà i La Quar. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora, els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès, al Solsonès. Hi ha 13 mitjans terrestres i 3 d'aeris. La zona afectada és la de la Vall d'Ora. També hi ha incendis actius provocats per llamps, de moment de menys intensitat, a Vella de la Conca, al Pallars Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça i a Llimiana, també al Pallars Jussà. Segons els agents rurals, els boscos estan hidratats i els focs provocats per llamps no haurien de causar grans incendis. Tot i la previsió de pluja del Pirineu aquest cap de setmana, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, assegura que el risc d'incendis continua sent molt alt en molt bona part del territori.
8: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: De moment es mantindrà el tancament de 7 espais naturals que ja tenien restringit l'accés. De l'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari. I l'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement i els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, que continuen desallotjats. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
9: El foc no avança, queda poca flama i els bombers treballen per estabilitzar-lo avui i repassen el perímetre, que es manté en 82 quilòmetres. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció, ha actualitzat la situació del foc, que demà farà una setmana que va començar.
10: Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otra, que es lo que estamos trabajando.
9: Només queden dos municipis evacuats, Artana i Eslida, amb una població d'uns 3.000 veïns. La resta ja poden tornar a casa i el paisatge que es troben és desolador, segons explica la Gemma, veïna del Fondeguilla.
11: Tot i que l'entorn més immediat del Fondeguilla, que és el poble on vivim, s'ha salvat de les flames, si aixeques el cap veus tot cremat i realment el parc natural de la Serra d'Espadà és el pulmó verd de la província, com tothom molt bé diu.
9: L'aigua de l'aixeta ja és apta per al consum a la majoria de les poblacions, però continuen repartint aigua embotellada i treballen avui 17 mitjans aeris i la investigació per aclarir l'origen del foc continua oberta amb dos focus identificats. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià.
12: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos, los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
9: L'incendi ha afectat 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: Els veïns de quatre edificis del Putxet afectats per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa fins com a mínim al setembre. Els bombers han trobat una nova esquerda estructural al soterrani d'un dels edificis que es van desallotjar. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat.
13: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: Són els veïns de dos blocs del carrer Rubinstein i dos de Teodora a la Madrid i suposen gairebé un 40% dels afectats. La nova incidència els ha generat més preocupació. La Sara està patint, que no pot tornar a casa aquest agost, i la Feli, que sí que ho ha pogut fer, no les té totes.
14: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
15: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: A partir d'avui, els afectats començaran a rebre avançaments econòmics per afrontar les despeses extres, i és que l'aspecte econòmic també genera incertesa. La Wilma treballa a la pizzeria on hi va haver l'esvoranc.
16: I ara, vamos a ayudar con 800 euros. ¿Qué voy a hacer con 800 euros? ¿Sabes? Entonces mi jefe está ahí como hablando sobre nosotros y a ver qué pasa.
0: L'esvoranc principal va ser el 7 d'aquest mes. En punt, un quart de 4 de la tarda, àrea de serveis. La primera connexió és amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda, Marc. Per començar, direm que hi ha diferents punts de retencions a la P7. A la P7, al Perelló, en sentit sud, cap al País Valencià, però també a Martorell, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Cerdanyola del Vallès, en sentit Tarragona. Mentre que també hi ha a Sarrià de Ter, Montornès del Vallès, Mollet i Cerdanyola, en sentit nord cap a Girona. Retencions també a la C12, a Flix, en tots dos sentits, per un accident, si dona pas alternatiu. A l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, a la C32, a Montgat, en sentit nord, a la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32, i a l'altra part de la C32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Castelldefels. A la C58 i C33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt de Barcelona, de les Roquetes a Horta, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, mentre que la Ronda Litoral, del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca al Poble Sec, en sentit Besòs. Afegim que hi ha dues carreteres tallades per l'incendi forestal del Berguedà. La C26 a Montmajor, i també la BB-4241 a Castellà del Riu. I acabarem amb una informació referida als trens, i és que a la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: La calor es manté intensa respecte i un, dos o tres graus menys a la mateixa hora, però vaja, estem arribant als 37 graus a Montesquiu, a la comarca d'Osona, també Sant Salvador de Guardiola. Vic arriba als 36 al llarg de la tarda. Llocs de Ponent, on ara estan a 34, 35, podrien aproximar-se als 38 o 40. En principi, també hi ha hagut algun ruixat al Pirineu i aquí ha baixat una mica la temperatura aquest migdia. Han caigut 7 litres per metre quadrat al refugi de Malneu, 5 a Bolvir, 1 litre a Núria, 1,5 litres a Caral, gairebé 1 litre a Berga. Al llarg de la tarda es pot reproduir algun xàfec o tempesta al Pirineu, Prepirineu, punts aïllats del nord de la Catalunya central i també cap als ports, la Terra Alta, comarques de muntanya interiors de Castelló. Dia de sol i calor, a la costa màximes de 30-33, a l'interior, com dèiem, properes als 38 o 40. Pel que fa a demà, dia de sol i calor al matí, alguns núvols baixos a la costa, aixafogó, la temperatura gairebé no canvia. A la tarda també molta calor, prop dels 40 ponent, però a la tarda alguna tempesta més, més que no pas avui. A la tarda, al Pirineu i Prepirineu, sobretot al Ripollès, la Cerdanya, Berguedà, nord d'Osona, nord del Lluçanès, Garrotxa, hi ha un avís de pluja intensa, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora en aquest sector. Si diumenge faria sol, nuvolades de tarda al Pirineu sense pluja, la temperatura puja al Pirineu, però baixaria 3 o 4 graus a les Terres de l'Ebre.
0: Ara són les 3 i 18 minuts. Ens explicava la Carmina Malagarriga la situació de les carreteres avui. Amb l'arribada de l'agost, molts ciutadans comencen vacances. L'aeroport de Barcelona viu avui una jornada de màxima activitat amb més de 1.100 vols previstos, el dia amb més operacions, de fet, d'aquesta operació sortida. Per als que marxen amb tren, Renfe també ha reforçat el servei. I tot i ser una de les jornades amb més vols de l'any, a l'aeroport no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies ni gaires vols amb retard. Segons dades d'Aena, demà i diumenge també se superaran les 1.000 operacions diàries. Aquests són alguns dels passatgers que volaven aquest matí.
19: Sí, avui marxem a la Xina durant 15 dies.
20: Nos vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador, que somos originarios de ahí, pero vivimos aquí en los Pirineos, en la Seu d'Urgell.
21: Bueno, jo em dic Brenda Luque i avui marxo d'Erasmus a Santiago de Chile i a estudiar psicologia un semestre només.
0: Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya durant l'operació sortida. El corredor amb una oferta més gran és el que va de Figueres a Madrid passant per Barcelona, seguit del de Figueres a Alacant. Pels que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona, una mobilitat típica de qualsevol cap de setmana d'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que Catalunya passa per un bon moment i s'ha mostrat confiat que el país tindrà un sistema educatiu i unes mobilitats excel·lents molt aviat. Illa ha fet avui balanç optimista del curs polític i dels 2 anys del seu mandat, tot i que les crisis recents a Rodalies o en l'ensenyament, amb el recent fiasco de les proves PISA. De cara al nou curs, que arrencarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, tot i que ha refredat el traspàs a Catalunya de l'IRPF i ha anunciat una nova licitació d'obra pública de 502 milions d'euros Palaus, Palau de la Generalitat, Marta Corbalán.
2: Ha acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic i ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
3: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
2: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
3: I m'hi dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
2: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Illa ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
3: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a vora de la responsabilitat.
2: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
0: Aquests 502 milions d'euros en obres anunciats per Illa i que, de fet, ja es liciten avui, són aproximadament un terç de les previstes. Enguany, el govern pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que els anys anteriors. En el paquet licitat avui destaca la variant de les preses i Olot a la Garrotxa. L'obra, que preveu diversos viaductes i túnels, un gaire de gairebé de 3 quilòmetres, tindrà un cost de gairebé 450 milions d'euros. També es licita una altra variant, la de Serós, al Segrià. A més, es convoquen els concursos per crear el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret per millorar el pas de carretera de la C31 per Cunit o per dotar del doble de carril alguns trams de la C37 entre Manlleu i Torelló. Tots aquests projectes licitats avui podran començar les obres la primavera que ve. Durant el que queda del 2026, el govern preveu licitar altres projectes per un valor de 500 milions d'euros. Han de sortir a concurs més obres relacionades amb el tramvia del Camp de Tarragona, la línia 9 del metro de Barcelona, el Fòrum de la Justícia de Tarragona i la construcció del nou Hospital d'Atenció Intermèdia de Mataró. Ni els socis ni l'oposició han quedat satisfets amb el discurs de Salvador Illa. Esquerra i els comuns demanen al govern que es posi les piles, mentre que Junts i el PP i la CUP l'acusen de fer un discurs triomfalista. La republicana Esther Capella demana al PSOE i al PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns Jessica Albiach demana canvis de cara al setembre.
22: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
23: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Tant Salvador Vergés de Junts com Lorena Roldán del PP o Pilar Castillejo de la CUP l'acusen de fer autocrítica, de no fer autocrítica.
24: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
25: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
26: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: I ara el que fem és repassar les estrenes de la setmana amb Spider-Man, amb en Marc Garriga.
27: Spider-Man rescata amb la seva última pel·lícula l'univers Marvel, que estava en hores baixes. És el seu film més madur, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb escenes dignes dels millors títols de la franquícia i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpreta més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca durant l'agost seran La Patrulla Canina, la Dino pel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos thrillers entretinguts, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons, i Cuenta atrás, al voltant d'un robatori de diamants. En canvi, Marsupilami desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt de joc. D'entre totes les novetats d'aquests dies, n'hi ha tres de molt recomanables, però molt personals. Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional per entendre d'on ve el conflicte. Mother Mary, una pretensiosa però brillant alegoria sobre la creació artística. I El amor que permanece, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni. I finalment, dues produccions catalanes. Avui, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i d'aquí uns dies, A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
0: Esports. Fins a 3:45 amb el Marc Andrés. Bona tarda.
4: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça, un futbolista belga de 18 anys que arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que Bisibu s'incorpori avui mateix a l'estaig d'Anglaterra i que demà es faci oficial l'anunci del seu fitxatge. D'altra banda, l'altre nom del dia també és el de Marc-André Ter Stegen, que cap a 4:00 PM ha d'abandonar l'estatge de pretemporada a Anglaterra del Club Laurana per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà el segon amistós d'aquest curs del Barça, el partit que els blaugranes jugaran aquest vespre davant el Birmingham a 9:15. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. I l'altre nom destacat del dia d'avui en clau blaugrana és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal, sanitari.
1: 3CAT Info.
4: Més actualitat futbolística, hem de comentar més coses del Barça, perquè el primer equip té previst jugar una partida amistosa el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, ha de ser el partit contra un equip local i suposarà un ingrés d'uns 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria aquests dies i les tensions diplomàtiques que suposen, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer l'anunci oficial del partit. L'Espanyol, per la seva banda, segueix entrenant-se i exercitant-se a Anglaterra i demà jugarà contra els Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. I el Sabadell, de la seva banda, juga aquest vespre a 8:00, un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat al davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Aquestes últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, la que engloba l'Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. La UEFA ja ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la Federació Internacional. Gianni Infantino, el president de la FIFA, a més, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit dient que suposa aquesta privatització, deixant clar que ell no hi té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta sotmetrà una votació el 19 de setembre. Per cert, que en clau internacional també hem de destacar la mort de Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90 als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar. I per tancar el bloc futbolístic, remarquem que el Barça femení és a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, la davantera brasilera del Manchester City, Caroline, de 26 anys, perquè el Barça pagaria 1.200.000 euros fixos més 300.000 en variables per rendiment. Seria el quart fitxatge del mercat d'estiu després de les arribades de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández.
1: 3CAT Info.
4: Des d'avui fins dimecres vinent es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes. Iris Tió, Paula Ramírez, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Denis González, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'Europeu i se centra en la figura d'Iris Tió. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
4: El campionat, per cert, comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia.

0: Dos quarts de quatre de la tarda.
1: 3Cat Info.
0: Fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest divendres, 31 de juliol. 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que a les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat al Marroc. Tot i això, a la ciutat n'hi queden milers, sobretot nois joves sense diners ni menjar. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva d'immigrants fent un ús interessat de la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels que arribin per mar a Ceuta i Melilla. Brussel·les demana devolucions ràpides d'aquests migrants com a resposta a aquesta situació. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta, com Itàlia o Finlàndia, s'han sumat a la petició que s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. Fins les 4, però, ho ampliarem, però parlarem d'altres qüestions. Es continua arrossegant i fent gran la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part del govern de Díaz Ayuso. Tot plegat ha coincidit en el moment en què González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys. Avui s'ha desallotjat un dels assentaments de Montjuïc. Ha tocat a la ronda del litoral. S'ha desallotjat una trentena de persones instal·lades amb tendes de campanya a la carretera de Miramar. I parlarem de benzina, ara que molts comencen vacances. Omplir el dipòsit de cotxe, atenció, és 7,5 € més car ara que l'estiu passat en el cas dels dièsel i 7 € més en els de gasolina 95.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 4. Marc, amb quins temes?
2: Doncs hem de parlar del fitxatge, l'últim fitxatge del Barça, perquè Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador blaugrana. Arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que el belga s'incorpori avui mateix a l'estaix d'Anglaterra i que demà es faci oficial l'anunci del seu fitxatge, tot plegat mentre avui, a 8:45 del vespre, contra el Birmingham, el Barça jugarà el seu segon amistós en directe a Catalunya Ràdio i a TV3. Tot això sense ja Marc-André Ter Stegen.
0: I el temps, sol i calor amb alguns núvols escampats pel nord, l'oest i el sud del país, nuvolades més gruixudes al Pirineu, Prepirineu i cap dels ports a la Terra Alta amb alguns xàfecs i tempestes. Màximes d'entre 35 i 40 graus a les comarques interiors i de 30 a 33 graus al litoral. Ara passen 2 minuts i mig de 3:45 de la tarda, un total de 43 persones han perdut la vida intentant arribar a la costa de Ceuta, una xifra que s'ha elevat en els últims minuts. 43 persones mortes, d'altra banda, 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que en les últimes hores ja han entrat nedant, ja han tornat al Marroc, segons les xifres del Ministeri de l'Interior, que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol ho desvincula de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho relaciona directament a l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem, que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant a Ceuta i Melilla.
3: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Per evitar que repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els que ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació és molt complicada, tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament al Marroc, als carrers encara n'hi ha milers, alguns vestits només amb el banyador, sense diners ni menjar. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avunt i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'm se'm llencen a sobre, sisplau. Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins, perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats de l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats, davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça, amb la pregunta següent, on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Ahora ya me voy. Ja, què passa, el que dius, Ger?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, M'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això, ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
0: Brussel·les demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. La Comissió Europea vol madurar contra unes imatges de joves intentant creuar per entrar a Espanya que considera inacceptables, en paraula de von der Leyen, que defensa les regles que permeten els retorns ràpids de migrants i que han promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional i a Europa la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir i la ministra d'Afers Estrangers finlandesa avui han demanat que s'expulsi Espanya de l'espai Schengen de lliure circulació perquè argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir la seva frontera. França ha intensificat els controls a les seves fronteres, com defensava el ministre de l'Interior, Laurent Núñez.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola. Estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel ha carregat contra la crisi migratòria del govern espanyol i la seva política, aprofitant la crisi humanitària, com també ha fet l'administració de Donald Trump. I Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires del Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
7: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots de PP, Vox i Podem, fronts de Junts, però asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes.
1: 3Cat Info.
0: Es continua arrossegant i fent gran la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part del govern de Díaz Ayuso. González Amador, parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys una operació immobiliària que coincideix amb la compra de l'àtic per part de la Comunitat de Madrid com a oficina temporal de Díaz Ayuso. Els dos immobles estan situats en una de les zones més cares de la capital de l'estat, Madrid. Àngels Lafuente.
8: Mentre la Comunitat de Madrid comprava el mes d'abril un àtic de luxe destinat a ser l'oficina temporal per a Díaz Ayuso, àtic a correcuita posat a la venda a l'esclatar la polèmica sobre l'ús de l'immoble, la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, començava els tràmits per vendre el pis on ha viscut amb Díaz Ayuso des del 2023 per 1.790.000 euros. Dues operacions immobiliàries que coincidien en el temps. Des del govern de la comunitat treuen ferro la coincidència, diuen que no en sabien res de l'operació immobiliària de González Amador i la deslliguen de la compra de l'àtic per part d'una empresa de l'administració madrilenya. Per tot plegat, el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ha exigit a Ayuso que plegui.
9: Ha sido una pillada descomunal lo que hemos tenido ocasión de vivir en las últimas horas. Y por ello, les digo que creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es urgente que la señora Díaz Ayuso dimita.
8: Tant el PSOE com Més Madrid insisteixen a tenir accés a l'expedient de compra de l'àtic i acusen la Comunitat de Madrid de falta de transparència.
0: Més qüestions, l'Euríbor i amb ell les hipoteques tanquen el juliol a l'alça. Retorna el crèdit, es pot encarir uns 800 euros anuals. L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra, el febrer ha anat pujant amb més força, anticipant les pujades del tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pugui provocar el conflicte. I ara l'Euríbor ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2020.

0: que ha detectat en aquest espai. Els motius els dona Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.
1: El primer, un risc per la seguretat vial. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Durant els primers mesos de l'any es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Això suposa un increment del 410% respecte l'any anterior. I un tercer risc trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: A la zona també s'ha detectat consum de substàncies estupefaents i acumulació de residus, unes deixalles que els efectius de neteja municipal s'han encarregat de recollir durant tot el matí.
2: Matalassos, han trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar...
0: El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Cirera, que ja havia demanat el desallotjament, ha aplaudit l'actuació en un missatge a la xarxa social X al·legant que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat.
3: Intent de fuga a la presó de Ponent d'un pres armat amb punxons que va estar durant mitja hora a la teulada del centre. Va amenaçar els funcionaris i es va haver d'activar la màxima alerta durant 50 minuts. Llei d'Estela Bosoms.
4: Uns fets que ha difós el sindicat SICAP-FEPOL i que ha confirmat el Departament de Justícia. Segons sembla, tot plegat va començar ahir al migdia, quan l'home va agredir un altre pres al pati. Quan els funcionaris van intervenir, l'agressor va treure dues armes punxants artesanals que s'hauria fabricat amb un pal d'escombra manipulat i va amenaçar de mort qui s'hi acostés. Les mateixes fonts expliquen que es va activar el codi 3 de màxima alerta, però que l'intern va aconseguir accedir a la coberta interior de la presó amb l'ajuda de dos presos més, fins que 50 minuts després va entregar les dues armes i va baixar de la teulada pel seu propi peu. Pels sindicats són uns fets molt greus que requereixen una investigació exhaustiva de com va poder fabricar els punxons i que revisin les mesures de seguretat del centre.
3: I quatre persones han estat detingudes en relació amb el tiroteig entre dos grups que es va produir el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Els Mossos van arrestar tres dels implicats durant l'operatiu del 14 de juliol. El quart, un home de 46 anys, es va presentar dies després a la comissaria, on també va quedar detingut. Durant l'operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals hi havia 4 pistoles, un revòlver, una escopeta i un subfusell. També van trobar munició, un armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. El tiroteig no va provocar cap ferit, tot i que, segons la investigació, es van arribar a disparar una trentena de trets.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Manifestació dels veïns de Roda de Barà al Tarragonès contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies del tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions, que en molts punts arriben a superar els 5 metres i que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
6: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
7: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, un metre i mig, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada, fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
6: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ens gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
3: I de seguida actualitzem la situació del trànsit a aquesta hora, però atenció, perquè omplir el dipòsit del cotxe és 16 euros i mig més car ara que l'estiu passat per als cotxes dièsel, i s'enfia a 7 euros més en el cas de la gasolina 95, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica. Avui, en plena operació sortida, les gasolineres s'estan omplint de vehicles que volen posar benzina abans que demà 1 d'agost es retiri una part dels ajuts al preu dels carburants per part del govern espanyol. El descompte, que durant el juliol ha estat de 15 cèntims per litre, serà de 10 cèntims durant tot el mes d'agost. Al setembre baixarà 5 cèntims i a l'octubre directament desapareixerà aquesta rebaixa. El preu mitjà de la gasolina 95 d'avui és de 1,64 per litre i de gasoil de 1,75 a Catalunya. Si ho comparem amb el dia en què va començar la guerra a l'Orient Mitjà, ara fa 6 mesos, observem una gran pujada, sobretot del dièsel, que està 30 cèntims per sobre del preu del febrer. La gasolina 95 també registra una pujada de gairebé 20 cèntims per litre. Ara sí, són 3 quarts de 4 de la tarda, àrea de serveis.

0: Connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. I si et sembla, començarem pel servei ferroviari, perquè Renfe informa que avui el sindicat ferroviari SF Intersindical ha convocat vaga. Els serveis mínims establerts per aquesta tarda són d'un 66% a les hores punta, i això vol dir aquesta tarda entre les 5 i 2 quarts de 9, i d'un 33% la resta de la jornada. I a banda d'això, a la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. I ara sí, anem a les carreteres, perquè hi ha diferents punts de retencions a la P7. Hi ha a l'Ampolla, en sentit sud, cap al País Valencià, també de Castellbisbal a Martorell, a Sant Cugat del Vallès i a Barberà del Vallès, tot això en sentit sud, mentre que en sentit nord hi ha retencions a Montornès del Vallès, Mollet del Vallès i Barberà del Vallès. També a la C12 aflige en tots dos sentits per un accident, si dona pas alternatiu. A l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, a la C32 a Cabrera de Mar i també a Montgat, en sentit nord, a la C60 a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Castelldefels. Tant a la C58 com a la C33, a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Cornellà de Llobregat, en sentit sud, a la Ronda de Dalt de les Roquetes a Horta, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, per un accident, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca al Poble Sec, en sentit Besòs. I afegirem que s'han reobert les dues carreteres que estaven tallades per l'incendi forestal del Berguedà. S'han reobert, doncs, i ja funciona amb normalitat, la C26 a Montmajor i la BB-4241. Dit això, doncs, ens tornem a trobar d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Dani Ramírez.
2: Previsió de pocs canvis de cara a les properes hores, una certa variabilitat en el temps pel que fa al Pirineu, Prepirineu, extrem nord de la Catalunya central i també cap a l'àrea dels ports, o la Terra Alta, Matarranya, comarques de muntanya de Castelló. Aquí pot descarregar alguna tronada, algun xàfec aquesta tarda, 5, 10, 15 litres per metre quadrat. Aquesta matinada i matí ja hi ha hagut algun xàfec que ha deixat a Cerdanya 5 litres a Bolví, 7 al refugi de Malniu, ha caigut un litre i mig al Santuari de Caral, gairebé un litre a Berga, un litre a Núria. A la tarda en poden caure d'1 a 10 litres, en general puntualment 15, no creiem que més, i demà més possibilitat de tempestes a la tarda al Pirineu Oriental i Prepirineu. Hi ha un avís de pluja intensa al Ripollès, a la Cerdanya, també cap a la Garrotxa, Nord-Osona, Lluçanès, Berguedà, poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora en aquestes comarques nord-orientals. La temperatura demà pràcticament no canvia, per tant, com avui, màximes de 35 a 40 a l'interior, a la costa entre 30 i 33 amb xafogó, i diumenge la temperatura podria pujar uns 4 graus al Pirineu, on baixaria 3 o 4 a les Terres de l'Ebre, amb un dia de sol, alguns núvols aïllats, i a la tarda, en principi, diumenge, sense ruixats.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La calor, ara en parlava el Dani Ramírez, provoca la mort de mig milió de quilos de musclo al Delta de l'Ebre, és el 20% de la collita d'enguany i suposa unes pèrdues econòmiques de més d'un milió d'euros. Els productors temen que les altes temperatures també afectin la cria. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·lus del Delta de l'Ebre.
5: Ja donem per acabada la campanya del musclo d'enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny.
4: Ara, un mes més tard, amb les altes temperatures, s'ha perdut aquesta producció i ha provocat unes pèrdues econòmiques de més d'1,2 milions d'euros. A més, temen que la cria que hi ha a l'aigua tampoc sobrevisqui. Per això demanen ajuts.
5: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que, a més, ha de sembrar. Llavors, a veure com se podrà pagar aquesta cria quan tu no hi has cobert els gastos.
4: En aquest context, els productors lamenten que amb el canvi climàtic el cicle del musclo cada vegada s'escurça més i, tot i que molts han apostat pel cultiu de l'ostra, asseguren que no té tan bona sortida al mercat.
0: I ens quedem a Tarragona perquè l'Ajuntament de Roda de Barà al Tarragonès canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa. Des de que s'ha implantat la recollida selectiva porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
6: En el cas de Roda de Barà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
7: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle i ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell també.
6: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho explicava així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
8: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer que llinda amb el municipi del Vendrell, amb la urbanització del Francàs, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
6: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
3: 3CAT Info.
9: Pinsels del Saraní.
0: Valdomà acollirà demà l'estrena de Teva Meva, un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta s'estrena en aquest petit poble de la Noguera amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Català. Valdomà, Pau Rovira.
10: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons se'n respondran les unes a les altres per construir un relat compartit combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Can Rivera, Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
11: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un Teva Meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu, i en fi, mantenint la conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
10: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdomar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
0: I avui engeguen una nova edició del Sant Bifest, un festival familiar amb concerts, activitats, arts de carrer i ofertes gastronòmiques. Aquest vespre, Arrels de Gràcia omplirà de rumba catalana el Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Marta Vallès.
12: El Sant Bifest torna a aquest entorn privilegiat amb vistes al mar. La promotora de Project i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, impulsors del festival, el defineixen com una cita fantàstica pel lleure familiar. Tito Ramoneda, director de The Project.
13: Volem que la gent gaudeixi, que disfruti, que la música sigui un element clau, però que més enllà de la música puguem plantejar un espai meravellós i idíl·lic, unes jornades. Tenim un plan, i el plan d'avui o el plan de demà és molt sandy, amb els nens, amb els pares, pugui anar amb els amics.
12: Amb la Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, descobrim una mica més del que podeu trobar passejant pel parc.
14: Pots arribar a les 6:30 de la tarda i anar-te'n una de la matinada. Hem passat una jornada magnífica de cultura, que els nens juguin, que trobin un espai màgic, moltíssimes opcions perquè els nens també puguin gaudir i veure el que és la cultura, gaudir de la música, trobar-se un pallasso, veure el que és el circ, arts escèniques, que potser un nen amb 3 anys mai ho ha vist, un festival de banda al mar.
12: I els principals concerts, els del vespre, des d'avui i fins dilluns.
14: Una nit de rumba catalana amb els Arrels de Gràcia, una cantant londinenca que es diu Toni Arricci. Té un projecte d'R&B i soul realment molt potent. Hi ha una proposta que estem super feliços de tenir, que es diuen Les Caramba. És un grup de salsa de noies que viuen a Barcelona. I tancarem el festival el dia 3 amb el Clarence Baker. Fa versions del soul internacional nacional dels 80, 90, 70.
12: Dos concerts cada dia, tarda i vespre, i entrada a 9 euros pels adults i 4 euros de 4 a 12 anys. Avui la música sonarà al ritme de la rumba catalana d'Arrels de Gràcia. Tota la informació a santbifest.cat.
0: I de la música, als esports.
3: Esports.
0: 5 minuts fins a les 4 amb el Marc Andrés. Bona tarda.
15: Bona tarda. Jesse Bissibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que s'incorpori avui mateix a l'estaig d'Anglaterra i demà mateix es faci oficial l'anunci del seu fitxatge. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen abandonarà avui cap a les 4 de la tarda l'estaig de pretemporada d'Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona aquesta passada temporada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà el segon amistós del curs blaugrana, el partit que el Barça jugarà aquest vespre davant el Birmingham a 9:45. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. L'altre nom del dia, per cert, és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal sanitari.
3: 3CAT Info.
15: Més actualitat futbolística, seguirà amb el Barça. El primer equip té previst jugar un amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat. Serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques que existeixen, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer l'anunci oficial del partit. L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada, i el Sabadell, a segona, juga aquest vespre, a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat al davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. I demà jugarà al Girona, el 49è trofeu Costa Brava. Serà a Montilivi i el rival serà l'Arsenal. N'ha parlat del partit el nou tècnic, Quique Álvarez.
16: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal. I per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
15: El partit serà demà dissabte a les 8 del vespre. La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Aquestes últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, la que engloba l'Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. La UEFA, a més, ja va anunciar que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la Federació Internacional. Gianni Infantino, president de la FIFA, a més, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit dient que s'oposa a aquesta privatització, deixant clar que ell no hi té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta, per cert, es sotmetrà a una votació el 19 de setembre. I en clau internacional fem dos apunts de futbol també. El primer és que ha mort Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar. I també destaquem que Anglaterra, la federació anglesa, ha sancionat el Chelsea amb una multa de 10 milions de lliures i dues finestres de fitxatge sense poder inscriure. Una sanció per irregularitats comeses entre l'any 2011 i el 2018, quan el club anglès encara era propietat del magnat Roman Abramovich.
3: 3CAT Info.
15: Des d'avui fins dimecres vinent es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. Avui a les 6 de la tarda, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i, una mica més tard, Denis González ho farà a la final masculina de solo tècnic. En total, la selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, una seleccionadora que parlava ahir al Tot Costa.
17: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
15: El campionat, per cert, comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La Federació Internacional ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.
3: L'actualitat esportiva a fons.
15: I acabarem recordant que demà comença el Tour de França femení, que durarà fins al diumenge 9 d'agost.

0: Bon dia, avui és dijous 31 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels expressa el seu condol per les víctimes de la violència masclista. L'Ajuntament ha mostrat el seu condol pels 7 assassinats masclistes confirmats durant el mes de juliol a l'Estat i ha reiterat el seu compromís en la lluita per erradicar qualsevol forma de violència contra les dones. Recorda també que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, funciona 24 hores i no deixa rastre de la factura telefònica. Últim dia per inscriure's a les primeres penyes de la Festa Major d'estiu. Avui, 31 de juliol, finalitza el termini per formar part de les primeres penyes de la Festa Major d'estiu de Castelldefels. La iniciativa vol fomentar la participació ciutadana i la convivència i cada penya haurà d'estar formada per un mínim de 10 persones per participar tant en els actes festius com en activitats exclusives organitzades per l'Ajuntament. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
1: Castelldefels avui.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
10: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Right on. Right on.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs continuem fent balanç del ple municipal abans de la pausa institucional del mes d'agost, una sessió marcada per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, l'inici de la modificació de l'ordenança de civisme i altres qüestions relacionades amb la seguretat, l'educació i la protecció civil o el patrimoni municipal. Avui ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem Castelldefels en Comú Podem, amb qui repassarem alguns dels principals acords adoptats i les prioritats que els seu grup planteja per la ciutat. Javier Martín, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies a tu per l'acollida.
1: Doncs a veure, després d'aquest últim ple i abans de l'aturada estival, quina és la valoració general que fa el vostre partit? Movem.
2: La valoració que fem és que l'oposició estem fortes, que estem treballant plegats amb els nostres matisos cadascú, amb els nostres matisos en el model de ciutat, però creiem que estem davant d'un govern que aprova moltíssims temes, a vegades podem estar d'acord amb alguns i de fet votem d'acord, però en el que és en el model de ciutat tenim un govern doncs, que diguem que va a fogonazos, només va pensar que practica molt l'efectisme i això es veu també amb els plens municipals, en els punts i amb els debats, doncs pensem que a l'oposició tenim un relat coordinat i que l'equip de govern doncs, ja fa figa i els seus arguments patinen quan el debat s'allarga.
1: I digue'ns, quin ha estat, segons el seu grup, els punts més rellevants d'aquesta última sessió abans de començar l'estiu?
2: Bueno, per una banda teníem l'ordenança de mobilitat, que és veritat que amb això jo crec que s'ha fet un pas endavant el tema del control dels patinets i s'han fet alguns ajustos tècnics que són sempre oportuns, però el que parlàvem, el que va centrar el debat sobretot, no? La meva companya López que va portar el tema, doncs va ser el model de mobilitat que està portant endavant aquest equip de govern, on s'han tallat carrils bici no s'ha pensat en la pacificació del centre de la ciutat i, per tant, estem en una ciutat que està creixent en població, on el centre s'està saturant cada cop més i el model de la ciutat és permetre que entri el cotxe en comptes de potenciar models de transport alternatius que pacifiquin el centre i donin més vida al vianant, que pugui fer que això s'alimenti també al comerç local i també no, una aposta per les bicicletes o els patinets de manera segura amb carrils bici segregats i no compartint amb el cotxe.
1: O sigui que si vostè hagués pogut incorporar canvis en aquest text, realment el que vindrien a ser aquests canvis són en el tema de les bicicletes, però hi ha altres punts que sí que estan d'acord, no?
2: Sí, vull dir, el tema de l'ordenança de mobilitat, vull dir, posa les sancions, bàsicament, de què es pot fer i què no es pot fer, i aquí estem endavant un ajust tècnic en què s'ha incorporat i s'ha fet més èmfasi amb el tema dels patinets i que no puguin circular per les voreres, que no ho podien fer abans, que el tema que sigui obligatori l'ús del casc o de l'assegurança, però nosaltres el que vam portar al debat és en el rerefons, en com controlem i com fem que la ciutadania pugui moure's amb més facilitat i això es fa amb inversions i amb infraestructura i amb un disseny de la ciutat, no només amb aplicacions d'ordenances i de sancions. Has d'adaptar la ciutat a les noves necessitats de mobilitat i als nous usos del segle XXI.
1: Llavors, el que vostès proposen és justament fer un canvi en les infraestructures.
2: Exactament. L'exemple més paradigmàtic d'aquest mandat és, es parla molt d'aquest, però podríem parlar de molts, però és com l'exemple més visual per a la ciutadania, que és com l'esmantellament parcial del carril bici de l'Avinguda de la Pineda. I el que han fet el govern municipal és fer carrils bici alternatiu que donen més volta i, per tant, que no prioritzen l'ús de models alternatius de mobilitat i aposten per continuar ficant i permetent que es fiquin cotxes als centres amb carrils bicicleta, en molts casos compartits, en comptes d'ampliar la xarxa doncs, de carrils.

0: Pues mira, podem parlar del que és l'ordenança i després del que és el model. Pel que fa a l'ordenança, pues una mica el mateix. No? També una queixa molt que hi ha al carrer és que no serveixen les ordenances si després no tenim manera de fer-les complir. Si l'ordenança de civisme vull dir, castiga els bodellots o castiga l'ocupació de la via pública de manera excessiva, doncs això no pot ser, això s'ha de garantir no només de manera policial, sinó d'haver una convivència cívica, d'haver un sentit cívic, hi ha uns agents cívics que treballen també en aquest sentit, uns agents cívics que nosaltres ja vam defensar i defensem que han de tenir competències més ampliades i han de tenir més capacitat d'acció abans que arribi la policia a sancionar quan pertoqui, sigui corresponent, i també pensem, no, i confiem en el model del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic, el CIEP, que es va ampliar sense quatre persones, però que des del moment defensem que ja està amb un nivell, un volum de treball i amb una valoració d'èxit en les seves intervencions, on fan de mediadors entre les diferents parts, fan observació a l'espai públic, intervenen també molt bé amb la joventut, fan molt bé molt bona connexió amb les associacions de veïns. Doncs, per exemple, aquests serveis són els que fan que l'ordenança de civisme sigui ben aplicada i sigui una eina útil. No ens serveix tenir una eina molt bona, que podem dir que s'ha fet un treball, s'ha millorat, s'ha fet canvis a l'ordenança de civisme, si després no tenim doncs, la facultat, la potestat, la capacitat amb agents cívics, amb el CIEP i finalment amb policia per que l'ordenança es compleixi en la seva totalitat i que la població la faci pròpia i, per tant, no consti, no vagi el tema per intentar buscar sancionar més, sinó intentar que la gent la compleixi millor. No?
1: I ara mateix s'ha obert el període perquè bueno, es puguin presentar al·legacions. No? Realment és com una oportunitat doncs, perquè la ciutadania també participi i les entitats doncs, justament doncs, per l'elaboració d'aquest tipus de normativa. Sí. Què en pensa de tot això?
0: Sí, això mira, de fet és un tema que també va sortir en el debat. Hi ha un informe de l'àrea de participació que recomanava fer un procés participatiu al mes de setembre i després passar a l'aprovació inicial. Aquest equip de govern va tenir la prioritat d'aprovar-la ràpidament el dia 1, es va saltar la part del procés participatiu i el que ha fet és una mena d'integrar-la ara en el que ja és el període d'al·legacions normal. És a dir, el normal seria procés participatiu, s'aprova un model d'ordenança de civisme i després hi ha un període d'al·legacions. El que ha fet el govern és ficar el procés participatiu a l'hora que les al·legacions, per tant, s'ha barrejat i s'ha convertit en el mateix. I amb això, doncs, l'oposició doncs, ens conviden a fer, si volem, al·legacions compartides, però com deia, nosaltres tenim amb aquesta ordenança de civisme, doncs, veiem que és de sentit comú, que és correcte, que no hi ha res que ressoni per sobre de l'altre. Sí que és veritat que parla del tema del top manta, que és un altre tema que evidentment s'ha de prohibir, però que la seva solució és molt complexa, però que l'important és després quines eines tens com a ajuntament i on poses el focus perquè aquestes ordenances es compleixen. I és aquí on un govern de conservador, un govern progressista, amb la mateixa eina pot fer un desenvolupament molt diferent per aconseguir els mateixos objectius. Nosaltres pensem que la manera que té més policial, més de criminalitzar, diguem, l'incivisme, doncs pensem que no és tan efectiva, que nosaltres potser tenim una visió més educadora, més participativa perquè la ciutadania faci pròpia l'ordenança de civisme.
1: I una pregunta, presentaran al·legacions o doncs, estan estudiant encara? Quina és la
0: A principi
1: seva?
0: No ens hem plantejat fer al·legacions sobre aquest tema, sí sobre d'altres que també van sortir al ple, però com deia, pensem que és una ordenança que és bastant de sentit comú i tret d'algun punt puntual, doncs el que preocupa és l'aplicació. En tota manera, no ho descartem i ja ho dic, sí que hi ha un parell de temes que hem de valorar i ja decidirem.
1: Bueno, encara queda l'estiu per anar pensant. Sobre el tema de seguretat i protecció civil, el seu grup va votar en contra del reglament d'armes de la policia i ens agradaria doncs, saber els arguments que hi ha darrere d'aquesta doncs, votació perquè pugui parlar i explicar-nos la
0: postura. Sí, bàsicament es van rebutjar totes les nostres al·legacions en aquest tema, va ser l'únic partit que va presentar al·legacions. Nosaltres, per deixar-ho molt clar, estem d'acord que la policia tingui aquesta eina no a Castelldefels, sinó a tot arreu, però és evident no, que és un tema que genera molt debat públic perquè, malauradament, hi ha molts casos, no es poden

0: dir que són casos aïllats, sinó hi ha bastants casos a Catalunya, per no parlar de tot el territori, on hi ha hagut abusos d'aquesta eina, que ben utilitzada, evidentment, és positiva, dona una alternativa que no sigui l'arma de foc, i que potser dona una alternativa diferent que no sigui la porra, en casos de suïcidis, en casos d'intents de lesió, d'agressió amb armes blanques, etc. Doncs és una eina que ha resultat i resulta útil i que s'ha de dir que s'ha de fer, s'utilitza escrupolosament molt bé i no s'han donat cap cas d'aquests. El que passa que el reglament després per fer-la servir és unitari a tots els cossos policials. I aquest mateix reglament, com dèiem abans, doncs, a vegades no s'ha fet servir de manera correcta perquè no està suficientment limitat. Aquest de fer després, per sentit comú, pel bon fer de la nostra policia, dels nostres caporals, doncs tenen uns codis que fan servir de manera correcta, com per exemple no fer més de 2-3 descàrregues amb una persona. Però en canvi el reglament que s'aprova no posa cap límit a les descàrregues. Es parla d'aquestes armes que són armes no letals, però clar, si una persona, com li va passar en el cas de l'Aitam o ha passat en altres casos aquí a Barcelona, doncs s'han registrat fins a 10-15 descàrregues per dispositiu del Taser. O, per exemple, no està definit si hi ha un límit d'edat en què es pot fer servir. No està limitat si es pot fer servir amb embarassades o no, amb temes de salut mental. El reglament, vosaltres proposem que en casos de salut mental es prioritzi la intervenció i la mediació, no? amb formació especialitzada en salut mental, que en molts casos, amb un abordatge professional, evites el problema, no? En canvi, si no coneixes els temes de salut mental, impressiona molt, pots, sense voler-ho, multiplicar el problema, que la situació escali i després sí que sigui, es requereixi un Taser. Doncs volíem posar aquest bon fer que té la policia local, que coneixem de bona mà, doncs posar-ho negre sobre blanc, i que això era la part de les al·legacions. I no el que es va voler vendre el regidor Soler, que nosaltres estàvem en contra de la policia, que no volem policies, i que, vull dir, aquest és el debat fàcil que volen instal·lar, però nosaltres volem donar garanties jurídiques a la nostra policia i als nostres ciutadans.
1: I quin hauria de ser, al seu entendre, l'equilibri entre seguretat, prevenció i convivència ciutadana?
0: Bueno, jo crec que l'equilibri és posar tant recursos com es posen en la policia, s'han de posar també en serveis, com deia abans, el servei d'intervenció de l'espai públic, és un element molt bo per cercar la prevenció, perquè intervé amb aquests nuclis que poden ser potencialment conflictius, on hi ha conflictes o potencials conflictes, intervé i fa mediació, i en els casos dels agents cívics, doncs una mica tres quarts del mateix, però amb altres criteris. I vull dir, no, l'equilibri està en el pressupost. Vull dir, i ara tenim un govern que està presumint molt de que s'ha augmentat molt la plantilla de policies. Jo crec que s'ha fet una feina correcta, s'han arribat a poc a poc a arribar amb els ràtios, amb una població que ha crescut molt, un creixement dels efectius policials que ja va començar amb el govern anterior, que nosaltres tampoc hi érem, i és un procés lògic que també té molt a veure amb les tasses de jubilació, que les agències van complir la de jubilar-se i s'han de substituir. Per tant, s'estan engrossant molt les xifres d'equiparar policia amb més seguretat, no? I nosaltres pensem que la ciutat de fer és una ciutat segura, quan s'ha de renovar la policia, però s'ha de fer molt més incapeu en tot el que té a veure amb la prevenció.
1: Amb el tema del Duprocim, el que sí que va ser aprovat tot per una unanimitat. Sí. I volia saber la importància que té disposar d'un document que coordini aquesta resposta general davant de qualsevol emergència.
0: Sí, bueno, de fet, amb això aprenem tots, perquè jo amb això, doncs, el tècnic de protecció civil que dona l'explicació, doncs, ho va explicar, és un tema molt tècnic. Doncs, com sabeu, els municipis tenen que aprovar els seus plans de contraincendis, els seus plans contra inundacions, etc. I es anaven aprovant, doncs, de manera separada, no? I s'anaven renovant també de manera separada. Tot i que, doncs, vist que tenen elements comuns, el que fa com s'intervé com s'avisa la ciutadania, com s'actua en poblacions de risc, hi ha diferents punts que són en comú. Llavors, els diferents ajuntaments, o en aquest cas el de Castelldefels, doncs, ja va tenir compte de que cada cop que s'ha tocat aprovar un, doncs, tracta de que no hi haguessin discordàncies, si hi hagués un sentit comú, també van intentar provar de manera conjunta en el seu moment, però ara s'està potenciant des de Protecció Civil de Catalunya doncs que hi hagi un document únic, no? I el document únic doncs incorpora tota la part comuna a tots els documents i després té les especificitats per cada tipus de catàstrofe. I després, amb això, doncs el que genera és que es vagin renovant també totes de manera sistemàtica. Això doncs facilita molt la feina i dona molta més claretat i seguretat, que al final és el que es busca en situacions d'emergència, doncs que hi hagi una seguretat absoluta i que estigui tot el més coordinat possible. Doncs, i s'ha de dir, no, en un moment, no, en la crisi climàtica, l'acceleració forçada del canvi climàtic per l'acció del ser humà, doncs s'està portant, i especialment al Mediterrani, fenòmens meteorològics adversos cada cop més forts i cada cop més recurrents. I això a la ciutat s'ha adaptat també, i això també passa per millorar les dunes, més carrils bici, etc.
1: Perquè llavors entenc que el que puc entendre és que encara queda preparar-nos per poder afrontar aquests nous reptes com a ciutat, no? Sí. O sigui, hem d'encara, pel que està comentant vostè, doncs que encara ens queda treball per fer.
0: Totes les ciutats són agents contaminadors, no? L'acció humana és llavors Castelldefels ha de fer la seva part, tot i que Castelldefels tingui l'aire una mica més net que Gavà, doncs tant Gavà com Castelldefels, com Viladecans, com totes les ciutats, han de fer tot el possible per ser ciutats menys contaminants. I això passa, doncs, un tema molt important és la mobilitat sostenible, per això sempre parlem de mobilitat sostenible, no? Per això pensem també que les ciutats s'han d'adaptar a nivell de les dunes. La platja ha de ser un espai d'oci, però també les dunes ens salven de la inundació dels barris de la platja quan hi ha episodis de pluja. En canvi, si tenim un turisme totalment desbocat, que cada cop que estem creixent més, si tots són habilitar espais d'entrada a la platja i ja trenquem les dunes, doncs estem trencant aquest equilibri entre la natura i viure a la ciutat.
1: I bueno, ja estem en els últims minuts. Ja ha quedat alguna cosa en el tintero, com es diria, però m'agradaria saber perquè un dels punts de més divisió política va ser la recuperació d'ofici d'un bé municipal, el Polígon 6, quina valoració en fa en Movem, i recordem que ens queden pocs minuts.
0: Recorda'm, sisplau, el...
1: Sí, és aquest espai que està ara mateix ocupat per persones i s'està buscant una solució.
0: Sí, per la gent s'ho ubiqui, és un terreny que està al costat del Canal Olímpic i això doncs, per nosaltres és un exemple de com Castelldefels no té habitatge, no té política per fer habitatge per la gent més desfavorable, i aquest és un exemple, com podria ser en altres famílies potser més vulnerables encara, que estan en situacions en què l'únic que pot fer serveis socials per no tenir els recursos ni l'habitatge per fer política d'habitatge és que els estem acompanyant i expulsant de la ciutat.
1: Doncs, per acabar, quin és el seu missatge? 30 segons.
0: Pues que disfrutin molt de l'estiu, d'una ciutat increïble, gent que surti de vacances, quan tornin la ciutat estarà preparada per seguir gaudint la ciutat, que ara veure les festes majors, que s'apuntin a les entitats de cultura popular, que la gaudeixin, que s'apropin, ara també amb les penyes, no? Que és una iniciativa del govern, és una forma més de participar, així que molts ànims.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, bon dia a tu.
2: Castelldefels Coffee.
3: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dijous 31 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels presenta una nova escola adaptada de futbol inclusiu. La ciutat reforça la seva aposta per l'esport inclusiu amb una posada en marxa d'una nova escola adaptada de futbol inclusiu impulsada per la Unió, per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació ISTEA. El projecte es va presentar el 29 de juliol i començarà la seva activitat al setembre, oferint un entorn esportiu adaptat a infants i joves amb necessitats específiques de suport, ja que compta i ja compta amb més d'una vintena d'inscripcions. Ja es pot consultar la nova programació del Teatre Plaza de Castelldefels. El Teatre Plaza ja ha fet pública la seva nova programació cultural. Des d'avui, la ciutadania pot consultar l'oferta d'espectacles previstes pels pròxims mesos amb propostes de teatre, música, dansa i activitats familiars que conformaran una nova temporada de l'equipament municipal. La programació completa ja es pot consultar a través dels canals oficials de l'Ajuntament i del Teatre Plaza. I podeu continuar tota la informació a les xarxes i als canals oficials. Tornem d'aquí una hora.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
0: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
10: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som.
1: Sabíeu que la flama olímpica va passar per Castelldefels?
2: Bocins d'història.
1: A les Olimpíades de Barcelona 92, Castelldefels va ser triada subseu olímpica per acollir les proves de piragüisme en aigües tranquil·les. Una disciplina que es va desenvolupar en una instal·lació esportiva construïda per a l'ocasió, el Canal Olímpic, construït sobre uns marenys del delta del Llobregat. Barcelona! Abans de tenir lloc aquesta competició, del 3 al 8 d'agost de 1992, en la que van participar uns 500 atletes que representaven a 47 països, la ciutat es va bolcar amb l'arribada de la flama olímpica. La torxa, encesa a la ciutat grega d'Olímpia el 5 de juny del 92, va recórrer els carrers de la nostra vila el dia 20 de juny, envoltada per una importantíssima presència de veïns i veïnes que no es van voler perdre aquesta cita. A l'Ajuntament de Castelldefels es conserva una torxa dels Jocs Olímpics i una altra dels Paralímpics.

0: Doncs ha arribat el moment d'apropar-nos a un altre establiment local. Estem a la secció Voltant pel Comerç i el company Miguel Navarro, amb la unitat mòbil de la ràdio, s'han apropat a l'avinguda 305, número 5, per conèixer Yamaha Music School Castelldefels, Cor de Músic. Allà ens esperen la Montse Clotet i la Margarita Cano. Molt bon dia, Montse i Margarita, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos com va començar aquesta escola musical aquí a Castelldefels. Quants anys fa que esteu aquí ja?
1: 27 anys.
0: 27 anys, ostres, doncs és una llarga trajectòria aquí. A més, amb el mètode Yamaha, que m'agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix.
1: Sí, mira, és un mètode que el que intenta és apropar la música a tothom, sigui de manera professional o sigui de manera més amateur. Doncs té una manera de treballar on s'integren tots els aspectes de la música i s'adapta a l'edat, però que nosaltres, o sigui, que es pot adaptar a qualsevol edat. El treball és un treball molt en grup, però també cuidant molt el nen individualment o a la persona individualment. I bueno, comencem des de molt petits, des dels 3 anys fins que vulgueu.
0: Una invitació als nostres oients a poder conèixer aquest mètode d'aprenentatge. Em pregunto, des del principi ja vau néixer amb aquest nom i seguint aquesta metodologia o ha estat al llarg dels anys que heu anat a formant-vos també i decidint apostar per aquest tipus d'aprenentatge?
1: Aviam, vam començar amb el sistema clàssic que tothom ha fet aquí amb els conservatoris, però aleshores també estàvem en contacte amb Yamaha. Mica en mica nosaltres ens vam decantar cap al sistema Yamaha perquè era una manera en què arribaves més a tota la gent, treballaves una mica més amè, el treball és més amè, arribaves més, és més directe. Llavors, mica en mica, ens hem anat acomodant en aquest tipus d'aprenentatge o de treballar.
0: I ara que estem en ple mes de juliol, amb l'estiu, com continueu les classes? Encara oferiu també alguns cursos que es mantenen durant l'estiu o feu una formació específica, un curs d'estiu, conegut amb aquest nom ja tan habitual?
1: Hi ha gent que sí que ha vingut a fer algun curs, sobretot més que res per provar, per després poder continuar ja de cara al setembre. Els nostres alumnes, de fet, han treballat molt durant tot l'any, amb la qual cosa ara tenen ganes de vacances i també se les mereixen. Que al setembre tornem a estar un altre cop aquí amb molta força. El mes de juliol és una mica estar aquí, rebre la gent, nous alumnes, organitzar noves classes i horaris i una mica ensenyar el que fem a la gent que vol integrar-se a la nostra escola.
0: Uh-huh. O sigui, és un moment perfecte per a aquesta entrevista, per convidar els oients que els interessi, és un bon moment per apropar-se i informar-se i de cara al setembre

0: Perfecte, Margarita. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per atendre'ns des de Yamaha Music School Castelldefels. Ja hem dit que esteu a Avinguda 305, número 5. Si algú de les alguna de les persones que ens està escoltant decideix apropar-se, ara mateix quin horari teniu d'atenció?
1: Avui és l'últim dia. Estarem per la tarda, de 4:30 a 8:30. I ja tanquem, perquè a l'agost sí que ja fem vacances i les comencem ja avui. Però ens podeu trucar per telèfon durant tot el mes d'agost, que rebreu contestació bé per mail, bé per telèfon, bé per WhatsApp. Sigui més fàcil.
0: Hem arribat just a temps per aquestes darreres hores de poder-se apropar, i si no, per telèfon o amb l'Instagram que teniu, que la ciutadania us pot contactar i demanar més informació. Doncs moltíssimes gràcies a les dues, Montse Clotet i Margarita Cano, per atendre'ns des de la vostra escola, que ja porta 27 anys aquí a la ciutat, marcant la diferència amb el mètode Yamaha. Doncs que continuen en tot molt bé i ja seguim en contacte fins a una propera ocasió.
1: Molt bon dia. Mil gràcies, bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, avui és dijous 31 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Canai Maric fa un pas endavant amb l'adjudicació de les obres del futur parc metropolità. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres de construcció del futur parc metropolità de Canai Maric amb una inversió de 3,36 milions d'euros. Els treballs estan previst que comencin el pròxim mes d'octubre i permetran transformar l'antiga pedrera en un gran espai verd amb zones esportives de lleure i convivència. La London School Symphony Orchestra actuarà aquest diumenge al castell. El pati del castell de Castelldefels acollirà aquest diumenge a 8:45 del vespre el concert gratuït de la London School Symphony Orchestra, una de les orquestres juvenils més prestigioses del Regne Unit. L'actuació formarà part del Catalunya Music Tour 2026 i serà oberta a tota la ciutadania fins completar aforament. I jornada de portes obertes al castell també aquest diumenge. El castell de Castelldefels celebrarà aquest diumenge 2 d'agost una nova jornada de portes obertes. D'11 del matí a 7 de la tarda la ciutadania podrà visitar gratuïtament el castell, els seus jardins i el centre d'interpretació Piràtia i les entrades són gratuïtes però cal reservar-les prèviament. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels, així som.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Lives the Lefels, així som.
1: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 31 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels aprova definitivament el reglament d'armes de la policia local. El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar part del ple municipal celebrat divendres passat a Castelldefels. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies conegut popularment com a pistoles Taser. El patrimoni local va celebrar un dels moments de consens del darrer ple municipal de Castelldefels. Tots els grups polítics van donar suport a una moció presentada per Esquerra Republicana que planteja un nou model de gestió i promoció del patrimoni de la ciutat amb l'objectiu de reforçar-ne la conservació, la divulgació i la vinculació amb la vida dels barris i la ciutadania. El Teatre Plaza presenta la programació cultural del darrer trimestre de l'any. El Teatre Plaza i la sala Margarida Xirgo ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sobre el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. Jornada de portes obertes al castell aquest diumenge 2 d'agost. Aquest diumenge, coincidint amb el primer diumenge de mes, el castell de Castelldefels tornarà a obrir les seves portes de manera gratuïta, una iniciativa que permet descobrir un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Comencem! El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar una part del ple municipal celebrat divendres passat a Castelldefels. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies coneguts popularment com pistoles Taser. Durant la sessió, el regidor de Seguretat, David Soler, va defensar la necessitat de disposar dels recursos adequats per afrontar situacions cada vegada més complexes i va remarcar que només podran fer ús de aquests dispositius als agents que disposin de la formació i acreditació específiques. L'escoltem.
1: I estem veient com hi ha molts moments crítics i que estem veient que cada vegada són més en els que hem d'estar preparats i hem de tindre el màxim d'eines possibles per poder actuar. I com vostè deia, sí, la formació està prevista i a més, fins ara només podien utilitzar aquest tipus d'eines, en aquest cas estem parlant de les Taser, els caporals de la policia local, que tenien la formació i el curs realitzat, i ara, com que evidentment hem ampliat el nombre de caporals a la policia local, doncs tots ells doncs, es programarà doncs, dins de la programació habitual de formació a la policia local perquè tots ells tinguin aquest curs realitzat per poder-los utilitzar. Per tant, no tota la plantilla de la policia local pot fer servir aquest tipus d'elements, només aquells que tenen la titulació i la formació expressament doncs, expedida per aquest tipus d'intervencions. Per tant, jo crec que som plenament garantistes. I a més, la policia local, i jo crec que tots els que han governat aquesta ciutat crec que podran coincidir, tenim una de les policies locals més ben preparades, més ben formades.
0: Per la seva banda, Movem Castelldefels va reiterar les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. El grup va assegurar que la seva postura no suposa un qüestionament de la feina de la policia local, però va criticar que el govern descartés les propostes que, segons la formació, haurien permès de disposar d'un reglament amb més garanties. Així ho va explicar el regidor de Movem, Javier Martín.
2: Des de Movem vam decidir fer aquestes al·legacions i vull començar reiterant doncs, que el que ja vam dir durant l'aprovació inicial, que el nostre posicionament crític no és en cap cas un atac o ni un qüestionament a la feina dels homes i dones de la plantilla local de Castelldefels, ben al contrari. Sabem perfectament que els nostres agents cada dia viuen situacions molt complexes i de risc a la via pública. Reconeixem la seva professionalitat i sabem que a la nostra ciutat l'ús de les eines de dispositius conductors d'energia ha estat fins ara aïllat i extremadament ponderat. La feina a peu de carrer, la mediació i el contacte amb el teixit veïnal i comercial fan que molts d'aquests agents siguin el pilar real de la convivència a Castelldefels. Precisament per respecte a la policia local i per seguretat a tota la ciutadania, La nostra crítica avui s'adreça directament a vostès, senyors de l'equip de govern municipal. Vostès tenien l'oportunitat política de dotar Castelldefels d'un reglament d'avantguàrdia, d'un text garantista que protegís tant el ciutadà com el propi agent de situacions d'alta tensió, mai millor dit. En lloc d'això, han preferit desestimar íntegrament totes i cadascuna de les al·legacions que van presentar.
0: Des del PSC, en canvi, es va donar suport al text. Els socialistes van defensar la necessitat de dotar la policia local de les eines necessàries per desenvolupar la seva feina, tot insistint igualment en la importància de la formació dels agents que les hagin d'utilitzar. Ho destacava el portaveu socialista Jordi Planell.
3: Nosaltres, com vam manifestar l'aprovació inicial, donarem suport amb aquest reglament, perquè pensem que hem de dotar a la nostra policia local de les millors eines possibles. També entenem que aquí el regidor, en aquest cas el senyor Soler, no té molt marge de maniobra perquè estem sota un reglament estatal i autonòmic. Per tant, ens hem d'adequar aquí. I res més. Tan sols podria comentar-li el mateix que li vaig comentar l'altra vegada. Si hi ha previst una planificació per formació amb l'ús d'aquestes armes.
0: Finalment, el reglament d'armes de la policia local va quedar aprovat definitivament amb els vots favorables de l'equip de govern, el PSC i Junts, i l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot contrari de Movent Castelldefels. Tots els grups polítics van donar suport en una moció presentada per Esquerra Republicana que planteja un nou model de gestió i promoció del patrimoni de la ciutat amb l'objectiu de reforçar-ne la conservació i la divulgació i la vinculació amb la vida dels barris i la ciutadania al patrimoni local. La proposta defensa una visió més àmplia del patrimoni de la ciutat, més enllà dels seus elements més emblemàtics, i reivindica el valor de masies, torres, camins històrics i edificacions que formen part de la memòria col·lectiva de Castelldefels. Ho explicava durant la presentació de la moció la portaveu d'Esquerra Republicana, Lourdes Armengol.
4: El patrimoni de Castelldefels és molt més ampli. També és a les masies, a les torres, als antics camins, als barris, als edificis que expliquen com aquesta ciutat va créixer i es va transformar al llarg del segle XX. Quan desapareix un element patrimonial, no desapareixen només unes pedres, desapareix una part de la nostra memòria col·lectiva, i una ciutat que perd la memòria també acaba perdent la identitat. Per això aquesta moció proposa un canvi de mirada. Defensem que el patrimoni deixi de ser vist principalment com un recurs turístic i recuperi la seva funció més important, explicar la història de Castelldefels als seus veïns i veïnes. No neguem que el patrimoni pugui generar activitat econòmica, però no qualsevol activitat. No pot ser el seu objectiu principal, perquè una ciutat no pot convertir la seva història només en un producte. Ha de convertir-la en un patrimoni compartit. Aquest canvi de mirada també significa entendre que la història no s'acaba al centre. Can Bou, Vistalegre, Els Canyars, Bellamar, Montbar, El Poal, El Baixador, La Pineda, Lluminetes també expliquen la història de Castelldefels. Les seves masies, les torres d'estiuets, els antics camins, els espais naturals o les construccions vinculades a la façana marítima formen part del nostre patrimoni col·lectiu.
0: Entre les mesures plantejades, la moció proposa que cada barri identifiqui almenys un element patrimonial de referència que pugui convertir-se en un espai de centralitat cultural i comunitària. El text també posa l'accent en la necessitat de preservar el patrimoni arquitectònic del segle XX vinculat a la transformació de Castelldefels i al creixement de la ciutat al llarg de les darreres dècades. També es va destacar la importància de protegir edificacions que expliquen aquesta evolució històrica i que sovint passen desapercebudes. L'escoltem.
4: Quan un barri conserva un element patrimonial, conserva també un punt de referència, un espai que genera identitat, pertinença i memòria. Per això proposem que cada barri identifiqui, com a mínim, un element patrimonial prioritari que pugui esdevenir un espai de centralitat cultural i comunitària. La moció posa l'accent en un patrimoni que massa sovint passa desapercebut, el del segle XX. El patrimoni no és només allò que és medieval o antic, també ho són els edificis que expliquen la modernització del nostre municipi. Castelldefels encara conserva testimonis del projecte de la ciutat del repòs i de les vacances impulsat per la Generalitat Republicana el 1931, un projecte pioner que defensava que l'accés al lleure, al mar i a la natura havia de ser un dret social. Les cases d'estiueig, els xalets racionalistes i altres edificacions d'aquella època expliquen una part essencial de la nostra història. Potser no impressionen tant com una fortalesa medieval, però expliquen com hem arribat a ser la ciutat que som avui. Conservar les edificacions singulars del segle XX és important per motius històrics, culturals, arquitectònics, socials i ambientals. Tot i que sovint no tenen l'antiguitat dels edificis modernistes o medievals, moltes representen moments clau de la història contemporània. A Castelldefels, aquest debat és especialment rellevant perquè bona part del patrimoni singular del segle és el del segle XX. Les primeres urbanitzacions de la platja, les cases vinculades a la modernitat arquitectònica, els edificis relacionats amb el projecte Ciutat del Repòs i de les Vacances, o les construccions que expliquen la transformació del municipi del poble agrícola a ciutat metropolitana. Conservar aquest patrimoni no significa impedir qualsevol transformació, sinó identificar aquells edificis que tenen un valor històric o social suficient perquè les intervencions en garanteixin els elements essencials, compatibilitzant la preservació amb nous usos. En aquest sentit, la conservació respon als principis recollits en la legislació patrimonial catalana i en les recomanacions internacionals que consideren que el patrimoni del segle XX forma part del llegat cultural que cal transmetre a les generacions futures. I un exemple és, per exemple, les casetes que hi havia al carrer 11, on es van derruir i ara hi ha apartaments turístics, o la casa que hi havia a l'avinguda 308 a la 302, que ja està reduïda també, i on precisament el barri de Montamar té moltes d'aquestes singularitats. Ens preguntem què passarà amb cases de l'Avinguda de la Constitució o altres edificacions dels nostres barris amb aquest component històric.
0: Durant el debat, la moció va rebre el suport de la resta de grups municipals. Des del PSC es va valorar especialment la proposta de reforçar la presència del patrimoni als barris i de fomentar la participació ciutadana en la definició dels usos d'alguns espais patrimonials. Així ho va defensar la portaveu socialista Eva López.
5: Can Baixeres és un bon exemple del que reclama aquesta moció. Encara està per definir el seu ús i del PSC creiem que seria molt encertat obrir un procés participatiu perquè sigui la ciutadania qui escull aquest ús i no una decisió tancada des del equip de govern. Per a Castelldefels hi ha molts elements emblemàtics que mereixen ser reconeguts i senyalitzats. Una acció immediata i de baix cost seria senyalitzar aquests elements als barris per recordar-ne la història. Els camins dels murs de pedra seca, el fons de cal, les basses de Can Roca, per posar alguns exemples. I segur que n'hi ha molts més, com es pot comprovar consultant el llibre Castelldefels desaparegut del Jordi Nutó i Brullàs. Aquesta és exactament la filosofia que defensa la moció d'Esquerra Republicana. Cada barri ha de poder identificar i recuperar com a mínim un element patrimonial propi que esdevingui espai de centralitat veïnal i de memòria local.
0: També Movem Castelldefels va donar suport a la iniciativa. La seva portaveu va remarcar que el patrimoni no s'ha d'entendre només com un reclam turístic, sinó com un element que contribueix a reforçar la identitat col·lectiva i la cohesió social. L'escoltem.
6: Gràcies. Doncs avui som aquí per parlar de pedres, de torres i de masies, però si em permeten m'agradaria que per un moment no passéssim en el patrimoni com a monuments freds o en objectes per fotografiar. M'agradaria que en parléssim com el que realment és, el fil conductor de les nostres vides i el lligam més sòlid que tenim amb la nostra ciutat. Com bé diu la moció que avui presenten les companyes, Castelldefels és molt més que el seu castell o el seu centre. La nostra identitat batega a cada barri, en aquells elements que sovint passen desapercebuts. Una torre de guaita que ha vist passar generacions de grups d'amigues reunint-se a les tardes, una masia que encara conserva l'eco de la vida agrícola que ens va veure néixer com a poble, o un camí cantí que haurà vist moltes coses més. Aquest patrimoni és un bé comú i, com a tal, la seva funció principal no ha de ser servir de decorat per a una ciutat aparador o un simple reclam turístic. El patrimoni ha de servir per preservar la memòria i, sobretot, per generar comunitat.
0: Per part del govern municipal, el regidor d'Urbanisme i Obres, Ramon Escolà, va mostrar el suport de l'executiu a la proposta i va recordar algunes de les actuacions que l'Ajuntament està desenvolupant actualment en matèria de protecció i recuperació del patrimoni local. L'escoltem.
7: Entenem que el patrimoni històric, arquitectònic, cultural i social de Castelldefels és un bé que forma part de la identitat de la nostra ciutat, que ens ajuda a entendre la seva evolució i que hem de preservar per les generacions futures. També compartim la necessitat de continuar apropant aquest patrimoni a la ciutadania, donant-lo a conèixer, millorant l'accessibilitat i reforçant les funcions culturals, educatives i divulgatives. El nostre patrimoni no només s'ha de conservar, sinó que ha de ser conegut, viscut i valorat pels veïns i veïnes de Castelldefels. En aquest sentit, volem recordar que des del primer dia de mandat aquest govern està impulsant actuacions concretes per protegir, recuperar i posar en valor el patrimoni de la ciutat. Estem treballant amb la redacció del catàleg de béns patrimonials, on hem afegit molts que no estaven, una eina fonamental per identificar i protegir adequadament els elements amb valor històric, arquitectònic o cultural. També hem impulsat la reforma dels jardins del castell, la restauració de la torre on anteriorment estaven ubicats els lavabos, preservar la torre Climent Savall perquè passi a formar part del patrimoni municipal com a equipament públic. Estem treballant a veure si podem aconseguir. Hem aconseguit una subvenció destinada a la restauració de les façanes del castell.
0: La moció va quedar finalment aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals que van coincidir en la necessitat de continuar avançant a la protecció, conservació i divulgació del patrimoni històric i cultural de Castelldefels.

El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgu ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sota el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. Todo lo bueno que inventamos. La programació arrencarà a principis del mes d'octubre amb el musical That Jazz Tribute a Chicago, seguit d'altres propostes destacades com Dràcula, Friends the Musical Parody o els espectacles del cicle Castelldefels Comedy Stars, que tornaran a portar l'humor a l'escenari del Teatre Plaza. Durant el mes de novembre, la música i la comèdia continuaran tenint un paper protagonista amb propostes com Carmen, una petita història d'amor, el monòleg de Santi Rodríguez o l'espectacle No me toques el cuento, inclòs en la programació vinculada al Dia Internacional per l'Eliminació de Violència envers les Dones. La nova temporada reserva un espai dedicat al públic familiar. És el cas de Simba Kiara, tribut al rei El rei Lleó, previst per al 28 de novembre, o les sessions de cinema familiar programades durant les festes de Nadal. Todo lo bueno que inventamos. Precisament el mes de desembre estarà marcat per diverses activitats nadalenques, entre elles una projecció especial de cinema familiar i el tradicional concert de Nadal, que enguany anirà a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 i la soprano Marta Valero. A més de les propostes del Teatre Plaza, la Sala Margarida Xirgu acollirà sessions de cinema, concerts en petit format i activitats culturals complementàries al llarg de tota la temporada. Les entrades per als diferents espectacles ja es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. Des de l'Ajuntament destaquen que la nova programació manté l'aposta per oferir una oferta cultural diversa, accessible, consolidant el Teatre Plaza com un dels principals espais culturals de Castelldefels.

0: Jornada de portes obertes al castell aquest diumenge 2 d'agost. Coincidim amb el primer diumenge de mes. El castell de Castelldefels tornarà a obrir les seves portes de manera gratuïta, una iniciativa que permet descobrir un dels espais més emblemàtics de la ciutat i alhora apropar-se a més de 2.000 anys d'història concentrats al punt més alt del municipi. Les visites es podran fer entre les 11 del matí i les 7 de la tarda, amb l'últim accés a les 6. Tot i que l'entrada és gratuïta, cal reservar-la prèviament a través de la plataforma Entràpolis. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, anima la ciutadania a aprofitar aquesta oportunitat per visitar o redescobrir un dels principals referents patrimonials a la ciutat. L'escoltem.
1: El año pasado recuperamos el castillo para la ciudadanía y desde hoy, cada primer domingo de cada mes, el castillo será gratis.
2: Conoce los secretos de nuestra ciudad, por ejemplo, en Piratia, la historia de esos piratas como Barbarroja y Dragut, que eran terribles para nuestra ciudad, o este magnífico espacio, esta Sala Magna, que fue restaurada por Manuel Girona. Descubre los restos íberos de 3 siglos antes de Cristo, o la lápida que Valeria Aliné hace muchos siglos le dedicó a su marido por ser un marido óptimo. Nuestra iglesia se convirtió en prisión durante la Guerra Civil.
1: Nuestro castillo servía para proteger a nuestros vecinos, pero también para avisar a la ciudad de Barcelona de los ataques de los piratas.
0: Més enllà de ser la imatge més reconeixible de Castelldefels, el castell continua revelant nous capítols de història local. De fet, fa només uns dies es va donar a conèixer la troballa d'una tomba romana amb restes d'una persona adulta durant una excavació arqueològica a l'entorn del conjunt monumental. La descoberta confirma la importància històrica d'aquest enclavament, on fa prop de 2.000 anys ja hi existia una vila romana construïda sobre un assentament ibèric anterior. Segons els investigadors, les restes localitzades podrien correspondre a una persona que va viure al turó durant els primers segles de la nostra era, molt abans de la construcció de la fortificació medieval que avui coneixem. Durant la jornada de portes obertes, els visitants podran recórrer diferents espais del conjunt patrimonial, com ara l'església de Santa Maria del Castell, la sala noble, la sala d'esgrima, la terrassa panoràmica, la sala de maquetes i els jardins, des d'on es poden contemplar alguna de les millors vistes del municipi. L'entrada també dona accés a Piratia, el Centre d'Interpretació de Pirateria i la Història de Castelldefels, una experiència immersiva pensada per tots els públics que permet conèixer els atacs corsaris que van marcar durant segles la costa mediterrània i la història de la ciutat. Des de l'Ajuntament recorden que aquestes jornades de portes obertes se celebren el primer diumenge de cada mes i s'han convertit en una de les activitats més demandades tant pels veïns com pels visitants interessats en el patrimoni local. Una oportunitat, doncs, per descobrir un espai que no només simbolitza Castelldefels, sinó que continua aportant noves pistes sobre els seus orígens i la seva evolució al llarg dels segles.

I escoltem la London School Symphony Orchestra, que actuarà aquest diumenge al castell de Castelldefels. El castell serà l'escenari d'una de les cites culturals destacades d'aquest estiu, la London School Symphony Orchestra, considerada una de les orquestres juvenils de referència del Regne Unit, oferirà un concert gratuït al pati del castell a partir de les 9:15. L'actuació forma part del Catalunya Music Tour 2026 i permetrà gaudir del talent d'una formació integrada per joves músics procedents de Londres en un espai dels espais més patrimonials més emblemàtics de la ciutat. El concert arriba a més en un cap de setmana especialment actiu al castell de Castelldefels. El mateix diumenge recordem que l'espai celebrarà una nova jornada de portes obertes, una oportunitat única perquè la ciutadania pugui descobrir aquest conjunt patrimonial que aquests dies torna a ser notícia arran de la recent troballa. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta proposta permet combinar patrimoni, cultura i un escenari únic i apropar la música simfònica a tots els públics.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 31 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels aprova definitivament el reglament d'armes de la policia local. El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar una part del ple celebrat el passat divendres. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies, conegut popularment com a pistoles Taser. El patrimoni local va centrar un dels moments de consens del darrer ple municipal de Castelldefels. Tots els grups polítics van donar suport a una moció presentada per Esquerra Republicana que planteja un nou model de gestió i promoció del patrimoni de la ciutat, amb l'objectiu de reforçar-ne la conservació, la divulgació i la vinculació amb la vida dels barris i la ciutadania. El Teatre Plaza presenta la programació cultural del darrer trimestre de l'any. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sota el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. I jornada de portes obertes al castell aquest diumenge 2 d'agost. Coincidint amb el primer diumenge de mes, el castell de Castelldefels torna a obrir les seves portes de manera gratuïta, una iniciativa que permet descobrir un dels espais més emblemàtics de la ciutat. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín i gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la Carta i Ràdio Online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Comença.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 31 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels aprova definitivament el reglament d'armes de la policia local. El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar part del ple municipal celebrat divendres passat a Castelldefels. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies conegut popularment com a pistoles Taser. El patrimoni local va celebrar un dels moments de consens del darrer ple municipal de Castelldefels. Tots els grups polítics van donar suport a una moció presentada per Esquerra Republicana que planteja un nou model de gestió i promoció del patrimoni de la ciutat amb l'objectiu de reforçar-ne la conservació, la divulgació i la vinculació amb la vida dels barris i la ciutadania. El Teatre Plaza presenta la programació cultural del darrer trimestre de l'any. El Teatre Plaza i la sala Margarida Xirgo ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sobre el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. Jornada de portes obertes al castell aquest diumenge 2 d'agost. Aquest diumenge, coincidint amb el primer diumenge de mes, el castell de Castelldefels tornarà a obrir les seves portes de manera gratuïta, una iniciativa que permet descobrir un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Comencem!

0: El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar una part del ple municipal celebrat divendres passat a Castelldefels. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies coneguts popularment com pistoles Taser. Durant la sessió, el regidor de Seguretat, David Soler, va defensar la necessitat de disposar dels recursos adequats per afrontar situacions cada vegada més complexes i va remarcar que només podran fer ús d'aquests dispositius els agents que disposin de la formació i acreditació específiques. L'escoltem.
1: I estem veient com hi ha molts moments crítics i que estem veient que cada vegada són més en els que hem d'estar preparats i hem de tindre el màxim d'eines possibles per poder actuar. I com vostè deia, sí, la formació està prevista i a més, fins ara només podien utilitzar aquest tipus d'eines, en aquest cas estem parlant de les Taser, els caporals de la policia local, que tenien la formació i el curs realitzat, i ara, com que evidentment hem ampliat el nombre de caporals a la policia local, doncs tots ells doncs, es programarà doncs, dins de la programació habitual de formació a la policia local perquè tots ells tinguin aquest curs realitzat per poder-los utilitzar. Per tant, no tota la plantilla de la policia local pot fer servir aquest tipus d'elements, només aquells que tenen la titulació i la formació expressament doncs, expedida per aquest tipus d'intervencions. Per tant, jo crec que som plenament garantistes. I, a més, la policia local, i jo crec que tots els que han governat aquesta ciutat crec que podran coincidir, tenim una de les policies locals més ben preparades, més ben formades.
0: Per la seva banda, Movem Castelldefels va reiterar les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. El grup va assegurar que la seva postura no suposa un qüestionament de la feina de la policia local, però va criticar que el govern descartés les propostes que, segons la formació, haurien permès de disposar d'un reglament amb més garanties. Així ho va explicar el regidor de Movem, Javier Martín.
2: Pues des de Movem vam decidir fer aquestes al·legacions i vull començar reiterant doncs, que el que ja vam dir durant l'aprovació inicial, que el nostre posicionament crític no és en cap cas un atac o ni un qüestionament a la feina dels homes i dones de la plantilla local de Castelldefels, ben al contrari. Sabem perfectament que els nostres agents cada dia viuen situacions molt complexes i de risc a la via pública. Reconeixem la seva professionalitat i sabem que a la nostra ciutat l'ús de les eines de dispositius conductors d'energia ha estat fins ara aïllat i extremadament ponderat. La feina a peu de carrer, la mediació i el contacte amb el teixit veïnal i comercial fan que molts d'aquests agents siguin el pilar real de la convivència a Castelldefels. Precisament per respecte a la policia local i per seguretat a tota la ciutadania, la nostra crítica avui s'adreça directament a vostès, senyors de l'equip de govern municipal. Vostès tenien l'oportunitat política de dotar Castelldefels d'un reglament d'avantguàrdia, d'un text garantista que protegís tant el ciutadà com el propi agent de situacions d'alta tensió, mai millor dit. En lloc d'això, han preferit desestimar íntegrament totes i cadascuna de les al·legacions que van presentar.
0: Des del PSC, en canvi, es va donar suport al text. Els socialistes van defensar la necessitat de dotar la policia local de les eines necessàries per desenvolupar la seva feina, tot insistint igualment en la importància de la formació dels agents que les hagin d'utilitzar. Ho destacava el portaveu socialista Jordi Planell.
3: Nosaltres, com vam manifestar l'aprovació inicial, donarem suport amb aquest reglament, perquè pensem que hem de dotar a la nostra policia local de les millors eines possibles. També entenem que aquí el regidor, en aquest cas el senyor Soler, no té molt marge de maniobra perquè estem sota un reglament estatal i autonòmic. Per tant, ens hem d'adequar aquí. I res més. Tan sols podria comentar-li el mateix que li vaig comentar l'altra vegada. Si hi ha previst una planificació per formació amb l'ús d'aquestes armes.
0: Finalment, el reglament d'armes de la policia local va quedar aprovat definitivament amb els vots favorables de l'equip de govern, el PSC i Junts, i l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot contrari de Movem Castelldefels. Tots els grups polítics van donar suport en una moció presentada per Esquerra Republicana que planteja un nou model de gestió i promoció del patrimoni de la ciutat amb l'objectiu de reforçar-ne la conservació i la divulgació i la vinculació amb la vida dels barris i la ciutadania al patrimoni local. La proposta defensa una visió més àmplia del patrimoni de la ciutat, més enllà dels seus elements més emblemàtics, i reivindica el valor de masies, torres, camins històrics i edificacions que formen part de la memòria col·lectiva de Castelldefels. Ho explicava durant la presentació de la moció la portaveu d'Esquerra Republicana, Lourdes Armengol.
4: El patrimoni de Castelldefels és molt més ampli. També és a les masies, a les torres, als antics camins, als barris, als edificis que expliquen com aquesta ciutat va créixer i es va transformar al llarg del segle XX. Quan desapareix un element patrimonial, no desapareixen només unes pedres, desapareix una part de la nostra memòria col·lectiva, i una ciutat que perd la memòria també acaba perdent la identitat. Per això aquesta moció proposa un canvi de mirada. Defensem que el patrimoni deixi de ser vist principalment com un recurs turístic i recuperi la seva funció més important, explicar la història de Castelldefels als seus veïns i veïnes. No neguem que el patrimoni pugui generar activitat econòmica, però no qualsevol activitat. No pot ser el seu objectiu principal, perquè una ciutat no pot convertir la seva història només en un producte. Ha de convertir-la en un patrimoni compartit. Aquest canvi de mirada també significa entendre que la història no s'acaba al centre. Can Bou, Vistalegre, Els Canyars, Bellamar, Montbar, El Poal, El Baixador, La Pineda, Lluminetes també expliquen la història de Castelldefels. Les seves masies, les torres d'estiuets, els antics camins, els espais naturals o les construccions vinculades a la façana marítima formen part del nostre patrimoni col·lectiu.
0: Entre les mesures plantejades, la moció proposa que cada barri identifiqui almenys un element patrimonial de referència que pugui convertir-se en un espai de centralitat cultural i comunitària. El text també posa l'accent en la necessitat de preservar el patrimoni arquitectònic del segle XX vinculat a la transformació de Castelldefels i al creixement de la ciutat al llarg de les darreres dècades. També es va destacar la importància de protegir edificacions que expliquen aquesta evolució històrica i que sovint passen desapercebudes. L'escoltem.
4: Quan un barri conserva un element patrimonial, conserva també un punt de referència, un espai que genera identitat, pertinença i memòria. Per això proposem que cada barri identifiqui, com a mínim, un element patrimonial prioritari que pugui esdevenir un espai de centralitat cultural i comunitària. La moció posa l'accent en un patrimoni que massa sovint passa desapercebut, el del segle XX. El patrimoni no és només allò que és medieval o antic, també ho són els edificis que expliquen la modernització del nostre municipi. Castelldefels encara conserva testimonis del projecte de la ciutat del repòs i de les vacances impulsat per la Generalitat Republicana el 1931, un projecte pioner que defensava que l'accés al lleure, al mar i a la natura havia de ser un dret social. Les cases d'estiueig, els xalets racionalistes i altres edificacions d'aquella època expliquen una part essencial de la nostra història. Potser no impressionen tant com una fortalesa medieval, però expliquen com hem arribat a ser la ciutat que som avui. Conservar les edificacions singulars del segle XX és important per motius històrics, culturals, arquitectònics, socials i ambientals. Tot i que sovint no tenen l'antiguitat dels edificis modernistes o medievals, moltes representen moments clau de la història contemporània. A Castelldefels, aquest debat és especialment rellevant perquè bona part del patrimoni singular del segle és el del segle XX. Les primeres urbanitzacions a la platja, les cases vinculades a la modernitat arquitectònica, els edificis relacionats amb el projecte Ciutat del Repòs i de les Vacances, o les construccions que expliquen la transformació del municipi del poble agrícola a ciutat metropolitana. Conservar aquest patrimoni no significa impedir qualsevol transformació, sinó identificar aquells edificis que tenen un valor històric o social suficient perquè les intervencions en garanteixin els elements essencials, compatibilitzant la preservació amb nous usos. En aquest sentit, la conservació respon als principis recollits en la legislació patrimonial catalana i en les recomanacions internacionals, que consideren que el patrimoni del segle XX forma part del llegat cultural que cal transmetre a les generacions futures. I un exemple és, per exemple, les casetes que hi havia al carrer 11, on es van derruir i ara hi ha apartaments turístics, o la casa que hi havia a l'avinguda 308 amb la 302, que ja està reduïda també, i on precisament el barri de Montamar té moltes d'aquestes singularitats. Ens preguntem què passarà amb cases de l'Avinguda de la Constitució o altres edificacions dels nostres barris amb aquest component històric.
0: Durant el debat, la moció va rebre el suport de la resta de grups municipals. Des del PSC es va valorar especialment la proposta de reforçar la presència del patrimoni als barris i de fomentar la participació ciutadana en la definició dels usos d'alguns espais patrimonials. Així ho va defensar la portaveu socialista Eva López.
5: Can Baixeres és un bon exemple del que reclama aquesta moció. Encara està per definir el seu ús i del PSC creiem que seria molt encertat obrir un procés participatiu perquè sigui la ciutadania qui escolli aquest ús i no una decisió tancada des del equip de govern. Per a Castelldefels hi ha molts elements emblemàtics que mereixen ser reconeguts i senyalitzats. Una acció immediata i de baix cost seria senyalitzar aquests elements als barris per recordar-ne la història. Els camins dels murs de pedra seca, el fons de cal, les basses de Can Roca, per posar alguns exemples. I segur que n'hi ha molts més, com es pot comprovar consultant el llibre Castelldefels desaparegut del Jordi Nutó i Brullàs. Aquesta és exactament la filosofia que defensa la moció d'Esquerra Republicana. Cada barri ha de poder identificar i recuperar com a mínim un element patrimonial propi que esdevingui espai de centralitat veïnal i de memòria local.
0: També Movem Castelldefels va donar suport a la iniciativa. La seva portaveu va remarcar que el patrimoni no s'ha d'entendre només com un reclam turístic, sinó com un element que contribueix a reforçar la identitat col·lectiva i la cohesió social. L'escoltem.
6: Gràcies. Doncs avui som aquí per parlar de pedres, de torres i de masies, però si em permeten m'agradaria que per un moment no passéssim en el patrimoni com a monuments freds o en objectes per fotografiar. M'agradaria que en parléssim com el que realment és, el fil conductor de les nostres vides i el lligam més sòlid que tenim amb la nostra ciutat. Com bé diu la moció que avui presenten les companyes, Castelldefels és molt més que el seu castell o el seu centre. La nostra identitat batega a cada barri, en aquells elements que sovint passen desapercebuts. Una torre de guaita que ha vist passar generacions de grups d'amigues reunint-se a les tardes, una masia que encara conserva l'eco de la vida agrícola que ens va veure néixer com a poble, o un camí cantrí que haurà vist moltes coses més. Aquest patrimoni és un bé comú i, com a tal, la seva funció principal no ha de ser servir de decorat per a una ciutat aparador o un simple reclam turístic. El patrimoni ha de servir per preservar la memòria i, sobretot, per generar comunitat.
0: Per part del govern municipal, el regidor d'Urbanisme i Obres, Ramon Escolà, va mostrar el suport de l'executiu a la proposta i va recordar algunes de les actuacions que l'Ajuntament està desenvolupant actualment en matèria de protecció i recuperació del patrimoni local. L'escoltem.
7: Entenem que el patrimoni històric, arquitectònic, cultural i social de Castelldefels és un bé que forma part de la identitat de la nostra ciutat, que ens ajuda a entendre la seva evolució i que hem de preservar per les generacions futures. També compartim la necessitat de continuar apropant aquest patrimoni a la ciutadania, donant-lo a conèixer, millorant l'accessibilitat i reforçant les funcions culturals, educatives i divulgatives. El nostre patrimoni no només s'ha de conservar, sinó que ha de ser conegut, viscut i valorat pels veïns i veïnes de Castelldefels. En aquest sentit, volem recordar que des del primer dia de mandat aquest govern està impulsant actuacions concretes per protegir, recuperar i posar en valor el patrimoni de la ciutat. Estem treballant amb la redacció

El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xergo ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sota el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. Todo lo bueno que inventamos. La programació arrencarà a principis del mes d'octubre amb el musical That Jazz Tribute a Chicago, seguit d'altres propostes destacades com Dràcula, Friends the Musical Parody o els espectacles del cicle Castelldefels Comedy Stars, que tornaran a portar l'humor a l'escenari del Teatre Plaza. Durant el mes de novembre, la música i la comèdia continuaran tenint un paper protagonista amb propostes com Carmen, una petita història d'amor, el monòleg de Santi Rodríguez o l'espectacle No me toques el cuento, inclòs en la programació vinculada al Dia Internacional per la Eliminació de Violència envers les Dones. La nova temporada reserva un espai dedicat al públic familiar. És el cas de Simba Kiara, tribut al rei El rei Lleó, previst per al 28 de novembre, o les sessions de cinema familiar programades durant les festes de Nadal. Todo lo bueno que inventamos. Precisament, el mes de desembre estarà marcat per diverses activitats nadalenques, entre elles una projecció especial de cinema familiar i el tradicional concert de Nadal, que enguany anirà a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 i la soprano Marta Valero. A més de les propostes del Teatre Plaza, la Sala Margarida Xirgo acollirà sessions de cinema, concerts en petit format i activitats culturals complementàries al llarg de tota la temporada. Les entrades per als diferents espectacles ja es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. Des de l'Ajuntament destaquen que la nova programació manté l'aposta per oferir una oferta cultural diversa, accessible, consolidant el Teatre Plaza com un dels principals espais culturals de Castelldefels.

0: Jornada de portes obertes al castell aquest diumenge 2 d'agost. Coincidim amb el primer diumenge de mes. El castell de Castelldefels tornarà a obrir les seves portes de manera gratuïta. Una iniciativa que permet descobrir un dels espais més emblemàtics de la ciutat i alhora apropar-se a més de 2.000 anys d'història concentrats al punt més alt del municipi. Les visites es podran fer entre les 11 del matí i les 7 de la tarda, amb l'últim accés a les 6. Tot i que l'entrada és gratuïta, cal reservar-la prèviament a través de la plataforma Entràpolis. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, anima la ciutadania a aprofitar aquesta oportunitat per visitar o redescobrir un dels principals referents patrimonials a la ciutat. L'escoltem.
1: El año pasado recuperamos el castillo para la ciudadanía y desde hoy, cada primer domingo de cada mes, el castillo será gratis.
2: Conoce los secretos de nuestra ciudad, por ejemplo, en Piratia, la historia de esos piratas como Barbarroja y Dragut, que eran terribles para nuestra ciudad, o este magnífico espacio, esta Sala Magna, que fue restaurada por Manuel Girona. Descubre los restos íberos de 3 siglos antes de Cristo, o la lápida que Valeria Aliné hace muchos siglos le dedicó a su marido por ser un marido óptimo. Nuestra iglesia se convirtió en prisión durante la Guerra Civil.
1: Nuestro castillo servía para proteger a nuestros vecinos, pero también para avisar a la ciudad de Barcelona de los ataques de los piratas.
0: Més enllà de ser la imatge més reconeixible de Castelldefels, el castell continua revelant nous capítols

De història local. De fet, fa només uns dies es va donar a conèixer la troballa d'una tomba romana amb restes d'una persona adulta durant una excavació arqueològica a l'entorn del conjunt monumental. La descoberta ha confirmat la importància històrica d'aquest enclavament, on fa prop de 2.000 anys ja hi existia una vila romana construïda sobre un assentament ibèric anterior. Segons els investigadors, les restes localitzades podrien correspondre a una persona que va viure al turó durant els primers segles de la nostra era, molt abans de la construcció de la fortificació medieval que avui coneixem. Durant la jornada de portes obertes, els visitants podran recórrer diferents espais del conjunt patrimonial, com ara l'església de Santa Maria del Castell, la sala noble, la sala d'esgrima, la terrassa panoràmica, la sala de maquetes i els jardins, des d'on es poden contemplar alguna de les millors vistes del municipi. L'entrada també dona accés a Piratia, el Centre d'Interpretació de Pirateria i la Història de Castelldefels, una experiència immersiva pensada per tots els públics que permet conèixer els atacs corsaris que van marcar durant segles la costa mediterrània i la història de la ciutat. Des de l'Ajuntament recorden que aquestes jornades de portes obertes se celebren el primer diumenge de cada mes i s'han convertit en una de les activitats més demandades tant pels veïns com pels visitants interessats en el patrimoni local. Una oportunitat, doncs, per descobrir un espai que no només simbolitza Castelldefels, sinó que continua aportant noves pistes sobre els seus orígens i la seva evolució al llarg dels segles.

I escoltem la London School Symphony Orchestra, que actuarà aquest diumenge al castell de Castelldefels. El castell serà l'escenari d'una de les cites culturals destacades d'aquest estiu, la London School Symphony Orchestra, considerada una de les orquestres juvenils de referència del Regne Unit, oferirà un concert gratuït al pati del castell a partir de les 9:15. L'actuació forma part del Catalunya Music Tour 2026 i permetrà gaudir del talent d'una formació integrada per joves músics procedents de Londres en un espai dels espais més patrimonials més emblemàtics de la ciutat. El concert arriba a més en un cap de setmana especialment actiu al castell de Castelldefels. El mateix diumenge recordem que l'espai celebrarà una nova jornada de portes obertes, una oportunitat única perquè la ciutadania pugui descobrir aquest conjunt patrimonial que aquests dies torna a ser notícia arran de la recent troballa. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta proposta permet combinar patrimoni, cultura i un escenari únic i apropar la música simfònica a tots els públics.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 31 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels aprova definitivament el reglament d'armes de la policia local. El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar una part del ple celebrat el passat divendres. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies, conegut popularment com a pistoles Taser. El patrimoni local va centrar un dels moments de consens del darrer ple municipal de Castelldefels. Tots els grups polítics van donar suport a una moció presentada per Esquerra Republicana que planteja un nou model de gestió i promoció del patrimoni de la ciutat, amb l'objectiu de reforçar-ne la conservació, la divulgació i la vinculació amb la vida dels barris i la ciutadania. El Teatre Plaza presenta la programació cultural del darrer trimestre de l'any. El Teatre Plaza i la Sala Margarida de Xirgo ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sota el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics. I jornada de portes obertes al castell aquest diumenge 2 d'agost. Coincidint amb el primer diumenge de mes, el castell de Castelldefels torna a obrir les seves portes de manera gratuïta, una iniciativa que permet descobrir un dels espais més emblemàtics de la ciutat. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín i gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a...
5: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia, avui és dijous 31 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels expressa el seu condol per les víctimes de la violència masclista. L'Ajuntament ha mostrat el seu condol pels 7 assassinats masclistes confirmats durant el mes de juliol a l'Estat i ha reiterat el seu compromís en la lluita per erradicar qualsevol forma de violència contra les dones. Recorda també que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, funciona 24 hores i no deixa rastre de la factura telefònica. Últim dia per inscriure's a les primeres penyes de la Festa Major d'estiu. Avui, 31 de juliol, finalitza el termini per formar part de les primeres penyes de la Festa Major d'estiu de Castelldefels. La iniciativa vol fomentar la participació ciutadana i la convivència i cada penya haurà d'estar formada per un mínim de 10 persones per participar tant en els actes festius com en activitats exclusives organitzades per l'Ajuntament. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
1: Castelldefels avui.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
8: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
10: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs continuem fent balanç del ple municipal abans de la pausa institucional del mes d'agost, una sessió marcada per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, l'inici de la modificació de l'ordenança de civisme i altres qüestions relacionades amb la seguretat, l'educació i la protecció civil o el patrimoni municipal. Avui ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem Castelldefels en Comú Podem, amb qui repassarem alguns dels principals acords adoptats i les prioritats que el seu grup planteja per la ciutat. Javier Martín, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies a tu per l'acollida.
1: Doncs a veure, després d'aquest últim ple i abans de l'aturada estival, quina és la valoració general que fa el vostre partit? Movem.
2: La valoració que fem és que l'oposició estem fortes, que estem treballant plegats amb els nostres matisos cadascú, amb els nostres matisos en el model de ciutat, però creiem que estem davant d'un govern que aprova moltíssims temes, a vegades podem estar d'acord amb alguns i de fet votem d'acord, però en el que és en el model de ciutat tenim un govern doncs, que diguem que va a fogonazos, només va pensar que practica molt l'efectisme i això es veu també amb els plens municipals, en els punts i amb els debats, doncs pensem que a l'oposició tenim un relat coordinat i que l'equip de govern doncs, ja fa figa i els seus arguments patinen quan el debat s'allarga.
1: I digue'ns, quin ha estat, segons el seu grup, els punts més rellevants d'aquesta última sessió abans de començar l'estiu?
2: Bueno, per una banda teníem l'ordenança de mobilitat, que és veritat que amb això jo crec que s'ha fet un pas endavant el tema del control dels patinets i s'han fet alguns ajustos tècnics que són sempre oportuns, però el que parlàvem, el que va centrar el debat sobretot, no? La meva companya López que va portar el tema, doncs va ser el model de mobilitat que està portant endavant aquest equip de govern, on s'han tallat carrils bici no s'ha avançat en la pacificació del centre de la ciutat i, per tant, estem en una ciutat que està creixent en població, on el centre s'està saturant cada cop més i el model de la ciutat és permetre que entri el cotxe en comptes de potenciar models de transport alternatius que pacifiquin el centre i donin més vida al vianant, que pugui fer que això s'alimenti també al comerç local i també no, una aposta per les bicicletes o els patinets de manera segura amb carrils bici segregats i no compartint amb el cotxe.
1: O sigui que si vostè hagués pogut incorporar canvis en aquest text, realment el que vindrien a ser aquests canvis són en el tema de les bicicletes, però hi ha altres punts que sí que estan d'acord, no?
2: Sí, vull dir, el tema de l'ordenança de mobilitat, vull dir, posa les sancions, bàsicament, de què es pot fer i què no es pot fer, i aquí estem endavant un ajust tècnic en què s'ha incorporat i s'ha fet més èmfasi en el tema dels patinets i que no puguin circular per les voreres, que no ho podíem fer abans, que el tema que sigui obligatori l'ús del casc o de l'assegurança, però nosaltres el que vam portar al debat és en el rerefons, en com controlem i com fem que la ciutadania pugui moure's amb més facilitat i això es fa amb inversions i amb infraestructura i amb un disseny de la ciutat, no només amb aplicacions d'ordenances i de sancions. Has d'adaptar la ciutat a les noves necessitats de mobilitat i als nous usos del segle XXI.
1: Llavors, el que vostès proposen és justament fer un canvi en les infraestructures.
2: Exactament. L'exemple més paradigmàtic d'aquest mandat, es parla molt d'aquest, però podríem parlar de molts, però és com l'exemple més visual per a la ciutadania, que és com l'esmantellament parcial del carril bici de l'Avinguda de la Pineda. I el que han fet el govern municipal és fer carrils bici alternatiu que donen més volta i, per tant, que no prioritzen l'ús de models alternatius de mobilitat i aposten per continuar ficant i permetent que es fiquin cotxes als centres amb carrils bicicleta, en molts casos compartits, en comptes d'ampliar la xarxa doncs, de carrils bici doncs, segregats.
1: D'acord, o sigui que vostès estan d'acord en unes parts i en altres, o sigui, els hi agradaria fer unes modificacions o plantejar unes modificacions...
2: Que no van tant per l'ordenança, sinó van més per la infraestructura de la ciutat. Vull dir, per l'ordenança, evidentment, doncs, podem estar d'acord amb temes puntuals, però el tema està en com després la ciutat on s'ha d'aplicar l'ordenança està adaptada per la mobilitat. I sembla que el que vam traslladar al debat al ple, més enllà de puntualment, de coses d'ordenança que ja dic que no tenen més, més, que són de sentit comú, per entendre'ns.
1: I també es va aprovar inicialment el que és la modificació de l'ordenança de civisme. Quin és el posicionament de Movent davant d'aquesta actuació?
2: Pues mira, podem parlar del que és l'ordenança i després del que és el model. Pel que fa a l'ordenança, pues una mica el mateix. No? També una queixa molt que hi ha al carrer és que no serveixen les ordenances si després no tenim manera de fer-les complir. Si l'ordenança de civisme vull dir, castiga els bodellots o castiga l'ocupació de la via pública de manera excessiva, doncs això no pot ser... Això s'ha de garantir no només de manera policial, sinó d'haver una convivència cívica, d'haver un sentit cívic, hi ha uns agents cívics que treballen també en aquest sentit, uns agents cívics que nosaltres ja vam defensar i defensem que han de tenir competències més ampliades i han de tenir més capacitat d'acció abans que arribi la policia a sancionar quan pertoqui, sigui corresponent, i també pensem, no?, i confiem en el model del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic, el CIEP, que es va ampliar fins a 4 persones, però que des del moment defensem que ja està amb un nivell, un volum de treball i amb una valoració d'èxit en les seves intervencions, on fan de mediadors entre les diferents parts, fan observació a l'espai públic, intervenen també molt bé amb la joventut, fan molt bé molt bona connexió amb les associacions de veïns. Doncs, per exemple, aquests serveis són els que fan que l'ordenança de civisme sigui ben aplicada i sigui una eina útil. No ens serveix tenir una eina molt bona, que podem dir que s'ha fet un treball, que s'ha millorat, s'ha fet canvis a l'ordenança de civisme, si després no tenim la facultat, la potestat, la capacitat amb agents cívics, amb el CIEP i, finalment, amb policia, per que l'ordenança es compleixi en la seva totalitat i que la població la faci pròpia i, per tant, no consti, no vagi el tema per intentar buscar sancionar més, sinó intentar que la gent la compleixi millor. No?
1: I ara mateix s'ha obert el període perquè es puguin presentar al·legacions. No? Realment és com una oportunitat perquè la ciutadania també participi i les entitats per l'elaboració d'aquest tipus de normativa. Sí. Què en pensa de tot això?
2: Sí, això mira, de fet és un tema que també va sortir en el debat. Hi ha un informe de l'àrea de participació que recomanava fer un procés participatiu al mes de setembre i després passar a l'aprovació inicial. Aquest equip de govern va tenir la prioritat d'aprovar-la ràpidament el dia 1, es va saltar la part del procés participatiu i el que ha fet és una mena d'integrar-la ara en el que ja és el període d'al·legacions normal. És a dir, el normal seria procés participatiu, s'aprova un model d'ordenança de civisme i després hi ha un període d'al·legacions. El que ha fet el govern és ficar el procés participatiu alhora que les al·legacions. Per tant, les ha barrejat i s'ha convertit en el mateix. I amb això, l'oposició ens conviden a fer, si volem, al·legacions compartides. Però, com deia, nosaltres tenim amb aquesta ordenança de civisme, veiem que és de sentit comú, que és correcte, que no hi ha res que ressoni per sobre de l'altre. Sí que és veritat que parla del tema del top manta, que és un altre tema que evidentment s'ha de prohibir, però que la seva solució és molt complexa, però que l'important és després quines eines tens com a ajuntament i on poses el focus perquè aquestes ordenances es compleixen. I és aquí on un govern de conservador, un govern progressista, amb la mateixa eina pot fer un desenvolupament molt diferent per aconseguir els mateixos objectius. Nosaltres pensem que la manera que té més policial, més de criminalitzar, diguem, l'incivisme, doncs pensem que no és tan efectiva, que nosaltres potser tenim una visió més educadora, més participativa, perquè la ciutadania faci pròpia l'ordenança de civisme.
1: I una pregunta, presentaran al·legacions o estan estudiant encara? Quina és la
2: A principi
1: seva?
2: No ens hem plantejat fer al·legacions sobre aquest tema, sí sobre d'altres que també van sortir al ple, però com deia, pensem que és una ordenança que és bastant de sentit comú i tret d'algun punt puntual, doncs el que preocupa és l'aplicació. De tota manera, no ho descartem i ja dic, sí que hi ha un parell de temes que hem de valorar, i ja decidirem.
1: Bueno, encara queda l'estiu per anar pensant. Sobre el tema de seguretat i protecció civil, el seu grup va votar en contra del reglament d'armes de la policia i ens agradaria saber els arguments que hi ha darrere d'aquesta

0: d'agressió amb armes blanques, etc. Doncs és una eina que ha resultat i resulta útil i que s'ha de dir que aquesta de fer s'utilitza escrupolosament molt bé i no s'han donat cap cas d'aquests. El que passa que el reglament després que per fer-la servir és unitari a tots els cossos policials. I aquest mateix reglament, com dèiem abans, doncs, a vegades no s'ha fet servir de manera correcta perquè no està suficientment limitat. Aquest DFL, després, per sentit comú, pel bon fer de la nostra policia, dels nostres caporals, doncs tenen uns codis que la fan servir de manera correcta, com per exemple no fer més de 2-3 descàrregues amb una persona. Però en canvi el reglament que s'aprova no posa cap límit a les descàrregues. Es parla d'aquestes armes que són armes no letals, però clar, si una persona, com li va passar en el cas de l'Aitam o ha passat en altres casos aquí a Barcelona, doncs s'han registrat fins a 10-15 descàrregues per dispositiu del Taser. O, per exemple, no està definit si hi ha un límit d'edat en què es pot fer servir. No està limitat si es pot fer servir amb embarassades o no, amb temes de salut mental. El reglament, vosaltres proposem que en casos de salut mental es prioritzi la intervenció i la mediació, no? amb formació especialitzada en salut mental, que en molts casos, amb un abordatge professional, evites el problema. No? En canvi, si no coneixes els temes de salut mental, impressiona molt, pots, sense voler-ho, multiplicar el problema, que la situació escali i després sí que sigui, es requereixi un Taser. Doncs volíem posar aquest bon fer que té la policia local, que coneixem de bona mà, doncs posar-ho negre sobre blanc, i que això era la part de les al·legacions. I no el que es va voler vendre el regidor Soler, que nosaltres estàvem en contra de la policia, que no volem policies, i que, vull dir, aquest és el debat fàcil que volen instal·lar, però nosaltres volem donar garanties jurídiques a la nostra policia i als nostres ciutadans.
1: I quin hauria de ser, al seu entendre, l'equilibri entre seguretat, prevenció i convivència ciutadana?
0: Bueno, jo crec que l'equilibri és posar tant recursos com es posen en la policia, s'han de posar també en serveis, com deia abans, el servei d'intervenció de l'espai públic, és un element molt bo per cercar la prevenció, perquè intervé amb aquests nuclis que poden ser potencialment conflictius, on hi ha conflictes o potencials conflictes, intervé i fa mediació, i en els casos dels agents cívics, doncs una mica tres quarts del mateix, però amb altres criteris. I vull dir, no, l'equilibri està en el pressupost. Vull dir, i ara tenim un govern que està presumint molt de que s'ha augmentat molt la plantilla de policies. Jo crec que s'ha fet una feina correcta, s'han arribat a poc a poc a arribar amb els ràtios, amb una població que ha crescut molt, un creixement dels efectius policials que ja va començar amb el govern anterior, que nosaltres tampoc hi érem, i és un procés lògic que també té molt a veure amb les tasses de jubilació, que les agències van complir la de jubilar-se i s'han de substituir. Per tant, s'estan engrossant molt les xifres d'equiparar policia amb més seguretat. No? I nosaltres pensem que la ciutat de fer és una ciutat segura, quan s'ha de renovar la policia, però s'ha de fer molt més incapeu en tot el que té a veure amb la prevenció.
1: Amb el tema del Duprocim, el que sí que va ser aprovat tot per una unanimitat. Sí. I volia saber la importància que té disposar d'un document que coordini aquesta resposta general davant de qualsevol emergència.
0: Sí, bueno, de fet, amb això aprenem tots, perquè jo amb això, doncs, el tècnic de protecció civil que dona l'explicació, doncs, ho va explicar, és un tema molt tècnic. Doncs, com sabeu, els municipis tenen que aprovar els seus plans de contraincendis, els seus plans contra inundacions, etc. I es anaven aprovant doncs, de manera separada, no? I s'anaven renovant també de manera separada. Tot i que tenen elements comuns, el que fa com s'intervé com s'avisa la ciutadania, com s'actua en poblacions de risc, hi ha diferents punts que són en comú. Llavors, els diferents ajuntaments, o en aquest cas el de Castelldefels, doncs, ja va tenir compte de que cada cop que s'ha tocat aprovar un, doncs tracta de que no hi haguessin discordàncies, si hi hagués un sentit comú. També es van intentar aprovar de manera conjunta en el seu moment, però ara s'està potenciant des de Protecció Civil de Catalunya doncs que hi hagi un document únic, no? I el document únic doncs, incorpora tota la part comuna a tots els documents i després té les especificitats per cada tipus de catàstrofe. I després, amb això, doncs, el que genera és que es vagin renovant també totes de manera

0: sistemàtica. Això pues, facilita molt la feina i dona molta més claretat i seguretat, que al final és el que es busca en situacions d'emergència, doncs, que hi hagi una seguretat absoluta i estigui tot el més coordinat possible, doncs, i s'ha de dir, no, en un moment, no, en la crisi climàtica, l'acceleració forçada del canvi climàtic per l'acció del ser humà, doncs, s'està portant, i especialment al Mediterrani, fenòmens meteorològics adversos cada cop més forts i cada cop més recurrents. I això a la ciutat s'ha adaptat també, i això també passa per millorar les dunes, més carrils bici, etc.
1: Perquè llavors entenc que el que puc entendre és que encara queda preparar-nos per poder afrontar aquests nous reptes com a ciutat, no? Sí. O sigui, hem d'encara, pel que està comentant vostè, doncs que encara Clar. Ens queda treball per fer.
0: Totes les ciutats són agents contaminadors, no? L'acció humana és llavors Castelldefels s'ha de fer la seva part, tot i que Castelldefels tingui l'aire una mica més net que Gavà, doncs tant Gavà com Castelldefels, com Viladecans, com totes les ciutats, han de fer tot el possible per ser ciutats menys contaminants. I això passa, doncs, un tema molt important és la mobilitat sostenible, per això sempre parlem de mobilitat sostenible, no? Per això pensem també que les ciutats s'han d'adaptar a nivell de les dunes. La platja ha de ser un espai d'oci, però també és un espai on les dunes ens salven de la inundació dels barris de la platja quan hi ha episodis de pluja. I en canvi, si tenim un turisme totalment desbocat, que cada cop que estem creixent més, si tot són habilitar espais d'entrada a la platja i ja trenquem les dunes, doncs estem trencant aquest equilibri entre la natura i viure a la ciutat.
1: I bueno, ja estem en els últims minuts. Ja ha quedat alguna cosa en el tintero, com es diria, però m'agradaria saber perquè un dels punts de més divisió política va ser la recuperació d'ofici d'un bé municipal, el Pòlium 6. Quina valoració en fa en Movem? I recordem que ens queda pocs minuts.
0: Recorda'm, sisplau.
1: Sí, és aquest espai que està ara mateix ocupat per persones i s'està buscant una solució.
0: Sí, per la gent s'ho ubiqui, és un terreny que està al costat del Canal Olímpic i això doncs, per nosaltres és un exemple de com Castelldefels no té habitatge, no té política per fer habitatge per la gent més desfavorable, i aquest és un exemple com podria ser amb altres famílies potser més vulnerables encara, que estan en situacions en què l'únic que pot fer serveis socials per no tenir els recursos ni l'habitatge per fer política d'habitatge és que els estem acompanyant i expulsant de la ciutat.
1: Doncs, per acabar, quin és el seu missatge? 30 segons.
0: Pues que disfrutin molt de l'estiu, d'una ciutat increïble, gent que surti de vacances, quan tornin la ciutat estarà preparada per seguir gaudint la ciutat, que ara veure les festes majors, que s'apuntin a les entitats de cultura popular, que la gaudeixin, que s'apropin, ara també amb les penyes, no? Que és una iniciativa del govern, és una forma més de participar, així que molts ànims.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, bon dia a tu.
2: Castelldefels Coffee.
3: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dijous 31 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels presenta una nova escola adaptada de futbol inclusiu. La ciutat reforça la seva aposta per l'esport inclusiu amb una posada en marxa d'una nova escola adaptada de futbol inclusiu impulsada per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació ISTEA. El projecte es va presentar el 29 de juliol i començarà la seva activitat al setembre, oferint un entorn esportiu adaptat a infants i joves amb necessitats específiques de suport, ja compta amb més d'una vintena d'inscripcions. Ja es pot consultar la nova programació del Teatre Plaza de Castelldefels. El Teatre Plaza ja ha fet pública la seva nova programació cultural. Des d'avui, la ciutadania pot consultar l'oferta d'espectacles previstes pels pròxims mesos amb propostes de teatre, música, dansa i activitats familiars que conformaran una nova temporada de l'equipament municipal. La programació completa ja es pot consultar a través dels canals oficials de l'Ajuntament i del Teatre Plaza. I podeu continuar tota la informació a les xarxes i als canals oficials. Tornem d'aquí una hora.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
0: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
10: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som!

0: Lives the Lefels, així som.
1: Sabíeu que la flama olímpica va passar per Castelldefels?
2: Bocins d'història.
1: A les Olimpíades de Barcelona 92, Castelldefels va ser triada subseu olímpica per acollir les proves de piragüisme en aigües tranquil·les. Una disciplina que es va desenvolupar en una instal·lació esportiva construïda per a l'ocasió, el Canal Olímpic, construït sobre uns marenys del delta del Llobregat. Barcelona! Abans de tenir lloc aquesta competició, del 3 al 8 d'agost de 1992, en la que van participar uns 500 atletes que representaven a 47 països, la ciutat es va volcar amb l'arribada de la flama olímpica. La torxa, encesa a la ciutat grega d'Olímpia el 5 de juny del 92, va recórrer els carrers de la nostra vila el dia 20 de juny, envoltada per una importantíssima presència de veïns i veïnes que no es van voler perdre aquesta cita. A l'Ajuntament de Castelldefels es conserva una torxa dels Jocs Olímpics i una altra dels Paralímpics.

0: Doncs ha arribat el moment d'apropar-nos a un altre establiment local. Estem a la secció Voltant pel Comerç i el company Miguel Navarro, amb la unitat mòbil de la ràdio, s'han apropat a l'avinguda 305, número 5, per conèixer Yamaha Music School Castelldefels, cor de músic. Allà ens esperen la Montse Clotet i la Margarita Cano. Molt bon dia, Montse i Margarita, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos com va començar aquesta escola musical aquí a Castelldefels. Quants anys fa que esteu aquí ja?
1: 27 anys.
0: 27 anys, ostres, doncs és una llarga trajectòria aquí. A més, amb el mètode Yamaha, que m'agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix.
1: Sí, mira, és un mètode que el que intenta és apropar la música a tothom, sigui de manera professional o sigui de manera més amateur. Doncs té una manera de treballar on s'integren tots els aspectes de la música i s'adapta a l'edat, però que nosaltres, es pot adaptar a qualsevol edat. El treball és un treball molt en grup, però també cuidant molt el nen individualment o a la persona individualment. I bueno, comencem des de molt petits, des dels 3 anys fins que vulgueu.
0: Una invitació als nostres oients a poder conèixer aquest mètode d'aprenentatge. Em pregunto, des del principi ja vau néixer amb aquest nom i seguint aquesta metodologia o ha estat al llarg dels anys que heu anat a formant-vos també i decidint apostar per aquest tipus d'aprenentatge?
1: Aviam, vam començar amb el sistema clàssic que tothom ha fet aquí amb els conservatoris, però aleshores també estàvem en contacte amb Yamaha. Mica en mica nosaltres ens vam decantar cap al sistema Yamaha perquè era una manera en què arribaves més a tota la gent, treballaves una mica més amè, el treball és més amè, arribaves més, és més directe. Mm-hmm. Llavors, mica en mica, ens hem anat acomodant en aquest tipus d'aprenentatge o de treballar. Mm-hmm.
0: I ara que estem en ple mes de juliol, amb l'estiu, com continueu les classes? Encara oferiu també alguns cursos que es mantenen durant l'estiu o feu una formació específica, un curs d'estiu, conegut amb aquest nom ja tan habitual?
1: Hi ha gent que sí que ha vingut a fer algun curs, sobretot més que res per provar, per després poder continuar ja de cara al setembre. Els nostres alumnes, de fet, han treballat molt durant tot l'any, amb la qual cosa ara tenen ganes de vacances i també se les mereixen. Que al setembre tornem a estar un altre cop aquí amb molta força. El mes de juliol és una mica estar aquí, rebre la gent, nous alumnes, organitzar noves classes i horaris i una mica ensenyar el que fem a la gent que vol integrar-se a la nostra escola.
0: Uh-huh. O sigui, és un moment perfecte per a aquesta entrevista, per convidar els oients que els interessi, és un bon moment per apropar-se i informar-se, i de cara al setembre doncs ens deies que tindreu aquestes noves classes, nous horaris. Com els configureu, els horaris? Ja teniu alguna programació prevista o també depèn de les persones que s'apropin i reorganitzeu i penseu com una resposta a les necessitats de la gent que demani formació?
1: Els horaris ja estan fets. Sobretot el que són els nens, que són classes en grups, que són classes que estan adequades a nivells i a edats. Llavors aquests grups ja estan fets. I després les classes d'adults, que són potser un procés més individual, doncs ja anem veient. Però bueno, ja fa un mes que la Montse, més d'un mes, que està treballant en horaris i ja està tot enllestit pel setembre.
0: Perfecte, Margarita. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per atendre'ns des de Yamaha Music School Castelldefels. Ja hem dit que esteu a Avinguda 305, número 5. Si alguna de les persones que ens està escoltant decideix apropar-se, ara mateix quin horari teniu d'atenció?
1: Avui és l'últim dia. Estarem per la tarda, de 4:30 a 8:30. I ja tanquem, perquè a l'agost sí que ja fem vacances i les comencem ja avui. Però ens podeu trucar per telèfon durant tot el mes d'agost. Rebreu contestació bé per mail, bé per telèfon, bé per WhatsApp. com sigui més fàcil.
0: Hem arribat just a temps per a aquestes darreres hores de poder-se apropar, i si no, per telèfon o amb l'Instagram que teniu, que la ciutadania us pot contactar i demanar més informació. Doncs moltíssimes gràcies a les dues, Montse Clotet i Margarita Cano, per atendre'ns des de la vostra escola, que ja porta 27 anys aquí a la ciutat, marcant la diferència amb el mètode Yamaha. Doncs que continuen anant tot molt bé i ja seguim en contacte fins a una propera ocasió.
1: Molt bon dia. Mil gràcies, bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.
2: Adéu.

0: Bon dia, avui és dijous 31 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Canai Maric fa un pas endavant amb l'adjudicació de les obres del futur parc metropolità. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres de construcció del futur parc metropolità de Canai Maric amb una inversió de 3,36 milions d'euros. Els treballs està previst que comencin el pròxim mes d'octubre i permetran transformar l'antiga pedrera en un gran espai verd amb zones esportives de lleure i convivència. La London School Symphony Orchestra actuarà aquest diumenge al castell. El pati del castell de Castelldefels acollirà aquest diumenge a 9:15 del vespre el concert gratuït de la London School Symphony Orchestra, una de les orquestres juvenils més prestigioses del Regne Unit. L'actuació formarà part del Catalunya Music Tour 2026 i serà oberta a tota la ciutadania fins a completar aforament. I jornada de portes obertes al castell també aquest diumenge. El castell de Castelldefels celebrarà aquest diumenge 2 d'agost una nova jornada de portes obertes. D'11 del matí a 7 de la tarda la ciutadania podrà visitar gratuïtament el castell, els seus jardins i el centre d'interpretació Piràtia i les entrades són gratuïtes però cal reservar-les prèviament. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
1: Castelldefels avui.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts